0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Guess I'm gone.

l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
3: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i que viures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 setmanes.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'Hospital de Contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí, entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. I immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats, que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més, tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, doncs, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar un molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atrevessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té... que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia. Seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La pel Platz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'allà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleschen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
8: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida per abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
3: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. 4 días después llegamos a Holleschen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
3: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
6: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
2: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
3: En plena semana de trabajo, cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
2: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
3: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
8: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius: he de seguir, i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort, i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes, som-hi.
3: Museu Particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsó de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, i, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser...
5: Quasi,
4: hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no? Que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
5: la resta
4: no serem menys. Però també aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després doncs els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: És poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així, no? Jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està,
4: bueno,
5: tira,
4: clar,
5: tira.
4: Tu esborra allò.
5: Endavant, tira, saps? Endavant.
4: I després, uns salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere. Diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio, no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí,
4: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes. Fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol, serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
5: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'n feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira, quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i ha exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors,
1: tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració, eh?
0: Sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que soc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: veu particular. Guió i locució, Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per beure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres a quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3. La paciència...

han passat l'oportunitat d'explorar, sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus, viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: és que...
1: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment

a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michael Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, però, ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Vallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i, sobretot, del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamón Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis, només començar l'estiu, ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari, de pagès, des de fa anys, és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tant plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc. I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus. Ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos, que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús, per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge, hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg, això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre les, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí a les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'aquesta manera poder que estiguen en tot moment, quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi, de moment, encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els va pitat. I ja, automàticament, quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits, i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions, i per tant durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellver.
14: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
17: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
14: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
18: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Truñó és directora de l'Aliança Educació 360.
19: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
18: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
20: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
18: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
21: És un independent club. That makes me...
22: És un club independent, i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
21: What I've been doing in my entire life.
22: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
21: Be part of a different...
22: Per això vaig escollir Londres.
21: That's why I chose London.
1: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians les últimes temporades, ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
23: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados, del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
2: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
1: Cinc minuts i arribarem a 7:45. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Senra. Més tard l'han seguit dues caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada, i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant la cantant nord-americana Renee Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i introspectiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Arenys. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, en direcció Barcelona, talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 8:15, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
7: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
6: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia.
6: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
8: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
6: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
8: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop, llavors, per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que, doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molt de cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau, i a més doncs, això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort Diana es va parar just allà i a partir d'allà doncs, es va anar reduint.
6: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
8: Sí, en aquell moment... De fet, quan es van confinar, ja entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant des de llavors en principi tota la normalitat i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
6: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí, molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
8: Molta sort. Res, gràcies a vosaltres i igualment.
6: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
9: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
10: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, per als propietaris forestals, com pels pagesos.
6: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
11: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
12: A Terrassa n'hi ha 56. 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
13: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi. El que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
14: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc gaire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
12: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
6: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
15: Bon dia, Helena.
6: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
15: Sí, de fet, a veure, una apreciació, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no,
6: mare meva,
15: no passi.
6: Això no ho aguantarem.
15: No aguantaria, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme. Per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
6: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
15: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim, la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
6: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
15: No mateu el missatger, que vagi bé.
6: Adéu, adéu.
16: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45. Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detallen talla tot plegat la Maite Polo.
17: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
18: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
17: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
19: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
17: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
6: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, encara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
20: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
6: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
21: És un independent club. That makes me...
22: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
21: What I've been doing in my entire life.
22: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
21: Be part of a different...
22: Per això vaig escollir Londres.
21: That's why I chose London.
6: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades, com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial en Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
6: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
3: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el

0: El Kids Anas Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Bache Sehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El Pau, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Kids Anas Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels quatre primers classificats del grup C.
1: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
2: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
3: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sensenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part sud a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem que hi ha la C58 tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
1: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entre d'aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i, sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se, i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
5: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de, tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
1: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
6: Bon dia. Ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostre. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
1: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat en aquest cas unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
8: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
7: El president Illa ha negat negligències.
9: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
7: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
10: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
11: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
7: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada, però, amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats, com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow, es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
13: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
14: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que és... són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
13: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
15: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja automàticament quan pita, doncs ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
13: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
16: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
17: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
16: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
17: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
16: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
1: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
18: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist a entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació a hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
1: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils perquè, sens dubte, això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys. Que vagi bé. Nou minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
19: És un independent club. That makes me...
20: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
19: What I've been doing in my entire life.
20: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
19: Be part of a different...
20: Per això vaig escollir Londres.
19: That's why I chose London.
1: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
21: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
22: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
21: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
1: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, dues al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
0: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu, o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
25: La fisioteràpia a l'odontologia.
26: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
24: Salut Activa.
27: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
24: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
3: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
4: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
5: No és qüestió de ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
7: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
8: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
7: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
9: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ha pitat. I ja quan l'automàtica en compita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
7: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
10: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
11: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
10: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
12: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
10: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
13: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver el subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir, que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
1: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
13: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogènic, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple. A Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraia la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família, la Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que tot això si es fa bé no n'hi ha d'haver cap problema. És a dir, que, i de fet també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions. Que tingui un molt bon dia.
13: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lliure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: la pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
14: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
10: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
15: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable, i que aquestes activitats, doncs, són una inversió en salut.
10: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
16: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
16: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michel Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
17: És un independent club. That makes me...
18: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
17: What I've been doing in my entire life.
18: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
17: Be part of a different...
18: Per això vaig escollir Londres.
17: That's why I chose London.
1: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
19: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
20: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
21: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
22: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
21: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
16: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
1: Molt bé, va, que demà...

0: realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
1: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
0: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Gràcia. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a 2 CUAP. I els bombers tornaran a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i el de Gavà, al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà, el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat. Per avui, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
8: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
9: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
8: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
10: Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a 2 CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades

0: i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Manmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
1: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
0: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
7: Sant Zenon. Festa major a Ràdio Arenys.
8: Bé, Benvinguts a aquest programa especial dedicat a la nostra Festa Major. Bon dia, bon Sant Zenon. Durant les pròximes 3 hores compartirem records, històries, curiositats i moltes converses amb persones que viuen Sant Zenon des de perspectives molt, molt diferents, però amb una mateixa passió.
9: La passió de Sant Zenon, efectivament. I potser la primera mostra d'aquesta diversitat la teniu aquí mateix, davant dels micròfons. Aquí en Rubén i jo som dues persones de generacions molt diferents. Hem crescut en èpoques que no s'assemblen gaire, tenim referències diferents i segurament també maneres de mirar el món molt diferents. Però hi ha una cosa que sí que ens uneix i que és l'estima per Arenys i per la seva Festa Major. Avui, aquí al costat, tinc en Rubén Anaya. Bon dia, què tal?
8: Bon dia, Montse.
9: Un noi molt jove que té moltes coses a dir i de qui sentirem en el futur molt a parlar. Rubén, jo no sé l'edat que tens, jo sempre dic 20 i pocs, però no sé quins pocs.
8: Doncs mira, tants com les barraques, 25 anys.
9: Uaaah, mare de Déu. Qui pogués tornar enrere i tenir 25 anys? Bueno, no sé, ja en parlaríem. És col·laborador d'aquesta casa des de fa un temps i conductor i responsable del programa Aplec i Drames.
8: I la veu de l'experiència ja l'heu sentida. Si sou oients assidus del Ràdio Arenys, segurament ja l'heu reconeguda. És la Montse Comí.
9: 64 anys. Veieu quina generació tan diferent que som?
8: La Montse és veterana d'aquesta casa i una de les conductores del programa La Banda Sonora de la Nostra Vida, que surt mentre no s'acabi la temporada cada divendres al matí.
9: I a la part tècnica i els muntatges, siguin o no musicals, algú que s'estima molt la ràdio per sobre de tot i per damunt de totes, Ràdio Arenys. Ell és el nostre director, en Joan Garcia. Si tenim sort, potser ens acompanyarà a dir alguna cosa a través del micro que li hem posat al control. Tenim sort, Joan? Diràs alguna cosa?
8: Si us plau.
9: Va, home, va, ni que sigui bon dia.
10: Bon dia a tothom.
9: Ara,
10: i bona Festa Major.
9: Joan Garcia, aplaudiments, aplaudiments. Bé, doncs.
8: Ara sí.
9: Comença aquest especial de Ràdio Arenys, dedicat a la Festa Major de Sant Zenon.
8: Gràcies per ser-hi i molt bona Festa Major.
9: Molt bona Festa Major.

0: 3 hores de programa donen per a molt, o potser per a una mica més, perquè ja sabeu que la ràdio, si la conversa és bona i el temps acompanya, que crec que sí, sempre tindrem una miqueta de bulla. I el director, que avui el tenim aquí, ens donarà permís per arribar, si és que ens passem de temps, fins a 2:15 en lloc de 1:00.
1: Parlaves d'històries i de temps. És que tenim molt i molt a dir
0: molt,
1: avui.
0: Molt, molt, molt. Jo crec que ens passarem. Mira, potser fins i tot arribarem a 2:00. No dic jo que no.
1: I per no perdre'ns entre tantes històries, ens hem fet 3 preguntes. Ben senzill, eh? 3 preguntes que, al cap i a la fi, tenen una mateixa resposta. Fins a quin punt coneixem la nostra festa major? Cada hora del programa n'intentarem respondre'n a una.
0: Què sabem exactament o realment els aranyencs de Sant Zenon? No em refereixo ja no només a la festa major, sinó al personatge. Què en sabem els aranyencs de Sant Zenon? Sabem qui va ser el nostre patró? Coneixem la seva història? Si ara mateix sonessin els goigs de Sant Zenon, seríem capaços de seguir-los? Miro el jovent, crec que sí. Què sabem dels nostres gegants? Coneixem la història que representen?
1: És molt fàcil dir que estimem la festa major, però la coneixem de debò? Per comprovar-ho, he sortit al carrer amb un micròfon i, atenció, he fet aquestes mateixes preguntes que ha dit la Montse als primers aranyencs i aranyenques que m'he anat trobant per la riera. Sense trampes, sense preparar res.
0: No farem cap spoiler, eh?
1: No, però ja us avanço que la cosa està interessant. I al llarg del programa anirem descobrint què ens han contestat.
0: Bueno, segur que hi haurà respostes que us sorprendran moltíssim. Algunes us faran somriure, d'altres demostraran que hi ha tradicions molt arrelades i potser també descobrirem que hi ha coses de la nostra festa major que donem per sabudes, però que no ho són tant.
1: I per aquest programa anirem passant als nostres convidats, que també seran aquí per respondre'ns aquestes preguntes i per posar llum a la foscor. A veure si entre
0: llum a la foscor, digu, com en Carles Porta.
1: Exacte. A veure si entre tots traiem l'entretallat.
0: Molt bé, doncs aquesta primera hora ens ajudaran a descobrir què sabem i també potser què desconeixem de Sant Zenon i de la nostra festa major, i ho farem des de mirar molt diferents, perquè ja us aviso aquí que de la mateixa manera que en Rubén i jo som de diferents generacions, tot el planter que tenim aquí davant representen totes les altres generacions, des de la meva fins a la del Rubén.
1: Exacte, Montse, quin càsting que hem fet, un càsting
0: molt. Ens acompanyaran 3 aranyencs en qui mirarem el present, el passat i el futur.
1: D'una banda...
0: Bueno, 3 aranyencs. Exacte. Més de 3.
1: 6 en tenim aquí.
0: Exacte, sí. I de l'altra, d'una banda ens acompanya la regidora de festes de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Marta Serrano, que podria ser la meva filla perquè té l'edat dels meus fills. De l'altra ens acompanyen 2 veterans de Ràdio Arenys, que molts vosaltres coneixeu perfectament, que són l'Anna Cucurull. Bon dia, Anna Cucurull.
2: Hola, molt bon dia a tots.
0: En Jordi Serra Ribugent.
3: Bon dia.
0: I a part d'això...
1: No ens podem deixar
0: el
1: jovent.
0: Exacte, el futur està representat pel jovent. Els presentes tu.
1: Oh, i tant. Bon dia, nois. Comencem amb en Iago i en Aniol Gómez.
4: Bon dia,
1: Aniol. Després tenim la Jana Roura.
5: Bon dia.
1: I Laura Pitarquer, com estem?
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia, nois. Sou jovent, viviu les festes amb passió?
6: Sí.
1: I també esteu encisats a Els Gegants d'Arenys, oi?
6: Sí.
1: Perfecte, en parlarem més tard.
0: Sí, també en parlarem més tard.
1: Benvinguts a tots 6.
0: Comencem a parlar primer del present i també del futur més immediat. És a dir, el que passarà avui i demà. La festa major és a punt d'omplir els carrers d'Arenys i darrere de cada acte hi ha molts mesos de preparació, reunions, feina, perquè tot surti perfecte. I qui millor que la regidora de festes és per explicar-nos què ens espera aquest any. Marta Serrano, sigues molt benvinguda.
7: Pues molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Bueno, no sé quants heu dormit i quants no. Quines novetats? Perquè la Marta Serrano també és jove. Potser no tant com els nostres convidats més joves, però també és jove. Quines novetats ens porta la festa major aquest any?
7: Ahir suposo que tots ja veu anar al pregó, sí. Completes, Miquel del Roig, no? Amics de Manel...
0: Bueno, ja els més grans poc. Potser ja no vam anar a veure el Miquel del Roig. No.
7: Per això hem dormit poc. Però... avui és el dia de Festa Grossa, honor i glòria a Sant Zenon. I res, comencem a la tarda amb la recollida de xumets i la cercavila de gegants.
0: Que haurà una solana que no vegis.
7: Sí, perquè s'obres a les 5 de la tarda. Però és essencial, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
7: La meva filla aquest any serà usuària.
0: Ah, molt bé. Molt bé. Deixarà el xumet.
7: Esperem, esperem. Això és complicat, però esperem. Després hi ha la recollida, com sempre, de les autoritats a la plaça de l'Ajuntament. Pujarem un altre cop cap a l'església i aquest any, com a novetat, hi ha la colla convidada. Això us ho explicaran quasi millor que jo, eh? Però de Sant Feliu de Pallerols, que sabeu que tenen els famosos cavallets i fan, doncs, el seu ball davant de la plaça de l'església. Després hi haurà una audició de sardanes. Paral·lelament, l'ofici de Sant Zenon, que jo crec que també passarem força calor.
0: Sí.
7: A les 10 de la nit, la batucada, com sempre, ens acompanyarà cap als focs, i a les 11, els esperats focs de Sant Zenon, que, per la calma de tothom, hi haurà focs, perquè amb totes aquestes notícies dels incendis ha estat penjat d'un fil, no?
0: Penjat d'un fil, perquè em sembla que estem a Alfa 3,
7: sí.
0: I aleshores...
7: El 4 ja no es pot
0: no,
7: fer res.
0: En el 4 no es podria fer. En Alfa 3 suposo que hauríeu de mirar les nostres zones boscoses, bueno, però la de la platja no és zona boscosa.
7: Tot i així hem hagut de... Bueno, ahir vam trucar als agents rurals, vam venir a veure que no hi hagués cap perill. Estem fora de perill, per tant, ens han permès fer aquests focs artificials.
0: Visca Sant Zenon, això ho ha fet Sant Zenon!
2: Visca.
3: Mireu... Un parèntesi, perquè clar, estem parlant de Sant Zenon, però darrere hi ha tot un equip que hi treballa durant tot l'any per aquestes festes. A mi m'agradaria, de cara als oients, una mica esbrinar quin paper tenen les entitats i també els voluntaris a l'hora d'organitzar Sant Zenon durant tot l'any.
7: Mira, a tots els programes que he anat, he agraït tant a les entitats com a tots els treballadors municipals, perquè incansablement treballen tot l'any. O sigui, ara acabarem barraques i d'aquí un mes ens posarem ja amb les de l'any que ve.
3: Déu-n'hi-do.
0: Però no acaba en Sant Roc, no?
7: Bueno, que ho tenim preparat, ja ho tenim preparat.
0: És veritat.
7: Acabarà de tallar els últims serrells, no, però passat l'estiu, de veritat que comencem ja a treballar amb la següent festa major, a mirar, doncs, les entitats que necessiten, com volen organitzar, quin dia, quines hores, preveure, doncs, el sol, les temperatures, no? I que tot encaixi, tothom estigui a gust, perquè algun any que ens han coincidit dues activitats, doncs potser uns no s'han sentit tan a gust com els altres, llavors encaixar-ho tot, ho fem ja.
0: Sí, sí, sí, sí, perquè després serà difícil.
7: Exacte, i després... Doncs...
0: No, i a més, pensant en la gent que ha de venir, fer els bolos,
7: sí, sí,
0: o
7: sí, sí, sí, sí,
0: les colles geganteres que puguin
7: i
0: estar
7: que siguin
0: convidades,
7: lliures, perquè a vegades ha passat...
0: Deu tenir, clar,
7: exacte,
0: clar,
7: ha passat, clar, doncs, que vols convidar algú i ja ho té ocupat, per tant, hem de ser els primers. I després, la preparació és molt dura, però el dia a dia de la festa també, perquè ahir vam estar, doncs, jo com a regidora, la tècnica, brigada, servei...
0: Clar, o sigui, clar, tot.
7: Vam estar vigilant barres, fins a les 5 del matí recollint, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, no? Que segurament que tothom que estava a l'Ajuntament haurà vist l'Albert Lloret com ha fet el pregó, l'alcalde com ha donat la benvinguda, els polítics que han estat aquí han estat en allà, però a darrere de tota aquesta gent, ja des del primer de la brigada fins... Bueno,
7: tothom.
0: Mira, a les 5 diu que recollien.
7: Nosaltres a les 5 plegàvem l'última barra, perquè avui ja hi ha joves a la placeta rebent a qui s'ha d'emportar tot aquest material.
0: A veure, que aixequi la mà qui no ha dormit.
7: Una miqueta.
0: Oh! El jovent no aixeca la mà? O sigui que tots heu dormit?
4: Sí.
0: Ostres!
7: Jo crec que han dormit més que jo, eh?
0: Oh, sí, probablement sí.
3: És molt dedicada a la ràdio, molt professional.
0: Ja ho veig. Marta, se'ns acaba el temps i hem de fer molta cosa. Què destacaries, sobretot, d'aquesta festa major? Allò que ningú es pot perdre. Bueno, el que no ens podem perdre ja és el pregó, el brindis i les completes, però de tot el que queda, què és el que més destacaria?
7: A veure, és difícil, eh?
3: És molt difícil fer tria.
7: Sí. Dos coses, deixa'm dir dues coses i ja està. Primer, els gegants, perquè estrenen vestit.
0: Ai, sí.
2: I perruqueria.
7: Han quedat preciosos. A sobre penso que tant avui que venen els cavallets com el diumenge la proposta és espectacular. Per tant, animo tothom a anar-hi amb precaució perquè farà calor. I l'altre, barraques, perquè també seran 25 anys.
0: Evidentment.
7: Portem Doctor Prat, Saxeni, portem una proposta molt engrescadora i també animo a tothom a anar a la platja a participar-hi.
0: Molt bé. Jo només faria una petita precisió. És probable que en els propers anys, i no hi tardarem gaire, pugem a temperatures que s'acostin als 50 graus. Aleshores, hi haurà un moment en què us haureu de plantejar tots aquests que penseu la festa major, que hi haurà hores, com aquestes de les 5 de la tarda, que serà impossible sortir, i menys amb criatures. només dic això, ho deixo aquí sobre la taula.
2: Hauran de fer jocs d'aigua.
0: Jocs sí. d'aigua!
3: Sant Zenon nudista. Exacte.
7: Així que s'ho trobaran
0: aquest any, eh? Sí, sí, sí, aquest any heu començat amb jocs d'aigua.
7: Sí, aquest any hi ha un corre aigua, eh?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
7: Corre baix, corre foc, corre aigua, aquí...
3: Aquí tot.
0: Tot va corrent. Molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Marta Serrano.
7: A vosaltres.
0: Esperem que per Sant Zenon també estiguis disponible i ens expliquis com són les festes de Sant Zenon.
7: De Sant Roc.
0: De Sant Zenon.
7: De Sant Roc. Sempre, sempre vinc a la ràdio, m'encanta.
0: Moltíssimes gràcies per estar aquí. I després de parlar de Sant Zenon, que està a punt de començar, doncs nosaltres ara farem un viatge cap als records.
3: Per això ens acompanyen dues persones que coneixen molt bé Arenys i que, a més, formen part de la família de Ràdio Arenys, oi que sí?
0: Sí, perquè deixa-m'ho dir. A veure, a mi aquests especials, quan el director de la ràdio ens va encomanar fer especials de Sant Jordi, Sant Zenon o Sant Roc, jo crec que, a més, ha de ser un tribut a tots els col·laboradors de Ràdio Arenys que estan aquí, peti qui peti, passi el que passi, i estan a totes. I
3: digues-ho, Montse.
0: Molts, molts, molts anys. Aleshores, per tant, a mi m'agrada donar veu als diferents col·laboradors que té aquesta ràdio. Els que volen venir venen, i els que no volen venir no diuen res. Així ens hem arreplegat en Rubén, però també l'Anna Cucurull i en Jordi Serra Ribugent.
3: Molt benvinguts.
2: Gràcies.
0: L'Anna Cucurull és una de les conductores de la banda sonora de la nostra vida. Què tal?
2: Molt bon dia.
0: I en Jordi Serra Ribugent és el conductor del programa Tot ens va bé. Aleshores, per què aquests dos col·laboradors? Doncs perquè el programa de la banda sonora de la nostra vida sempre té una mirada cap al passat. O sigui, el que fem és recordar les històries que han passat durant la nostra vida, com que la més gran és l'Anna, que és de l'any 52, vam començar per l'any 52, no. I anem tirant endavant programa, any a any, i música a música. I per què en Jordi Serra? Perquè en Jordi Serra és el dels espectacles.
3: Home!
0: Ningú com en Jordi Serra per parlar d'espectacles, de festa major, de lo que ha vist quan era infant, i quins espectacles es feien durant les festes majors dels anys 70, 80, o sigui que jo... us dono la paraula.
5: I m'han anat encara més lluny.
0: A veure, explica'm.
5: Jo no vaig ser-hi aleshores, perquè fa 100 anys.
2: Millor, perquè
5: passaria. Mare meva. Seria molt vell, molt vell, molt vell, molt vell. Ja estaria a punt d'anar-me'n a l'altre barri. Se'm va ocórrer de pensar, doncs, què estaríem fent a Arenys fa 100 anys, el 1926. Em vaig anar a buscar el programa Demà, que està digitalitzat i es pot consultar, i us dic precisament el que avui, Marta, el que avui... estàvem fent fa 100 anys, avui dia 9. Doncs mira, a primera hora el que es feia era repartiments d'abonament de pàcar i arròs per als pobres de la vila.
0: Ostres!
5: Recordem, 1926...
0: La seguretat social no existia.
5: No, i estàvem en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera.
0: Acaba d'entrar en Xavi Salvanyà.
5: Hola, Xavi.
3: Bon dia, Xavi Salvanyà.
5: Doncs plena dictadura de Primo de Rivera, amb molta penúria, amb molta gana. I doncs això era el que feien a primera hora. Després hi havia sants oficis. Al llarg del dia hi havia concerts i audicions de sardanes a l'Ateneu Arenyenc i al Casino Industrial, que cal dir una cosa. En aquella època, el Casino Industrial, el Casino, i a l'Ateneu Arenyenc el que feien era, gràcies als socis, construir, llogar una mena d'embalats. Uh-huh. I ells mateixos, cadascuna d'aquestes societats, doncs programaven doncs audicions de sardanes, concerts, que només hi podies entrar-hi si eres membre d'aquella societat. Vull dir que si eres del Casino no podies anar a l'Ateneu, i si eres de l'Ateneu no podies anar al Casino. De totes maneres, hi havia coses que es feien per tot el poble, com ara veurem. A les 6 de la tarda, d'un dia com avui, es feia una solemníssima processó religiosa en honor de Sant Zenon. No sé si traien el sant al carrer, no ho sé, això ja no ho sé. Però, doncs, hi anaven totes les autoritats del poble, i era un gran...
0: Sant Cristo Gros.
5: I era com un gran prestigi la persona que duia el pandó.
0: Exacte.
5: També hi havia un segon pandó que normalment el portaven els nens. Cal dir una cosa, tenint en compte els temps que estem. Únicament eren persones de sexe masculí.
0: Ah, sí,
5: i portaven el pandó gran i el pandó petit. Mira, ens diu en Xavi que ell va portar el pandó quan era petit. Bueno, però tu això l'any 26 no.
7: Posa un micro, Xavi.
5: Encara no hi eres l'any 26.
6: Jo vaig ser dels últims que vaig portar el cordó,
5: perquè una cosa és
6: el
5: penó,
6: i després hi havia dos més, que eren els cordonistes.
5: Els que aguantaven el cordó.
6: I l'any 69, Enric Julià portava el penó, i l'Albert Estengre, membre d'aquesta casa...
3: Sí, que passarà pel programa, també.
6: I jo mateix, vam ser els cordonistes.
5: Els cordonistes.
6: I després, em sap que va haver-hi professor l'any 70...
7: I ja està, i para de comptar.
6: És a dir, que som dels últims.
7: No, no, una mica Pandó ja sabia que eres, Xavi, però ara m'ho acabes de confirmar.
5: Això va ser a l'època franquista. Que ara amb l'Anna Morant també...
6: Tot arreu hi ha una cosa, no tenim ni una foto.
7: Ah,
1: quina llàstima.
5: Millor. Millor. Millor, perquè...
7: Ara no fem una altra cosa.
5: I aquesta processó anava amenitzada amb la banda del regiment de Badajoz, la banda municipal de Mataró, i l'orquestra, una orquestra molt famosa a l'època, que eren els Peps de Figueres. A les 10 hi havia els focs d'artifici, i a les 11 hi havia concerts i audicions a cadascun dels embalats, i hi havia una gran gala de teatre a la Sala Mercè, que aleshores també exercia com a teatre, i van amb la representació de dues sarsueles, que una era La Leyenda del Beso i l'altra La Cara del Ministro, representades per la companyia de teatre El Dorado de Barcelona, dirigides pel prestigiós, aleshores prestigiós, Federico Cavaller, que no sé qui era aquest senyor, però
7: jo era prestigiós. De totes maneres, m'encantaria que tornessin a fer sarsuela. Marta, m'encantaria que tornessin a fer sarsuela. El nostre alcalde l'encantant. Ah, sí? Mira, aprofitem la mirandesa. No digues dels cops que ens en posarà.
5: I també al llarg dels altres dies hi havia partits de futbol, festivals de natació, audicions, sardanes, moltes més misses, la del difunt, etcètera.
7: Això fa 100 anys. I en fa 50?
2: Mira, era en el 1963, el gran programa de la Festa Major, estava dedicat a la Coral L'Esperança en el seu centenari.
7: Centenari.
2: Mare meva. Assent el seu director, el senyor Ramon Mas Catarineu.
7: És veritat?
2: Sí.
7: Ostres, és veritat? Mig parent meu, també.
1: O sigui, el vau conèixer, aquest senyor?
7: Home, era l'avi de la meva cosina.
1: Ostres, imagina't.
7: Si no l'havia de conèixer.
1: Mira, està sonant La Leyenda del Beso.
7: Sí.
5: Aquesta cançó és de La Leyenda del Beso, però després als 80 la van popularitzar els Mocedades, que és aquesta cançó.
7: Ah, sí, Amor de Hombre.
2: Doncs, si voleu, faig una mica de referència del que va passar en el 63. Doncs, com que va ser un any dedicat a l'Escor L'Esperança, a les 10:30 jo us diré els horaris i més o menys us aniré llegint de la manera que estava plasmada també l'escriptura. A les 10:30 hi havia la concentració en el local social de l'entitat de les representacions corals de la nostra regió amb els seus estandards.
7: Ei, regió, eh?
2: Regió. Per això dic que us aniré dient tal com estava escrit, perquè a vegades fa venir una mica de pell de gallina. A les 11, a la plaça de la Vila, salutació a les autoritats interpretant-se els Flors de Maig d'en Sant Claver i l'Empordà de l'Enric Morera per les masses corals. A les 12...
7: Anna, acosta't una mica el micro, que diu 12... el nostre tècnic que no se te sent massa bé.
2: La meva veu s'escampa.
7: Ei, sí.
2: A les 12 se celebrava una missa a la gruta de Nostra Senyora de Lourdes, emplaçada en el parc de la nostra vila.
7: Encara hi és.
2: Seguidament, oferiment de corones en el monument de José Antonio Clavé. Pobre home, li van posar José. Ostres. Perquè no li podien posar Josep en aquells moments.
1: Quin greu.
2: Imposició de medalles commemoratives en els estandards. A la 1:30, en el local de la Societat de la Coral L'Esperança, vi d'honor de les representacions assistents. Els actes anunciats seran amenitzats per la banda municipal de Mataró.
7: No en teníem nosaltres aquí.
2: No, aquí res, no n'hi havia.
5: Encara no n'hi havia.
2: A les 12 del matí, regata d'espines, organitzada per el Club Nàptic Local en el port, disputant-se un trofeu cedit per l'il·lustre ajuntament. Després, a les 4 de la tarda, sessions contínues de cinema projectant-se Taras Bulba. I concert per una llàgrima, en l'Ateneu, que en l'Ateneu en aquells moments també feien cinema.
7: Sí.
2: I després es passava a les 4 havien sessions de Taras Bulba, l'Ateneu, i mans a dalt i vestit d'or en el cor L'Esperança. O sigui, en l'Esperança, el que és ara el principal, també era cinema.
7: I tant,
2: i es projectaven
7: jo me'n recordo
2: llavors
7: perfectament d'anar al cine amb els meus germans donats de la mà. Ai, que feien dues pel·lícules, eh?
1: Ara ens hem d'anar al polígon, seria molt guai també reprendre aquesta tradició de fer-ho aquí al poble,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo crec que sí, però tot això ara...
7: Uf, és molt difícil.
5: Teníem això... el casal parroquial, però...
7: Sí. Teníem el casal parroquial, però ja no. Sí,
8: l'altre dia
7: sí,
8: vaig
7: sí.
8: entrar per fer una reunió...
7: Acosta't el micro, Marta.
8: No, és anècdota, eh? Que l'altre dia vaig entrar per fer una reunió, perquè sabeu que el patronat de Sant Roc ara té com un espai allà, i vaig veure jo tan...
7: Desengelat.
8: Sí,
7: desengelat.
8: Una pena...
7: Sí, noi. Jo recordo encara les sessions que feien de cinema, de màgia, de tot. El pati del casalet, no sé si us en recordeu.
2: Ui, sí.
0: al pati del Casalet hi havia com una mena de pou, no sé si ho recordo malament, sí. I aleshores es posaven cadires al voltant, era l'aire lliure, eh?
2: Però no, el pati era molt petitó.
0: Bueno, però bueno, jo, com que devia ser petita, ja ho devia veure gros.
2: El veies gros, exacte.
0: Sí. Proporcionalment el devia veure gros. I aleshores era bueno, el típic que comencin, perquè noi, no acabaven de començar mai.
2: És el Casalet, el que senyor, ara tenim el Casalet, on hi ha, és en allà.
0: Allà, i feien de tot.
5: És que els més joves de la taula ens mirem, volguem dir.
0: Sí,
5: aquest
0: i això
5: parlen.
3: Això no ho hem vist mai nosaltres. Teniu una oferta cultural molt ric al poble.
5: El pati del Casalet el coneixem, el pati del Casalet. Sí.
0: Ah, sí?
2: El pati del Casalet el coneixies? No.
0: Del Casalet?
5: Sí, okay. del Casalet.
0: Perquè segurament si sou geganters o teniu alguna cosa a veure amb la pesta o teniu alguna cosa a veure amb Sant Roc, allà us heu canviat, us han maquillat o us han fet alguna cosa.
2: Però hi havia unes escales que pujaven a dalt? No. L'edifici vell no...
0: No, clar, el que nosaltres diem és quan encara no estava reformat. I aleshores...
2: Sí. Era un punt de trobada de tots els infants d'Arenys.
3: Imagineu-vos com ha canviat la vila, que entre totalment. Dues generacions ni tan sols ens avenim per parlar d'un mateix que està.
0: Dues generacions o més, eh?
5: Més. Aquí són més. Aquí són 4 o 5.
8: Però que és el mateix edifici, no?
3: Sí, el mateix edifici.
2: Sí, el mateix espai.
5: Però aquest era el de 1963. Sí. Tenia una altra estructura.
0: Hem d'avançar, perquè dintre de poc ja tindrem una altra cosa per comentar. O sigui, avancem ràpid el
2: bloc del passat. Continuem. Vinga. A les 5:30 del dia 7 havien campionats regionals de salvament en el port, organitzats per la Federació Catalana de Salvament amb la col·laboració del Club Nàutic d'Arenys.
0: Mira, llavors, en aquella època, un podia anar cap al port i tirar-se a l'aigua, eh?
3: Exacte. Sí.
0: Bueno, és més, ho fèiem, perquè... Ara, avui en dia, la gent ni ho recorda.
2: I
0: però...
2: de waterpolo, teníem un equip de waterpolo.
0: Però quan nosaltres érem joves petites, la Mare de Déu del Carme...
2: Sí, tots en barco.
8: I a l'aigua.
0: I a l'aigua, home, sí, tots acabàvem a l'aigua, està clar. Mm.
5: I als anys 80 i 90 va haver-hi molts campionats de natació i de waterpolo aquí a Arenys.
0: Sí, ara tira-t'hi al port.
3: Sí.
0: Ara
3: tira-t'hi
0: al port, sí. A veure què passa.
3: Jo no sé nedar ni amb crol, imagina't.
5: Molt malament.
0: Segueix.
2: Va, passem al dia 8 de juliol, a les 10:30, ofici solemne en honor del nostre gloriós patró, Sant Zenon, amb l'Orfeo Seràfic Marià.
0: Com avui en dia.
2: Com avui. A la 1 de la tarda, repic tradicional de campanes, anunciant la festa de Sant Zenon. A les 6 de la tarda, al cinema L'Esperança, es projectaran les pel·lícules La gata negra i La alcova flotant.
0: Carai. La gata negra!
5: Carai, quins títols, no els conec, no els conec.
0: Això sembla ben bé, no sé, El gato negro.
2: A les 7:30, cercavila de gegants i capgrossos,
0: no,
2: i a les 9:30 de la nit, solemnes completes a l'església Arxiprestal, cantades per la reverent comunitat de preveres i capellà de la música de Joventut Seràfica.
8: Tots aquests venien...
0: Anem avançant, Anna.
2: Després, una traca valenciana venia.
0: Bueno.
2: Després hi havia una serenata musical a la plaça de la Vila, sardanes en el passeig Cifré... Llavors, més sardanes tant en el casino com en la...
0: Doncs hi ha una cosa que està clara. Jo crec que els actes de Sant Zenon massa, no han canviat?
2: No han canviat massa, no.
0: Vull dir, canvien els actors, per dir-ho així.
5: Les formes.
0: Les formes. Però... Sí, perquè, a veure, es feien coses per la Feti i per les Jons...
8: Han canviat sardanes per concert.
2: Sí.
5: Ara venen els doctor Prats, i abans venien a fer la Leyenda del Beso.
8: Sí, però l'estructura és veritat que és la mateixa.
0: L'estructura és la mateixa, no ha canviat.
3: Així ho sentiu vosaltres, com joves, i aquí faig referència a la Nil Gómez, a la Jana Roura i a Laura Pitarquer, us sentiu així que no ha canviat gaire, ara que esteu sentint el que llegeixen l'Anna Cucurull i en Jordi Serra?
9: Aviam, sí, però diguéssim que aquest és el sentiment i aquest és l'arrel, no, de Sant Zenon, doncs, que porta des de fa 100 anys que es fa el mateix i que tothom ho viu la seva festa com mai.
2: Amb la seva època.
9: Exacte.
0: Clar.
9: Sí,
0: molt bé. A veure, tenim futur, eh?
3: Sí.
0: Què més?
2: Bueno, llavors, a veure, també hi havia un concurs de fotografia...
0: No ha canviat gens.
2: Concurs de fotografies. Llavors hi havia sardanes, amb la Copa Meravella, tornaven les sessions de cinema, llavors amb l'Orquestra Meravella tornem-hi... Llavors un concert per la banda de la policia. A les 7:30 solem de processó.
7: No teníem banda municipal, però sí que teníem banda de policia. Però jo només recordo el Sereno. La veritat és que tampoc no recordo ni la policia.
2: El Sereno, esclar, el Sereno.
7: L'únic que recordo la policia
2: era
7: és que la
2: nostra
7: meva mare
2: policia,
7: deia...
2: El Sereno.
7: Calla, que passa la policia. I no podies parlar en català.
2: I era el Sereno. Pobre. Bé, llavors, aquí surtin la processó amb el panó, que aquí diuen pandó, deien, però és el panó.
7: Sí, sí, nosaltres deien... Sí, es diu el panó, però sempre hem dit
2: el pandó. I aquí ho posa, tal com està redactat, posa el pandó. El pandó principal està confiat a la social coral L'Esperança amb motiu de celebrar el seu centenari i el president és el que porta el pandó major, el panó major, és el president de la societat L'Esperança, que és el senyor Ramon Mas Caterineu, i llavors ve acompanyat per els seus cordonistes...
7: El que ens explicava en Xavi.
5: El que ens explicat en Xavi.
7: Ja no me'n recordava jo, dels cordonistes.
2: Sí, que el portaven Rosendo Julià, el de la fàbrica de Can Julià.
7: Sí.
2: En Josep Maria Julià.
5: Que devia ser el cosí.
2: Sí, que és el cosí. Sí. I també llavors hi havia els nets d'un insigne fundador de la societat. El panó o pandó infantil el portarà el nen en Lino Monge Miró.
7: Mare de Déu!
2: Que ha signat com a cordonistes el seu germà Xavier i el nen Carlos Clarel Rodríguez.
7: Ah, aquest ja no. La meva memòria ja no arriba a tant.
2: I acabada la processó, balls de gegants i capgrossos a la plaça del Generalíssim, avui plaça de l'Església. I a les 11 de la nit, els focs artificials.
7: Passem una mica més endavant. Ja passem cap als anys...
5: El plat fort, quin era el plat fort?
2: Era aquest el de sobretot, no? De passejar el panó, d'anar amb el panó amunt i el panó avall.
3: I aquí hi ha el panó,
5: un gran espectacle de música, un de teatre...
2: No hi havia sardanes...
7: Hem de tirar endavant, perquè no... El temps se'ns atirarà a sobre, o sigui, que passem dels anys 60...
2: Nosaltres als anys 60 hi havia molt de cinema.
5: Mira, aquí tens teatre.
2: Doncs sí, una obra de teatre de la Carla Siena.
7: Passem a parlar d'embalats, d'espectacles, de circ... A veure, què me'n pots dir, Jordi Serra, de tot això?
5: Doncs jo... M'he documentat, he mirat molts de programes de festa major i m'he fet una mica d'esquemes i, per exemple, doncs, una cosa que hi ha hagut sempre al llarg de tot, des que existeix la festa majorense, és que hi ha hagut orquestres. Orquestres sí, més modernes, més antigues, i entre aquestes orquestres doncs, en direm algunes. Jo crec que la que més vegades ha vingut a Arenys, fent els meus càlculs de programes de
7: la
5: festa
7: Salvatana.
5: Major... No! Han sigut els mongrins. Els mongrins.
7: Encara venen, eh?
5: Per això, sumant totes les dècades anteriors, més la actualitat...
7: No serem els mateixos músics.
5: Sí, home, clar. Ha continuat el nom. També la Meravella, l'Orquestra Marina. També va venir l'orquestra del Rudi Ventura, el gran trompetista.
7: El Javier Martí,
5: també. I també han tingut orquestres més catxondes i divertides, com l'orquestra privada, que el cantant va ser col·laborador de Ràdio Arenys durant molts anys, en Pep Maioles. L'orquestra privada.
7: Sí.
5: Una orquestra que també era molt còmica, jugava molt amb la marxeta...
7: Jo l'espectacle molt... que més recordo, la Festa Major de la Trinca.
5: I tant.
7: Un any a l'embalat.
5: Van venir.
7: I tant que sí.
5: I a més van venir representant el no ve d'un pam.
2: No ve d'un pam.
5: Que ells es van transformar en tres senyores i eren les germanes sisters. A més, germanes sisters.
3: Internacionals.
5: I cantaven aquelles cançons tan divertides de...
2: En Joan ens en podria posar alguna de
5: recordatori. I tant, alguna. En Joan no està escoltant.
7: Jo vaig pensant, mare de Déu, ja ens... La mitja hora segurament...
5: Moltes orquestres. La Girassol, la Caravana, la Salvatana, els Cimarrón, la Rosaleda, que em penso que també ve actuar aquest any o va venir l'any passat. La Pachacombo.
7: La
5: Salseta del Poble Sec també va actuar.
7: Venia per Sant Joan i també per Sant Zenon.
5: L'orquestra Fuma el Barco, del nostre company i amic David Xiberta, que a més també havia fet propaganda a Ràdio Arenys, vull dir, també ho hem de dir-ho.
7: Sí,
5: i després l'orquestra del Cristian Domènech, que és un col·laborador d'aquesta casa, del programa dels dissabtes.
7: A veure, aquest jovent, ja no heu vist el circ?
2: No.
7: Però nosaltres a la Festa Major, quan nosaltres érem petits, era sempre Festa Major,
2: era la màxima aquesta, anar al circ.
7: Circ i fira.
10: Aleshores, i el circ que recordo...
2: El circ amb animals, animals,
10: i tant. El recordo molt bé, el circ, perquè es posaven davant de casa els meus pares.
5: I amb figures molt famoses de l'època.
2: Sí.
5: Jo tinc una anècdota, però no l'explicaré. Em vaig trobar amb la meva mare, jo quan era molt petit, molt petit, molt petit...
10: El jovent no sabrà qui és,
5: un,
10: ja veuràs.
5: Un dissabte, no, segur que no el coneixeu. Un dissabte jo anava amb la meva mare, tot ple de parades, i veig un senyor petit, petit, petit, d'una edat ja avançada, que era el famós Torre Bruno.
10: Sí, no? Senyor!
5: El famós Torre Bruno.
11: Vosaltres el coneixeu?
5: No,
2: no,
5: tampoc,
2: no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que al Cidón hi havia una mica de tot.
2: I la Pinito de l'Oro també havia vingut aquí, també, que no era gran trapecista.
5: La Pinito de l'Oro també, també, també.
10: No, no, no, si hem tingut també realment...
5: I també molts de pallassos estrenyes molt famosos.
10: Molts pallassos, sí.
5: El Tortell Poltrona, sí, i la Pepa Plana, sí, sí, els seus primers passos, sí, van ser també aquí, eh?
10: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Davant de casa dels meus pares era justament on... clar, casa dels meus pares és a l'altre cantó, on avui hi ha el Bar El Nostrum. No sé si us situeu. Aleshores, allò era riera superample... de sorra,
5: un sorral,
10: allò posaven, l'horta de Can Nualart, que tot eren fruiters, i aleshores allà al mig, entre el, no hi havia ni voreres, aleshores cap a casa els meus pares, entre això i l'horta de Sant de Can Nualart, hi posaven el circ. Fins que dues rierades es van endur al circ sencer.
11: Amb els animals i tot?
10: No, els animals no, però ja, però va desaparèixer la carpa, va desaparèixer totes les coses.
2: Hi havia vist allà un os formiguer.
10: Imagina't.
2: Aquí.
10: Sí, sí, sí.
2: Hi havia tigres, hi havia lleons, i hi havia el... bueno, ossos,
10: nois,
2: un os pujant a dalt l'escala.
10: Li demanem a la Marta Serrano, va, que sí, porti alguna vegada un circ.
11: I on el posaries, Marta, aquest circ?
10: Exacte.
11: Ara, com a camí de poble.
10: S'ha de pensar, s'ha de pensar.
5: Sí, a la plaça, mira, de la Sardana.
10: A la plaça de la Sardana.
2: Ho tenia claríssim. Aquesta,
10: aquesta, aquesta. És molt que tenim arets,
2: doncs ja,
10: que
2: comenceu a perfilar.
10: Si us hem de demanar alguna cosa és que torni el circ.
11: Sí, sí. I l'equip de waterpolo, jo faig aquest parèntesi.
2: També, també, també.
10: Hosti, però si l'hem de tirar, necessitarem el port més net, si l'hem de tirar al port. Sí.
2: Bueno, havíem tingut aquí també els campionats d'esquí nàutic, aquí eren els campionats mundials.
10: Ostres, sí, hi havia unes rampes, unes llanxes, i ximba! O així, era molt divertit, era molt bonic veure-ho.
2: I uns vivers a sota aquests, dels trampolins, aquests, que eren els de Can Gironès.
10: És que aquest jovent no ho ha vist, això. Llàstima. Permeteu-me un moment. Hem de tirar endavant. I ara ve el moment...
11: Ah, sí. Perquè abans us dèiem que havíem fet, sí, una pregunta, que la pregunta és què sabem realment dels aranyencs del nostre patró Sant Zenon, oi?
10: Exacte. Què saben exactament els aranyencs de Sant Zenon?
11: I en lloc de quedar-nos amb el dubte, hem sortit al carrer per fer aquesta pregunta.
10: Agafar un micròfon, sortir al carrer i preguntar-ho directament. Així que això és exactament el que va fer el Rubén. Va aturar aranyencs, gent que passava pel carrer, algun passavolant que passava per allà, sense avisar-los, sense preparar res, i una pregunta ben senzilla. Saben qui era Sant Zenon?
11: Alguns em van sorprendre, ho haig d'admetre, ja, va, molt. D'altres em van fer somriure. I en algun cas, us confesso, ara que som aquí en petit comitè, que les respostes són força inesperades. Si us sembla, escoltem el que ens han explicat. Sant Zenon és una festa multitudinària que aplega a tothom. Però, a l'hora de la veritat, què en saben els aranyencs i aranyenques de Sant Zenon?
12: És el nostre patró, el patró de la vila. Wow!
13: Doncs per mi Sant Zenon és sempre la festa major, la gran, perquè des de petit sempre l'hem viscut amb els pares, amb els gegants per aquí al carrer, amb les barraques, la fira, i és una festa molt, molt nostrada, Sant Zenon, sempre que arriba l'estiu, és de les festes que, bueno, més il·lusions ens fa, a part de també la segona, la festa petita, que no, ja no és tan petita, la de Sant Roc, que, ostres... Déu-n'hi-do, i molta cultura popular, molta tradició, i que fa molta il·lusió que arribi.
11: Bon dia. Què tal? S'està fresqueta la carnisseria. Soc de Radio Arenys i estem fent un especial per Sant Zenon. I volem saber què opinen els aranyencs aranyenques d'aquesta festa. Què en sabeu realment del nostre patró? Ai, s'ha marxat, eh? Ha marxat una treballadora, no vol saber res de nosaltres. Necessito respostes. Què sabeu de Sant Zenon? No, no t'agrada?
14: Bueno, sempre m'ha agradat, però m'agrada més Sant Roc. No, no, no, a mi m'ha agradat més Sant Roc.
11: Cadascú té les seves preferències a la vida. I ningú més vol aportar res a Radio Arenys?
14: La fiesta más grande de Arenys.
11: Sí?
14: Que eso, para mi gusto solo me faltan los petardos que tiraban en el agua. Porque lo demás, perfecto.
11: Bueno, jo només vull dir que m'he creuat amb el cap de policia i s'ha negat a participar a aquesta dinàmica de Radio Arenys. Molt malament.
15: Per mi és festa major. Bueno, és una festa tradicional, que evidentment és una festa major, però que porta... Jo, per exemple, porto 40 anys aquí i sempre, sempre l'hem celebrat. Vull dir, és una festa que amb aquesta ciutat, amb aquest poble Arenys de Mar, doncs és la gran festa del poble. Home, jo diria que Sant Senon per mi és, no sé, és més significatiu per mi.
11: Soc aquí a la loteria d'Arenys de Mar, a la loteria d'apuestes de l'Estado de la Riera d'Arenys, i tinc un jove que ens vol dir la seva.
16: A veure, a mi la festa m'agrada molt per les barraques i tal, i tot, però bueno, és en comparació amb el poble veí d'aquí d'Arenys amunt, no hi ha comparació, sobretot amb la unió que hi ha al poble i tot.
11: I què penses de Sant Zenon? El coneixes, aquest sant?
16: Sí, bueno, el patró del poble. I sí, bueno, de petit, amb els gegants i tot. Poc. Jo considero que poc.
11: Es veu molt per Sant Zenon?
16: Qui? Sí, es veu molt. Bueno, òbviament, però perquè també és part de la festa.
17: Sí, totes les festes que estiguin lligades amb el cos són un problema, perquè al fi i al cap, quan veus una patrulla de la policia que corre és perquè hi ha algú que està borratxo. Crec que es veu massa i que crec que s'ha perseguit el tabaco, d'alguna manera. L'home en si sempre ha estat vinculat al tabaco. De fet, la paraula perfum ve per fum, vale? Ve del fum, perquè prehistòricament els homes ja utilitzaven el fum. Amb el fum s'ha treballat per a l'hora de ventilar les coves i s'ha fet molt amb el fum. I el fum està perseguit i l'alcohol està permès. Està permès per què? Perquè segons la publicitat que hi ha es permet franges horàries, però no se salten totes les franges horàries perquè justament a la baixa col·legació, i és el total problema, a les cerveses, vale, que és el més consumit d'Espanya, genera molts de milions. I llavors es permet qualsevol publicitat a qualsevol hora. I les nanos, doncs, pensen que veure... o sigui, jo quan vaig a un puesto i no veig, sóc el raro. I aquí és on tenim el problema.
11: I vostè celebrarà aquest 9 de juliol al Sant Zenon?
17: Sí, jo celebraré, i tant, sempre celebro. Vale? Però sense veure. Veient. Veient sense veure. Perquè quan veus, no veus.
11: Ja veieu que tots els aranyencs i aranyenques tenen una opinió al respecte d'aquesta festa major, però és que sembla que el patró, el que se'n diu el patró, no el coneix gairebé ningú. Som aquí amb la Maria de les Tisores de la Maria, aquí a la placeta de l'Església, que ella ens vol dir què significa per ella Sant Zenon.
18: Pues festiu, divertiment i passar-lo bé.
11: Quedes amb les amigues per Sant Zenon?
18: El grup. Per sortir, per donar un passeig i tot això. Fantàstic.
19: Escolta, no sé el que és Sant Zenon. Soc de fora i no sé el que és.
20: No, només dir-te que, bueno, que estic molt content de poder expressar el que sento, i és que nosaltres portem molts anys aquí a Arenys, som de Barcelona, però estem molt arrelats en aquí. Llavors, clar, com que soc de l'opinió de que les, diguem, totes les festes, de sigui els pobles o ciutats que siguin, s'han de mantindre, doncs jo, totes les tradicions, com és Sant Roc i Sant Zenon, doncs disfrutem moltíssim. Fa molts anys que disfrutem i encara ho continuem disfrutant ara.
11: Què en saben els aranyencs de Sant Zenon?
21: Tu, doncs anem malament. Porto molts anys vivint aquí, vull dir, sé que és la festa, no, d'Arenys, que es fa molts anys, que es celebra i tal, però sincerament mai m'he preguntat què hi ha darrere de la història de Sant Zenon. Vull dir, sé que sona sempre, no?, el tema de sí, Sant Zenon i tot això, però mai m'he arribat a preguntar per què celebra Sant Zenon i què hi ha darrere de Sant Zenon.
11: Som aquí a la Bio Fruits, a la fruiteria de la Riera d'Arenys de Mar, i ens hem trobat amb la...
4: Rosa.
11: I què saps, Rosa, de Sant Zenon?
4: No gaire, gaire res.
11: Potser s'hauria de fer una distribució de qui és Sant Zenon més efectiva.
4: Clar. Llavors també és una festa que vaig sempre, però no sé les referències, molt poques, quasi res, per això. Perquè jo sóc de Barcelona, però ara estic aquí. Llavors, les històries d'aquí d'Arenys tampoc no les sé totes, saps?
6: Hola, a veure, que del Sant no en sé res. I la festa major m'agrada, perquè és la festa gran del meu poble. M'agrada la fira, m'agrada la música. Els focs artificials últimament estan bajant el tono. Que metan más caña, más bum bum i que duri més rato. I que visca Sant Zenon, que ve aviat, no? Ja.
22: Hola, doncs mira, Sant Zenon és la festa major d'Arenys de Mar, el millor poble de Catalunya, i estic super a favor de les festes populars, estic super a favor de que el poble participi i de que ens trobem tots en espais com és la festa major del poble, on hi ha diverses activitats, tant per nens com per gent gran, com per adolescents, i on podem gaudir tots de bona companyia i moments junts.
23: Okay, we're just visiting Barcelona for a few days, and we found a cute little Airbnb to stay at nearby, so we decided to stay here. And it's really nice. Lots of shops, good food.
11: Thank you very much for your participation.
4: Wow! La festa que li agradi, molt bé, entens? A mi no m'agraden aquestes festes, faig una altra cosa jo, però bueno, està bé. A mi m'agrada tot el que facin per la gent que s'ho passi bé.
24: La programació que fan m'agrada i sobretot lo dels focs, que també anem a veure, la traca i si fan ball, algo farem. Eh?
11: I la missa?
24: La missa no hi acostumem a anar, però a tu sí que és vegades has anat, no, la missa?
25: Algun cop sí que hem anat a les completes amb alguna meva amiga.
11: I què són les completes, per qui no ho sàpiga?
25: L'himne de Sant Zenon i bueno, l'inici de la festa major.
26: Doncs a mi el que més m'agrada és la nocturna, els gegants. Els gegants perquè fan vibrar els nens petits, sobretot la nocturna és el més interessant que trobo de la festa major, perquè és diferent, és de nit, fa molta festa.

0: Nois, no sé, però tinc la impressió que els aranyencs estan disposats a gaudir molt de la seva festa major, però que exactament no saben qui és el seu sant patró. Doncs bé, per acabar aquesta primera hora, val la pena dedicar uns minuts a conèixer una mica millor el protagonista d'aquests dies.
1: Sant Zenon va viure fa més de 17 segles. Quasi bé ahir. La tradició ens explica que era un militar de l'exèrcit romà que, en plena persecució dels cristians, es va negar a renunciar a la seva fe. Aquella decisió li va costar la vida.
0: Va perdre el cap, directament.
1: Com tots avui. I amb aquesta, amb el pas del temps, l'Església el va venerar com a màrtir. La seva història és la de tants i tants homes i dones d'aquells primers segles del cristianisme que van defensar les seves conviccions fins a les últimes conseqüències.
0: I tan últimes. Per ells, per això.
1: Però potser la pregunta més interessant és una altra. Com és que un màrtir romà del segle III ha acabat convertir-se en el patró d'Arenys de Mar?
0: Doncs aquesta és una història molt curiosa, en la qual hi apareix un viatge, unes relíquies i un personatge anomenat Juan Domínguez. Però aquesta història mereix ser explicada amb calma i ens l'explicarà els nostres convidats de primera hora. L'Anna Cucurull, te torna a tocar.
2: Uau, ja tornem a ser aquí, davant dels micros.
0: Endavant. Explica'ns com és que Sant Zenon ha arribat a ser el nostre sant patró.
2: Bé, a veure si us ho sé explicar bé.
0: I si no, en Jordi t'ajudarà, ja
2: veuràs, perquè
3: la història... Jo no en tinc ni idea.
0: No
3: en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Sé que seria, podria ser l'argument d'una comèdia teatral, això sí,
0: eh?
3: Amb unes relíquies que apareixen i desapareixen, però no en sé massa, no.
2: Bé, doncs les relíquies de Sant Zenon, que és el nostre patró d'Arenys, us explicaré la seva vida i miracle a partir d'un treball que va fer mossèn Palomer en l'any 1925.
0: I 1925?
2: 1925. I que va ser publicat per en la vida...
0: Mira, és
2: en
0: anterior
2: la revista,
0: al programa del 1925.
2: Vida parroquial, exacte. Que va ser publicada en la vida parroquial el 1965.
0: Aquí ja hi era.
2: Mossèn Jordi Palomer ens explica que diu que el cristià que visita la ciutat de Roma ha de fer una estació a l'església de Santa Pràxedes. Aquesta...
0: Sí, sí, però a nosaltres ens interessa la història.
2: Bé, però...
0: Comencem amb en Juan Domínguez.
2: Ui, no, encara no... Bé, espera't, no em facis perdre els papers perquè costa molt poc. A veure, estàvem en un sepulcre aquí a l'església de Santa Pràxedes, de Roma, i es va necessitar, doncs, demanar que volíem un sant per l'Església.
0: Sí, perquè nosaltres segurament ens havíem separat ja de Sant Martí d'Arenys de Munt.
2: Exacte. Era el 4 de novembre de 1583 que es va donar les relíquies de Sant Zenon segellada amb el segell de plom del pontífex Gregori XIII, llavors regnant, i signada. S'expediu una butlla amb pergamí concedint el llicenciat Joan Domínguez, que són apunts, això, històrics.
0: Licenciado.
2: Clerga, sí, exacte, era licenciado. Que era clerga del bisbat del Sagüente, que avui és Oriola. Unes relíquies del màrtir Sant Zenon.
0: O sigui, el regne de València, si és Oriola.
2: Sí.
1: No? Sí, les relíquies es van entregar al segle XVI.
2: Sí.
0: Sí.
2: Allò, amb aquest senyor, en Domínguez.
0: En Juan Domínguez.
2: I llavors, que anaven destinades a l'església de Fuentelgaz, d'on venia aquest clerga. Aquella butlla encara es conserva a l'arxiu de la nostra parròquia. En lloc d'anar a Fuentelgaz, vingueren aquí les seves relíquies que cada any ens veneren durant les festes de Sant Zenon. El cas és que l'esmentat sacerdot de retorn de Roma...
0: Costa't una mica el micro, Anna.
2: El cas és que l'esmentat sacerdot de retorn de Roma, en passar per la nostra vila, caigué malalt, sent assistit per als aranyencs amb molta cura i sol·licitud.
1: Home, això no ha canviat, tampoc?
2: No.
1: Són molt hospitalaris.
3: Sí, i en agraïment va donar les relíquies.
2: Sí, i una volta guarit, volia'ls demostrar el seu agraïment, els hi donar per l'església que s'anava a vestir, o sigui, s'anava a fer l'església nova, l'actual, la que coneixem, aquelles relíquies, juntament amb elles, la butlla pontifícia. Això s'esqueia en els darrers d'octubre del 1584.
0: Mare meva,
2: I tot seguit els aranyencs acordaren proclamar Sant Zenon patró del poble.
0: Patró de la Gaia Vila, sí,
2: patró de la Gaia Vila. El bisbe de Girona, Fra Benet de Toco, el mateix que va concedir aixecar la primera església, o sigui, la primera església no estava on estava
0: la
2: nostra.
0: No, no estava a la parròquia de Santa
2: Maria. Estava allà,
0: no?
2: Més o menys, per allà les galeries d'allò on hi ha la sabateria, a la plaça Església. Per allà sí. Van fer la
3: allà
2: primera.
3: Allà hi havia la primera església.
2: Allà es va fer la primera, perquè allà sona d'allà. I llavors els he concedit també la nova gràcia.
0: Però i la plaça
2: gràcia.
0: De l'Església
3: i el cementiri. I el cementiri, sí, senyora. Sí, sí.
2: A veure, Església, els concedí també la nova gràcia i el dia de Nadal d'aquell any, del 1584, foren portades al petit temple de llavors i a la presència de les autoritats clergues d'Arenys de Munt,
0: perquè ens havien de donar el seu permís.
2: Exacte, perquè són els que ens van donar el permís de la cessió dels dos pobles. I van venerar d'aquesta manera el gloriós màrtir del segle XIV. Des de llavors s'ha celebrat ben lluïda la festa. Assistint-hi com l'any 1584, les autoritats i els clergues

0: preservar la relíquia respectable de Sant Zenon i que aquest reliquiari desapareció en un saqueo durante la guerra de sucessió.
1: Què vols dir, que ens els van robar?
0: Ens els van
2: robar. I tant, ens els van robar.
0: Diu, mare meva. Això, i
2: no,
0: mossèn Palomé...
2: No va ser la primera, no va ser l'última.
3: No va ser la primera ni l'última. I mossèn... Que donaria per una comèdia, eh?
0: Tranquils, que ho sabreu tot, això, eh? És un misteri, això, eh? És igual.
3: Sí, com dius, les relíquies vienen i van. Comèdia de tres actos.
2: Mira com em fijo.
0: Mossèn, amb cara dura. Bueno, les relíquies també es duren, eh? Que bé duren. Mossèn Palomé diu, això és sort, ho és cert, ho reafirma. Però també és cert que Mercès a l'aranyenc Pau Moles, amb S final,
2: sí,
0: aquest reliquiari fou novament retornat a Arenys.
2: El va buscar.
0: Romangué durant molts anys a la col·legiata de la ciutat Rodrigo.
2: Ciutat Rodrigo. Pensem.
0: Entremig dels objectes valiosos que ensenyaven als vianants.
1: Però aleshores Pau Moles
0: però
1: és un heroi.
0: És
1: un heroi que ens van reprendre.
0: Cada any haurien de també donar-li...
2: Sí, com a Sant Zenon.
0: Rememorar-lo.
1: Com a Sant Zenon.
0: Exacte.
2: Em pregunto què hauria de... Perquè no li devien donar així com així. Hauria d'haver pagat, segurament, per al rescat.
0: Ara ve el segon acte.
2: Ah...
0: Però els darreries de l'any 1753, el veí esmentat l'aranyenc i tot seguit feu els treballs per aconseguir-lo. Veí premiats aquests treballs amb les lletres reials de Ferran VI amb data de 18 d'abril de 1754, concedint a Arenys de Mar la possessió d'aquell reliquiari. O sigui... Ah. Poder.
3: Però quants reliquiaris tenia?
2: No ho sé.
0: Poder. Hòstia. Del reliquiari que ens havien birlat.
3: Sí,
2: i que segurament devien pagar perquè ens el tornessin.
1: Escolteu, el Pau Moles va rebre la benedicció de Ferran VI, has dit.
0: Sí.
2: Bueno, jo no me'n refia gaire. Bueno,
0: la benedicció no.
2: Pensa que era un borbó, eh?
1: Ja.
0: Sí, sí. Li va concedir no sé de quines maneres,
2: pirates,
0: perquè això ja no...
3: I va tornar el mateix? Va tornar realment el mateix? O va ser un altre que ens van vendre...
0: Espera, que encara no s'acaba.
3: Encara. Mare meva!
0: Bueno, el rei li concedí la possessió d'aquell reliquari i des de llavors tornem a posseir aquella joia de pur estil plateresc.
2: Ah, això ho he estudiat jo quan era petita.
0: El dia 9 de juliol de 1684, o sigui, al cap de 100 anys justos d'haver-se proclamat patró Sant Zenon, un aranyenc, el tot just bisbe de Vic, doctor Antoni Pasqual, volent commemorar aquest gloriós centenari, va celebrar el primer pontificat celebrat al nostre temple des de la seva construcció i va presidir la processó de la tarda, portant ell mateix el gros i artístic
2: reliquari. Però a veure, encara tenim el mateix reliquari? Salta, Anna.
0: No.
2: Doncs vinga, salta a la propera... Sí, perquè
0: també.
2: Jo no acabo aquí, eh?
3: Jo faig una pregunta que la deixo a l'aire. L'Anna no sé si ho sabrà, o potser algun historiador que ens està escoltant que pot trucar a la ràdio.
2: Ui,
3: un reliquari és una part del cos d'aquest senyor.
0: Del màrtir.
3: Sí. Part del cos és? És un tros d'un dit? És un tros
0: és igual,
3: del
0: és
3: peu?
0: És igual.
3: El nas segur que no.
4: Perquè havien dit que era un tros d'un dit.
3: D'un dit del peu, oi?
0: D'un dit del peu.
1: A l'Aniol l'havien dit un dit del peu.
3: Molt bé.
2: Ah, vinga. Mira. Anem fora de temps.
0: Deixa'm mirar. Em fas córrer tant que no sé ni llegir-ho ara.
1: Mentrestant, mentre l'Anna mira, podeu trucar aquí a Ràdio Arenys, a l'especial de Sant Zenon. El número és 93-79-57-9-12.
0: Molt bé. Tornem-hi.
2: Escolteu bé, perquè després farem una pregunta i tindrem alguna cosa per regalar, si contesteu bé les preguntes. Continua, Anna.
0: Seguim. L'any 1936, amb la Guerra Civil, desaparegué el reliquiari.
2: Veus, una altra vegada.
0: Acabada la mateixa, es feren els passos oportuns. Acabada la mateixa, la guerra...
2: Hem d'anar ràpid, Anna, perquè hem de passar publicitat. Un
0: moment, sisplau, no facis córrer, que perdem temps. Els passos oportuns prop del senyor bisbe de Girona per obtenir unes noves relíquies de Sant Zenon. I després de 4 anys, el 8 de juliol de 1943, podem llegir les següents lletres.
1: A veure.
0: Aquestes que són les que... Són les fortes, aquestes. Nos, doctor Don José Cartaña, e inglés, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Gerona. A todos y a cada uno de los que están letras vivirán. Acabamos de saber que nos, para mayor gloria de Dios omnipotente y veneración de sus santos, hemos visto Amén. Y reconocido

0: las sagradas reliquias consistentes en huesos de los santos Zenón y Valentín, mártires. Extraïda,
1: no sé de qui. Qui és Valentí, perquè no el coneixem?
0: Ara no sabem els ossos de qui són.
2: Valentí, el de l'amor.
3: Ostres, Valentí, tenim els ossos
0: marxats. Deixa'm acabar, que no tenim, deixa'm acabar, que no tenim temps.
4: Sí, sisplau, que hem d'anar a la publicitat.
0: Extraïdes de lugares auténticos que hemos colocado reverentemente en un relicario de plata repujada de forma cilíndrica. De 38...
4: Ai, no és el
0: No, bueno, ya que tiene una otra, ¿dónde? De 38 centímetros de altura, protegido con un solo cristal cilíndrico de unos 8 centímetros de diámetro y 11 de altura, cerrado, precintado con hilo de seda encarnado y sellado con la mayor de nuestras armas sobre lacre del mismo color, habiéndolo entregado al reverendo señor cura. Ya está, eso ya se acaba, ¿eh? De la fita és la ciutat d'Arenys de Mar. Així sabrem que és l'origen del nostre sant, no?
4: Sí, però és que hem de passar publicitat.
0: Les letres
4: ja, ja no tenim més temps.
0: Bé, doncs aquí acabo.
4: Molt bé,
0: ja està.
4: Moment,
0: s'ha acabat.
4: Moment, fem una rememoració. Per tant, tenim que en Domínguez va deixar aquí les relíquies de Sant Zenon.
0: I la malaltia.
4: La malaltia la va superar. Aleshores, després, li van fer un reliquiari plateresc. En menys de 100 anys, va desaparèixer. A la Guerra de Successió ens el van fer desaparèixer.
1: I aquí entra en Pau Moles.
4: Ferran Sisè.
1: Dóna la benedicció a Pau Moles, que és Pau Moles. Qui les reprèn per portar-les aquí a la vila.
4: I després a la Guerra Civil ens torna a desaparèixer.
0: Oh. Exacte.
4: I aleshores ens porten unes noves relíquies de Sant Zenon, que són ossos, però que a més estan barrejades amb les de Sant Valentí. Doncs aleshores, ara què celebrem?
0: A veure, deixeu-me dir que el relicari, tornant a la història, el relicari, la segona vegada, es va fabricar a la casa Ramon Sunyer de Barcelona.
4: Bueno, mira, veus?
2: La capseta.
4: La capseta.
0: I portades per el bisbe de Girona, aquí, per tornar-hi a celebrar, com
4: nois,
0: cada any,
4: a veure
0: la festa
4: si
0: de Sant Zenon.
4: Clar. Mireu, ara mateix anem a publicitat, acomiadem els nostres convidats d'aquesta primera hora, anirem a publicitat i després us farem una pregunta. Momentet. Moltes gràcies per haver vingut
2: bones
4: tots.
2: Festes. Bones festes de Sant Zenon per tothom.
4: Gràcies, Anna. Ha sigut una feina molt acurada. Gràcies, Jordi. Al jovent, moltíssimes gràcies. Marta, gràcies. I has pres apunts, no?, del que volem, del que vol aquest jovent i el que volem pels anys següents.
5: El cid, no?
4: El cid. Embalats, sarsueles.
0: L'embalat també.
4: Gràcies a tothom. Publicitat, tornem després.
6: Sant Zenon. Festa Major a Ràdio Arenys.
7: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
8: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
7: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
8: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
7: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
8: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
7: Reserves al 930-234-522.
8: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
12: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
12: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
12: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.

Ei, company, si vols que soni, què? Un friscaleto! Un friscaleto! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, ei! Ei, company, si vols que soni, un saxofone! Un saxofone, cubata! Un saxofone, un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, ei! Se vols que soni,

0: Bon dia, aranyencs i aranyenques. Seguim amb l'especial de Sants Anon, però abans de començar el segon bloc, que tenim moltes sorpreses preparades, Montse, què deies d'un concurs?
1: Ah, bé, que havíem pensat que segurament si els nostres oients han estat atents, podran saber la resposta a unes preguntes que hem ideat. I aleshores, entre tots aquells que contestin correctament totes les preguntes que farem a partir d'ara, doncs aleshores farem un sorteig i tindran un premi.
0: Oh.
1: El guanyador del concurs s'emportarà un llibre molt especial, Festes de Cap d'Any i Reis, d'en Joan Amades. Això que el jovent encara no hi ha, no veieu, perquè ho trobeu a internet. Però en Joan Amades és una de les figures més importants de la cultura popular catalana. Doncs l'obra forma part del monumental costumari català, que és una col·lecció imprescindible per conèixer les tradicions, les festes, les llegendes i les celebracions del nostre país. Doncs en aquest volum, Joan Amades ens endinsa en les festes del cicle nadalenc, explicant els orígens, les curiositats i els costums que durant segles han format part de la vida dels pobles de Catalunya. Doncs bé, podem dir ja alguna pregunta?
0: Doncs sí, mira, en tenim de molt senzilles. Per exemple, com es deia el religiós que va portar les relíquies de Sants Anon a Arenys de Mar, que ara mateix ens ho explicava l'Anna Cucurull, fa
1: dit,
0: no gaire.
1: Ho hem dit, a veure si ho recordeu.
0: Si us plau, rigor. Durant quin imperi o de quin poble formava part Sants Anon? Això ho descobrirem en aquest segon bloc.
1: Exacte. O quina professió tenia Sants Anon abans de ser martiritzat? Això també ho descobrirem en aquest segon bloc. Perquè ara estem encetant ja la segona hora d'aquest especial Festa de Major i continuem nosaltres fent-nos preguntes. Per què? Al cap i a la fi, una festa també es descobreix preguntant, escoltant i compartint records. Si a la primera hora hem parlat de la història de Sants Anon i hem posat a prova els coneixements dels aranyencs, ara volem acostar-nos a aquelles tradicions que encara avui formen part de la nostra manera de viure la Festa Major.
0: Ho farem amb convidats que ens ajudaran a mirar Sants Anon des de perspectives ben diferents. Parlarem dels temps els que va tocar viure Sants Anon i els seus contemporanis. Descobrirem si tenim tradicions gastronòmiques a l'àpat de Sants Anon i també ens endinsarem en una de les melodies que any rere any ressona a l'Església Santa Maria. Perquè quants aranyencs coneixen els goigs de Sants Anon? I encara més, quants serien capaços de cantar-los?
1: Ah, jo la part final sí.
0: Tu la per final sí?
1: Sí, doncs, però no ho faré perquè tinc una mala veu que no vegis,
0: que ho fessis ara mateix.
1: No, si no sé entonar, no. Jo, dintre dels meus dons no estan els de cantar, entonar i seguir una melodia.
0: Mira, jo m'animaré una miqueta més endavant. Per tant, si em voleu sentir cantar, no desconnecteu. O si no em voleu sentir, ara és el moment d'estar pendents del programa. Com ja és habitual en aquest programa, no ens hem volgut quedar amb el dubte. I he tornat a sortir al carrer, micròfon en mà, preguntant-ho als aranyencs. I us avanço que molts i moltes sí que s'animen a cantar, eh? Sí que tenim melodies de primera, aquest programa.
1: Bueno, va, si algú s'anima, jo també faré un... Faré un gall. I obrim aquest segon bloc, per dir-ho així, o primer bloc de la segona hora, amb un bon amic de Ràdio Arenys. Ell és metge. Estàs jubilat, ja?
2: Sí, no sé, vaig fent coses.
1: Molt bé, m'agrada. Col·laborador de la casa i molts oients el coneixeu perquè participa habitualment a la tertúlia del programa a la ràdio, que cada matí condueix en Josep Maria Cano. I em deies que venies dilluns i dimarts.
2: Sí, ara aquest he vingut dilluns a fer dos píndoles d'història antiga, però normalment vinc el dimarts perquè el dimarts és l'aula d'extensió universitària,
1: sí, veritat,
2: on s'explico exactament el que es farà per la tarda i una mica... Ens posem en situació ja.
1: Molt bé.
2: Per la conferència de la tarda.
1: Per qui no l'hagi conegut ja, és l'Enric Agustí, que té una manera molt particular d'explicar les coses, sempre amb rigor, però també amb aquell punt d'humor que fa que fins i tot la història més complicada es faci agradable d'escoltar. Enric Agustí, benvingut.
3: Hola, bon dia.
1: Oh, i ens hem fet un combo. L'altre dia vaig trucar a la Teresa i li vaig dir: Teresa, què tal si fem un combo 2x1? Ja que ve el teu marit a explicar-nos la història de Sants Anon, per què no vens tu a parlar d'una cosa també molt important per Sants Anon? És que, a veure, potser el jovent avui en dia no estan acostumats, però abans la gent d'Arenys no només vivia a Arenys, sinó que treballava a Arenys. Per tant, tots tenien festa. I un
0: això
1: dels àpats...
0: Clar,
1: hi ha dos àpats que són importantíssims a la vida, que són el de Nadal i el de Sants Anon.
4: Sí.
1: És així.
3: Sí, sí, sí, sí. Bon dia. Bon dia. I sí, som un com... En realitat som un equip, eh? També fem tertúlies de novel·la conjuntes.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
3: sí.
2: Vivim, moment... vivim junts.
1: Sí, molt bé.
3: Vivim junts, sí. Que duri
1: per molts anys.
3: I ens estimem.
1: Sí, sí. Però el primer que volem fer és que, ja que venim de saber com han aparegut les relíquies de Sant Zenon per Arenys de Mar, ara ens agradaria saber qui era aquest sant màrtir.
0: Per això ens hem de focalitzar en tu, Enric. Avui et volem proposar un petit viatge, però no de 40 ni de 50 anys enrere, com hem fet fa una estona, sinó ens n'anirem gairebé 17 segles enrere. Fins a l'Imperi Romà, què et sembla, Montse? Estàs preparada?
1: Preparadíssima, m'encanta.
0: Com era aquell món en què va viure Sant Zenon? Perquè un militar romà va acabar perdent el cap.
1: Literalment.
0: I avui els nostres oients ja entendran l'expressió. I què va passar perquè segles després l'Església el reconegués com a sant i alhora com a màrtir? Tot això amb el teu estil, que segur que ens ho faràs entendre molt millor.
1: Sí, tens un estil peculiar, Enric, reconeix-ho.
2: Bueno, no sé. Escolta, aviam, Sant Zenon va viure a l'Imperi Romà, val? D'acord? Roma va començar més o menys sobre els 700 abans de la nostra era i realment va... L'Imperi Romà d'Occident, uh-huh, es va acabar sobre el 480 de la nostra era. Per tant, estem parlant de molts anys, eh? Estem parlant de quasi 1.100 anys. I durant aquests 1.100 anys va tindre moltes històries, moltes. Una monarquia, una república, un imperi, una decadència i un passiu granit que venen els de l'altre cantó. Eh?
1: Sí.
2: Bé, doncs... Sant Zenon va viure un moment molt determinat, que va ser l'imperi, eh? Ja ho heu dit, va viure sobre el 300 després de Crist. Eh? I era un tribú. Què és un tribú? Jo quan vaig vindre aquí em va dir, mira, era un centurió. No era un centurió. Ja ho ha dit l'Anna ha començat a dir-ho més o menys. Zenon era un tribú. Què vol dir un tribú? Mira, parlem una mica, què és, per què Roma va ser tan famosa? Doncs perquè tenia un exèrcit molt ben fet. I molt ben establert, molt ben organitzat, i que, evidentment, va ser el emperador del món antic. Va ser... I aquest exercici eren les legions. Eh? Les legions eren realment la base de tot el poderío que va tindre Roma ja des del segle V abans de la nostra era, fins llavors. L'estructura de la legió va anar canviant, però realment el que era un conglomerat d'infanteria i cavalleria i tota una sèrie de coses a darrere, vull dir, de gent a darrere, de modo que una legió, a més de fer molt de marro, uh-huh, el que portava una riquesa extraordinària a la regió, perquè hi havia artesans, hi havia metges, hi havia de tot, val?
1: Clar, bueno, clar, darrere d'un exèrcit realment...
2: Hombre, hi ha de tot.
1: Tot.
2: I l'innombrable.
1: Sí, l'innombrable.
2: Val, llavors, què va passar?
1: Diguem,
2: doncs,
1: que els homes no estaven sols.
2: Exacte. Us adverteixo que els legionaris al començament no es podien casar.
1: Ah. O sigui,
2: sí, un legionari feia entre 20 i 25 anys de servei. De servei. I llavors el que van fer, primer la República Romana, que va ser fins al menys 14 abans de la nostra època, fins després, va ser quan ells es llicenciaven, uh-huh, els donaven terres.
1: Clar.
0: Apa.
2: Va, clar, perquè els donaven terres per dir, bueno, tot el que has fet et dono terra perquè tu puguis viure.
1: Que no has vist Gladiator?
0: No, però ara el jovent, potser...
2: El jovent... Gladiator, per cert, li roben la terra.
1: Sí, a Mèrida,
0: El jovent ens aniria molt bé ara estar a la legió i que ens donguessin terres, perquè és el que no tenim vivent.
2: Sí, però jovent d'aquí 25 anys no seràs tan jovent.
1: No.
2: I podem si arribes als 25.
0: Jo a la legió no duraria ni un dia.
2: Ah, no creguis, feien de tot. Bueno, no parlem d'això, però és igual. Llavors, què va passar? Doncs ell era un tribú. Què és un tribú? Doncs era com un tribuno, en castellà.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Era com un comandant, com un general comandant d'una legió. Normalment havia entre 4 i 6 tribuns, depenent molt de la mida de la legió. La legió va canviar les mides. Quan més ens apropem cap aquí, més petit es va fer. Perquè les tècniques de la guerra eren més mòbils i no era tant enfrontant-se un exèrcit amb un altre en una esplanada i aviam qui mata més. Vull dir, o qui té millor estratègia. Vull dir que això és una altra història. Bé, total, que era un tribú. No?
0: Tenia una posició de poder, Sant Zenon.
2: Bueno, era... No, no era sant encara, era Sanon.
0: Bueno, Sanon en vida, perquè ens entenguem.
2: Sanon en vida era com una mena comandant, comandant coronel. Una legió, en aquell moment, hauria sent per unes 1.000, 2.000 persones, però hauria tindre el comandament d'unes, potser, 500 persones, 200.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Les ràdios, ara que sonen tant les ràdios, 500 persones al teu càrrec, sí. Tela.
2: I el que havien era, per exemple, amb el moment que va viure i que va ser tot en Dioclecia, ja que assistem al final del és el Baix Imperi, uh-huh. Després del Dioclecia, després de molts, va vindre Constantí, i va vindre, de fet, la legalització, entre cometes, del
1: cristianisme.
2: Del cristianisme, no? Que va ser el Concili de Nicea i tota aquesta història. L'última gran persecució va ser la de Dioclecia, d'acord? Llavors, què va passar? El que va passar va ser que... I sabeu per què els perseguien? Doncs sobretot per dues coses, i això va sortir ja al segle primer estiu. Doncs perquè els cristians no volien adorar l'emperador. O sigui, els emperadors, normalment, es deificaven.
1: Pràcticament en totes les cultures.
2: Exacte.
1: Ja podem parlar d'Egipte, ja podem parlar de Roma, sí. Ja podem parlar del...
2: Per suposat.
0: O Rússia, sí. Podria dir Rússia, per
2: també.
0: Exemple.
2: Bueno, aquest és una edificació.
1: Però els arts. De fet, els reis han governat en nom de Déu.
2: Sí, sí, caudillo de España por la gracia de Dios. Perdona, a les monedes de duro, Aquí és que m'he estat una mica... Bueno, total, llavors què va passar? Però, sobretot això. I sobretot, clar, ells no estaven d'acord amb el tema del politeisme, i això també els implicava un enfrontament sempre. Dioclecià va dir que el cristianisme estava... Havia massa cristianisme a l'imperi i els tenia que erradicar. Van haver-hi dos... Però l'imperi, en aquell moment, ja estava dividit quasi en dos, que era Orient i Occident.
0: Sí.
2: On va haver-hi més marro va ser Orient, I Orient, sobretot, perquè és on... Bueno, aviam, Jesús Crist està a Jerusalem. Sant Pau, i que són les primeres grans viatges que fa sempre a l'Orient. Uh-huh. I a partir d'on és quan, com un osmosis, no es va transmetre. No?
0: I els jueus, també.
2: Bueno, total, que sense Sanon, abans de pentinar-se'l... Van agafar, i hi havia com 200 més de la legió aquella que deien que volien ser cristians. Els van fotre treballs forçats, els van fer unes termes, i quan es van acabar, ja heu fet la feina, us pentinem a tots. Yeah. I ja se'ls van pentinar. Llavors hi ha un tema que jo he llegit i m'ha fet molta gràcia.
1: Però un moment, va perdre el cap, no?
2: Absolutament.
1: O sigui, els van decapitar.
2: Però no va perdre el cap per un problema.
1: No. Literalment, perquè li van tallar des del carrer.
2: El va perdre...
1: Quan encara no hi havia la guillotina.
2: Definitivament. Sí. Llavors, ja sabeu què va passar?
1: No.
2: Clar,
1: No, per això estàs aquí, perquè ens ho expliquis.
2: Tots ells van agafar, van fer les termes i després... Però hi ha una cosa molt curiosa. Tothom viu que van decapitar 10.000.
1: Ah.
2: I a les escrits, algú va posar alguna M... Sabeu els números romans?
1: Sí.
2: Va posar alguna M de més i això comença a ser dubtós. I diuen que va ser com uns 200 que van decapitar. És igual, entre 10.000 i 200, tots morts. Sí. Com Déu mana. Bueno, tots ja ho estan, però vull dir que hi ha el típic de cas. I ja està, es van decapitar. Llavors, el tema de les relíquies és molt curiós.
1: Ah, sí, això. Ara... Què tenim?
2: Us explico. Mira, hi ha dos moments importants a la història sobre el tema de les relíquies, penso. Suposo que hi ha més, que saben més en sabrat. Un és quan el tema de Santa Helena. Santa Helena era la mare de Constantí, i llavors quan Santa Helena li diu a Constantí, hem d'anar a buscar les restes de Crist. I el que fa és fa moltes expedicions a terra, a lo que és a la Terra Santa, buscant restes
1: la Vera Creu.
2: La Vera Creu.
1: Clar.
2: De modo que hi ha tanta Vera Creu que ho podíem col·locar no sé quantes vigues als ostres.
1: Sí, efectivament.
2: Això és una relíquia, que no té per què ser. O sigui, hi ha molt tipus de relíquies, però no són els ossos. Però l'altra, una relíquia, per exemple, són els claus de Crist.
1: També,
2: també podíem fer una paret, de clavant claus o restes. Per tant, aquesta va ser la primera. Però, en un moment determinat, van descobrir les catacombes dels cristians a Roma. I això va ser sobre el 1500. I al moment de descobrir-les van dir...
1: 1500, més o menys, quan deia l'Anna que havien de venir cap aquí les relíquies.
2: És que va per aquí la història.
1: Ah.
2: I sobre els 1500 descobreixen que està tot ple de relíquies, hi ha ossos de cristians que estan enterrats a les catacombes.
1: Clar.
2: Val? I al moment d'escollir, si estan enterrats són sants, perquè si no, no estarien.
1: Clar.
2: I amb una ossera descobreixen, en teoria, molts ossos. Molts ossos, molts.
1: I si són de Sant Zenon, són benvinguts.
2: I si no, són de... no sé quin sant més heu dit, però és igual.
1: Sant Valentí.
0: Sant Valentí.
1: Es veu que van barrejar Sant Zenon i Sant Valentí.
2: Bueno, total,
1: i que...
2: fet un set d'os que hi ha, tot és possible. I sabeu què vol dir, no? El que vol dir que... El que era molt important per això era que els papes afirmessin que allò era de sants.
1: Clar.
2: Val?
1: O sigui, per això, això hi ha la bula
2: papal del Gregori III. Perquè el Gregori III és el que comença a fer bules.
1: Va confirmar.
2: Va de conya, clar.
1: Que va donar fe.
2: Clar, dona fe i anem distribuint. Val? El que passa és que...
1: És un gran negoci, això, eh?
0: Perquè, oh! Els interessava molt donar fe i això
2: va ser... Clar, allò des que va passar. I a partir d'aquí és quan el pelegrí ve. Per cert, que el pelegrí... Ho he llegit aquí, jo no tenia ni idea, però aquí hi havia una revista que només parlava de relíquies. Increïble,
1: ah, sí?
2: Que tenia com 40 números, i entre elles està la relíquia de Sant Zenon. Doncs resulta que en Pelegrí no van saber res més d'ell. I que no. Les relíquies que tenien, que ara no sé on, no me'n recordo, no van aparèixer.
1: La Fuente... Bueno, sí, no sé.
2: No sé, és igual. Lloc, si voleu, si em doneu temps,
1: sí,
2: ho miro. Però
1: sí, sí.
2: Que no van aparèixer, que es van quedar aquí.
1: Sí, sí, és que les va deixar...
2: Unes quantes, perquè se les volien portar.
1: Sí, perquè això devia costar quartos.
2: Sí,
1: vull dir,
2: clar. I a partir d'aquí, clar, després ja ve un altre tema, que és la fe, i aquí no entraré. Eh?
1: Sí,
2: és la fe amb la qual tu aquí tens una relíquia d'un sant i tu
1: penses
2: que el sant doncs, et farà favors o farà el que sigui, o creus que és una mica això. Però realment és molt curiós. Entre el 1500 i pico, per cert, encara no estava a l'hospital fet. I nosaltres érem...
1: Bueno, ah, clar, sí,
2: nosaltres érem d'Arenys amunt, eh?
1: Vull dir,
2: va ser molt abans de la segregació.
1: Sí.
2: I una cosa que... I Sant Zenon es va barallar en Sant Telm. Perquè aquí tothom volia...
0: Hi ha marro entre els sants.
2: Havia, bueno, en el seu moment... Nosaltres érem mariners,
0: clar.
2: I el lògic és dir que el nostre patró fos Sant Telm, però
1: clar,
2: ja va vindre Sant Zenon.
1: Ja tenia una església Sant Telm, una ermita, ja tenia una advocació, Sant Telm...
0: I li van fer la competència del dia a la nit, no?
2: Bueno, va guanyar Sant Zenon...
1: Diria que estava al mal temps, no?
2: No s'entén, això ja no...
1: No estava al mal temps. Teresa Bisbal, bon dia.
4: Bon dia. En principi no saben on estaven, però pensen que estava una mica més enllà de lo que és ara l'església. O sigui, una mica abans de l'església.
1: Sí, abans ho ha dit també, no sé si en Jordi o l'Anna, que...
2: Doncs, bueno, això és la història. A mi fa molta gràcia i està molt bé.
1: Bueno, ja sabem.
2: El senyor Pons Gurí, quan era així bé... Ell va fer una mica un resum de lo que us estic dient, de la història, de tota aquesta història, com va anar. No, primer sí que va ser el capellà, el mossèn.
1: Sí, sí,
2: però va ser el Josep Maria Pons Gurí, amb el qual, fent la seva tasca, va dir, bueno, aclarem una mica la història, aviam...
1: A veure què.
2: I després, evidentment, tenim Sant Zenon allà, sota de Déu.
4: Sí, que
2: sota Déu
4: està
2: i la Verge, ara,
4: sí.
2: El retaule, de Pau.
1: Sí, clar.
2: El retaule allà,
1: clar,
2: sota Déu.
1: Sí, és clar.
4: De foto d'estat.
0: I què significa que te'l poses de foto d'estat?
4: Bueno, que...
1: Bueno, tothom ho pot veure, és públic.
0: Ho poses al WhatsApp,
4: i
0: no?
4: I vull commemorar.
1: Exacte.
4: Sí.
1: Per tant, a veure...
2: Colorín colorado...
1: Sí, però recordeu que tota aquella gent que truqui al telèfon 93-795-7912 i encerti les preguntes que farem, podrà entrar dintre d'un concurs per poder guanyar aquest llibre d'en Joan Amades. Pregunta. Com es deia el religiós que va portar les relíquies de Sant Zenon a Arenys? Aquesta és una. L'hem dita. No la repetiu! Fem spoiler.
3: No direm res.
1: Quina professió tenia Sant Zenon abans de ser martiritzat? Ens ho ha dit l'Enric.
0: Sí.
1: Durant quin imperi o de quin poble formava part Sant Zenon? Facilíssim. I encara més fàcil, perquè va ser martiritzat. Vinga, va, contesteu aquestes preguntes, truqueu al 93-795-7912 i contesteu-les bé i després farem un sorteig. Enric, moltíssimes gràcies per haver-nos...
2: Gràcies a vosaltres.
0: Era molt necessària aquesta intervenció, fent l'aclariment del que ens havia explicat abans l'Anna Cucurull.
1: És una peça més del puzzle.
3: És complementari, no?
1: És una peça més del puzzle. Ara, com que és l'hora de gairebé de no, no dic de dinar, però sí de preparar-lo, voldria que la Teresa Verdura...
3: Ai, mare de Déu.
1: Bon dia, Teresa.
3: Ai, mare de Déu.
0: Bon dia.
1: Durant la teva vida activa has sigut infermera.
3: És que jo he dinat...
1: Ara estàs jubilada.
3: Ara estàs jubilada, sí.
1: I durant molts anys has sigut la defensora del ciutadà.
3: 5 anys i mig.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Uau.
1: Coneixes a tot i a tothom. I, el... I tothom et coneix a tu. Teresa,
3: hola.
1: Quina importància té l'àpat de Festa Major de Sant Zenon?
3: Bé, doncs jo penso que ara no sé exactament com, què està passant a les famílies, però a casa meva, quan jo era petita...
1: Casa meva també.
3: Hi havia, doncs, festa grossa, no? Festa grossa. I, a més, convidaven. Convidaven a amics, a famílies i tot això. I jo recordo que a casa meva les cassoles anaven cap aquí, cap allà, cap allà, cap aquí, eh? I jo, l'altre dia que ho parlàvem, tu em parlaves dels calamars farcits.
1: Sí, perquè per una senzilla raó, Teresa.
3: Perquè és l'època.
1: Clar, és l'època. O sigui, quan nosaltres érem petits o érem joves, o de la nostra infantesa o la nostra joventut, no tenies un supermercat on te tenies totes les coses a l'abast. O sigui, anaves al mercat i compraves...
3: Cada dia.
1: Clar.
3: Cada dia.
1: I lo de temporada.
3: Amb el cistell.
1: Exacte. Què és lo de temporada? L'albergínia?
3: Sí.
1: Casa meva feien albergínies farcides. Casa meva són pescadors. A què anaven les barques? Al calamar i a la gamba?
3: Sí. Clar.
1: Aleshores, un dels dinars típics de Festa Major, quan és l'estiu, són calamars farcits, mar i muntanya, que llavors el pollastre no és com avui en dia. El pollastre el tenies el diumenge, per Sant Zenon,
3: oi, sí,
1: o per Nadal.
3: I ara tu és una cosa...
0: Ara és tots els dies pollastre.
3: Oi, sí, sí.
1: Sí, perquè és el més barat.
3: I si no, croquetes de pollastre.
0: Sí.
3: I si no, jo què sé, vull dir, tot sempre. Bueno, doncs això, a casa meva jo recordo molt de soroll. A més, a casa meva me'n recordo qui vivia. La mama, el papa, l'avi, a l'avi, la tia Antònia, que havia vingut d'Amèrica, o sigui que a casa meva hi havia molt d'embolic,
0: sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, com avui.
3: Sí, sí, sí, sí. Llavors, bé, doncs, a veure, jo la veritat és que cuinar, ja li vaig explicar un dia a la Xerín, no és que jo sigui una perfecció, però no, els calamars farcits en queden força bé. Sí.
1: Això ja el dirà l'Agustí.
3: Sí.
5: Sí,
3: però jo us haig de dir que jo sempre que cuino, cuino amb aquest llibre. El llibre de la cuina catalana, que és una segona edició del Ferran Agulló i Vidal. I aquí és on jo trec les receptes, perquè aquest llibre el vaig trobar a les golfes de casa meva del carrer de la Font. I aleshores me'l va enquadernar, que està molt a trossets, un tal senyor Pubill de Poblenou de Barcelona. I aquí és on jo miro com haig de fer els calamars farcits, com haig de fer de la Rosario Mendoza, com haig de fer...
1: Sí.
3: És que aquest llibre és un llibre, Teresa, Teresa Bisbal, de capçalera per mi.
0: Bé, els oients heu de saber que la Teresa Verdura ha portat els llibres, els està remegant aquí, manegant a la taula,
3: aquest.
0: De fet, el primer fa molta impressió perquè té exacte...
3: I a més està, mireu, és que està trossets, mireu, a trossets i enganxat,
0: Molt fort.
3: Sí, però aquest llibre és increïble, perquè aquí t'explica molt bé com s'han de fer les coses. Jo segueixo aquest, normalment. I la de la sarsuela, i dic per lo de la sarsuela, perquè a casa meva moltes vegades es feia sarsuela.
1: Bueno, peix, és que, realment és el que hi havia.
3: Ai, per Nadal.
1: Per Sant Zenon.
3: Per Sant Zenon, sí, per Nadal feien pomes de relleno. Però això...
1: Ah, i això ho fan Arenys Amunt per la Festa Major?
3: Sí, però a casa meva es feia per Nadal. Ja ho vaig explicar amb la Xerín dies
1: enrere.
3: Tu també,
1: Teresa?
3: Sí. Sí, és allò, barreja de... Bueno, no ens emboliquem ara, ens emboliquem perquè...
0: Aleshores, Arenys de Mar té un plat destacat o no en té?
1: No. Així com Arenys de Munté, pomes de relleno, Arenys de Mar, no tenim un plat destacat. Jo crec que tothom feia el que bonament podia amb la cosa de temporada.
3: Aquell llibre del Ferran Agulló i Vidal, quan parla de la sarsuela, diu, sarsuela, diu, i explica, diu, en quasi tots els restaurants de la Marina de Barcelona i en la mateixa capital la serveix la sarsuela, que pot ser de 2, 3 o 4 actes, segons el color d'aquells establiments. És un plat realment molt bo. Es posen a obrir el foc en una paella o en ensat 2 o 3 docenes de musclos i així que van obrint-se'ls se'ls hi treu la closca. Es posa l'oli en una altra paella i se'ls hi enrosseixen 150 grams de cebra picada i s'hi afegeixen 3 grans d'all. L'all anava que corria, eh? Vull dir
1: que...
3: Però bueno, 3 grans d'all són molts, eh? Sí. Diuen que és anticarigen, també, eh? Sí, sí, sí. I antimalalties cardiovasculars. Jo treballava amb un cardiòleg que se'n anava al cotxe a menjar-se alls, tu, vull dir una cosa. Us ho juro, eh? Us ho juro, sí, sí.
1: Devia portar mascareta.
3: No ho sé, després venia.
0: I era solter? Era solter o tenia parella, aquest?
3: Ah, tenia parella, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Mira, si tens parella i menges all de bon dematí, el que has de fer és donar-li també a la teva parella un...
3: Bueno, no, escolta, nosaltres dos, quan anem amb algun àpat o així, ens posem d'acord. Ens mirem i diem, sí o no? Sí, doncs tots dos.
0: L'Enric Agustí afirma que això és cert.
3: Bueno, doncs aquest llavors diu, a part s'hauran fregit 200 grams de calamarsos o sapietes a talls i es barregen amb els musclos saltant-lo tot uns 10 o 12 minuts. Però aleshores, fixeu-vos que diu Sarsuela, després diu, un acte més. Aquest llibre és increïble.
1: Sí, sí, és increïble, perquè parla de la Sarsuela com si fos un acte.
3: Parla de la Sarsuela, sí, la Sarsuela parla ara mateix dels musclos i de les sapietes i tot això, però diu, un acte més. Diu, ben enfarinats, es fregeixen trossos de congre petit, ventresques, aprofitant caps i cues per arròs o sopa, i es barregen a la paella amb els calamarsos o sapietes. I diu, el quart acte, o sigui, parla d'un altre, sí, eh? Sí. Diu, llagosta o llagostins? Oh. Si és llagosta, es bull primer. Diu, si són llagostins, si poden tirar crus. Tallant-los els filaments, eh? Perquè després d'allò t'ho trobes allà al mig, eh? I fins i tot, si es vol, llevant-los el cap, que també pot aprofitar-se per sopa o arròs. I llavors diu, una altra Sarsuela, eh? Això us ho dic, el llibre de la cuina catalana. Diu, és de peix només. Diu, pot fer-se rap, escòrpora i molls. Diu, s'enfarinen els trossos de peix i es fregeixen a la paella amb oli i llard. En una altra paella es fa el sofregit de ceba, julivert i tomàquet. Tal com en la fórmula anterior i quasi cuit, s'hi barreja el peix i es deixa coure uns minuts i s'hi tira una picada de 10 cèntims de safrà. Això m'encanta, allò dels 10 cèntims, eh?
1: Ara aniria més car, eh?
3: 10 cèntims de safrà. Torrat i 2 grams d'all. 2 grams d'all. L'all que no falli, eh? No. Ja serveix procurant que quedi tot una mica sec. O sigui, que la Sarsuela la pots fer de moltes maneres.
1: A mi m'agrada de marisc.
3: Sí, sí. Jo recordo a casa que hi havia un any que es feia Sarsuela. I clar, eren molts, per tant, hauria ser molt car, allò. Per tant, es feia una vegada a l'any.
1: Sí, sí, sí.
3: Per la festa major, clar. No? Per la festa major. I llavors, la Rosario ho explica tan bé, ho explica tot tan endreçat, que jo, aquest m'agrada molt perquè em fa gràcia, però si haig de fer alguna cosa endreçat, ho segueixo per la Rosario, no?
1: Perquè et deu donar mesures...
3: Tot, els temps, mesures... 6 trossos de rap, 6 trossos de lluç, 6 gambes grosses, 6 escamarlans, 12 cloïses...
0: És molt pragmàtica, no?
3: Un mig quilo de musclos, 6 calamars mitjans, diu, mig litre de peix de roca per fer el fumet, 4 o 5 tomàquets madurs, una ceba, una nyora, ametlles, farina, xocolata negra, una mica de Tio Pepe.
1: Per una Sarsuela va molt bé tirar-hi un polsim de xocolata negra, perquè dona el gust.
0: Jo vaig prenent nota, perquè aquestes coses el jovent no les sabem, i ens conformem amb les receptes de TikTok, i clar, ens llegeixes d'aquestes pàgines, Teresa, i no té res a veure.
1: A més, es cuina per intuïció.
3: Sí. Una mica de Tio Pepe, all i julivert, sal, pebre, i mira que senzill que ho explica, és que ho explica tan senzill. Diu, salpebreu el peix, passeu-lo per farina i fregiu-lo. Poseu-lo en una cassola i a continuació salteu el calamar. Poseu-li un raig de Tio Pepe i deixeu que redueixi. Igualment salteu les gambes i els escamarlans i obriu les cloïses. Ajunteu-ho tot a la cassola, feu el sofregit i afegiu la nyora. Prèviament remullada, punt i seguit. Incorporeu el sofregit i afegiu-li el fumet. Tritureu-lo i passeu-lo tot pel xinès, incorporant-lo al peix. Poseu-li un altre raig de xerès. Ei! I que faci xup-xup. Això del xup-xup m'encanta. I afegiu-hi a la picada, una picada d'ametlles, el julivert i una mica de xocolata negra, i deixeu-ho tot fer uns minuts més. I ja està. Mireu que fàcil. És que, de veritat, la Rosario és que ho explica tan fàcil. Però, clar, jo aquest li tinc això, els 10 cèntims de safrà i aquestes coses. I, doncs, a casa meva, jo el que recordo ara és sobretot la Sarsuela. I els calamars fregits, i així que a mi em solen quedar força bé, doncs els fèiem, però els fèiem no com el dia de festa major, eh?
1: O un diumenge qualsevol.
3: Un diumenge qualsevol. Mm. I jo, a vegades, com que és un plat que em queda bé, el faig algun dia que venen amics a sopar i així. I un dia em va passar que m'havia passat hores fent els calamars fregits. I bim, bam, bim, i no els agradaven, tu. Oh. Vaig haver de fer truita.
0: No m'ho
3: truita,
0: creure.
3: Us ho juro, us ho juro.
0: I què va passar amb els calamars, aquí els hi vas donar?
3: No,
0: amb el teu marit.
3: No, però és veritat, eh?
2: Els vas menjar convenientment, jo.
3: Jo vaig pensar que era un plat, no sé, excels, no? Excels.
1: Totalment, sí. Totalment.
3: Bé, doncs això, i aquest és el meu. Però el soroll de cassoles i així. I ara, dissortadament, com que molts treballem a fora, o hem treballat a fora, sí, doncs clar, moltes coses d'aquestes s'han perdut. Perquè jo recordo que a casa meva fins i tot es parlava de que a vegades les parelles es feien a les festes majors. Sí. Quan una anava a dinar a casa d'altri. I jo vaig estar un temps d'infermera a l'Empordà i anava a les cases de pagès. I allà, bueno, la festa major era allò... Tothom, i això us estic parlant, no pas del segle passat, eh? Us estic parlant...
2: No.
3: Bueno, sí, el segle passat, sí. Sí, encara no estava l'Enric, encara no estava l'Enric. Però vull dir que, ostres, allà es feia això, eh? I convidats, i les cassoles, i la botifarra dolça, aquella botifarra que ens fan. Oh, doncs escolta, doncs això, per tant, festa major, dinars, menjars, soroll de cassoles.
1: Doncs això, hem obert la cassola perquè estem a la festa major. Només una pregunta, Teresa.
3: Digue'm.
1: Què faràs avui de dinar? No, ostres, o què has fet, perquè això se't prepara el dia abans.
3: No ho podem parlar, perquè no hi ha res.
0: No hi ha res, no ho puc creure, Teresa. No ens has portat res tampoc aquí per Radio Reig. Jo pensava que t'hauries un tàper, tant de llibre. Jo volia un tàper sobre la taula.
3: Us faig carinyo, sí, i va fer alguna cosa.
1: Molt bé. Tu els has viscut, els àpats de festa major, Rubén?
0: Jo, la veritat, és que no, però prenc nota de les sarsueles com a àpat de referència per Sant Genor. Sí, també les prendes i els desnonats gastronòmics.
3: Una vegada l'any, perquè és molt car, això, és car, eh?
1: Sí, és car.
3: Però val la pena.
1: Senyores i senyors, són les 11:41 minuts. Aleshores, hem de seguir endavant, ja ens hem passat de temps, com sempre, però és igual, tenim butlla papal, tenim butlla pontificial, i el senyor director, en Joan García, ens concedirà mitja horeta més, gràcies a Déu. Joan, tenim publicitat? Sí? Doncs ara és un bon moment, ara és un bon moment per posar la publicitat.
5: Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.

0: Sant Zenon. Festa major a Ràdio Arenys.
1: Joan Garcia, moltes gràcies per endolçar-nos aquest matí amb aquesta selecció musical tan exquisita. M'encanta Coti per Coti.
2: El Coti per Coti. Jo sabia que com a jove el Coti per Coti t'agradaria.
1: Ai, sí, em sento com a casa. Bé,
2: són les 11:46 minuts. Què tenim ara, Rubén?
1: Doncs mira, ens reubiquem. Fa una estona hem comprovat que sabien els aranyencs sobre Sant Zenon. Però ara, atenció, perquè ara volem anar una mica més enllà. Perquè hi ha una melodia que any rere any ressona dins l'església de Santa Maria cada 9 de juliol. Saps de què parlo?
2: Sí, és l'himne de Sant Zenon i els seus goigs.
1: Però els coneixem de veritat, aquests goigs? Ai, els sabríem cantar si ara mateix ens hi poséssim? Doncs amb aquesta pregunta he tornat a sortir al carrer per escoltar què ens deien els aranyencs i les aranyenques. A veure què hi hem trobat.
3: Surto des de l'edifici del Calisai, on es fa ràdio aquí, a Ràdio Arenys, per preguntar als aranyencs i les aranyenques envers la seva festa major, Sant Zenon. Assisteixen realment els aranyencs i les aranyenques a la missa solemne de Sant Zenon o és una tradició que s'ha perdut? Realment coneixen els seus gegants i gegantes? Saben de quines parelles estan conformats i conformades? Avui, totes les respostes a la Riera d'Arenys de Mar.
4: Pues no, perquè no visc aquí, només treballo.
5: A ver, yo es que no voy a estar porque vine el fin de semana, pero joder, seguro que está genial. Yo espero que sea, pues eso, una fiesta que se reúna todo el pueblo, se junten, se lo pasen muy bien y no sé.
6: Nada, me aniré a menjar algún lloc y de allá ya no sortiré.
7: Molt bé.
6: A la festa.
3: I aniràs a la missa?
8: No.
9: Que està bé, eh? És una festa que està molt bé, són molt macos los focs.
3: Els focs t'agraden, però la missa? I vas a la missa?
9: Vaig una vegada.
10: Doncs passar el dia amb la família, anar a la fira, anar als focs...
3: I els goigs a Sant Zenon?
10: Fem col·lecció cada any.
3: En sèrio? Els cantes?
10: Els canto, fem l'himne, tot.
3: Podries donar-nos un tastet d'aquest himne?
7: Meravellós.
10: Honor i glòria a Sant Zenon. Honor i glòria a Sant Zenon.
3: Què li demanes aquest any a Sant Zenon?
10: Pues tenir salut, seguir disfrutant i per molts anys més.
11: Està molt bé, sí, molt bé. Molt bé. Sempre venim nosaltres, sempre sí, home, molt bé, està molt bé, molt bé.
3: I sap els goigs a Sant Zenon o no?
11: Sí, tant un goig i de la copa aquella també, venim a la copa, no venim per el cabal, venim a comprar la copa, per un 2 euros o 3 compren la copa de Record de Arenys, tenim tota la...
3: Expliqui això de la copa.
11: Allí el cava, allí en l'Ajuntament, fan la inauguració, fan el pregó, allà on fan el cava i posen coca d'una pastita allí o algo i aprovechamos i hacemos allí, i lo hacen el baile allí de la... Esta, no sé com se diu, eh?
3: I què ens has de dir de la missa d'Arenys, sobretot la de Sant Zenon?
12: Bueno, perquè és molt especial, no? Aquest dia és molt especial i fa poble.
3: I vostè canta el goig a Sant Zenon?
12: Honor i glòria a Sant Zenon, patró d'Arenys, la Gaia Vila, que els nostres enemics confon i ens fa la vida tan tranquil·la. Sí, és molt maca.
3: Què pensa que pot aportar aquesta tradició a la gent jove? Perquè pensem que potser la gent jove no està tan posada al dia amb Sant Zenon i la seva tradició.
13: Bueno, està bé en tot. Les cantades és el que més m'agrada.
3: I vostè, aquestes dues vegades que ha anat a l'església a la missa de Sant Zenon, ha cantat els goigs a Sant Zenon?
13: D'aquella manera, perquè no me'l sé, no me'l sé ben de memòria, però cantava d'aquella manera.
14: No, jo no tinc ni idea, jo no vaig a la missa, no faig res, jo quasi mai vinc a les festes d'Arenys, no per res, a mi m'agrada molt Arenys, però no coincide nunca, llavors no sé gaire, només sé que fan festa i poc més.
12: A veure, veig que la gent jove va molt per Sant Roc. Una vegada l'altre rector que hi havia ja va comentar, ja m'agradaria veure més gent els diumenges a missa, però bueno.
15: No sé, jo crec que l'haurien d'animar una miqueta més, que potser arrastraria la joventut.
16: Pues yo, que muy divertido, que me gusta mucho.
3: Cantes los goigs a Sant Zenon?
16: No.
3: No?
16: No, porque lo hacen por la tarde.
3: Bueno, canta conmigo.
16: ¿Qué?
7: Honor i glòria a Sant Zenon.
8: Vine, Joan, ven, canta, ven.
7: Vine. Honor i glòria a Sant Zenon.
8: Que se van a reir de mi en el pueblo.
7: Però bé, aleshores aquí ningú d'aquesta taula sap els goigs de Sant Zenon?
17: Jo els he sentit, però no me'n recordo.
7: Tu no te'n recordes? Carme, els goigs de Sant Zenon, vostè els sap o no?
18: O què?
7: El goig de Sant Zenon, honor i glòria a Sant Zenon?
18: No, jo no hi he anat mai a veure com surt, no. No.
17: Jo només me'n recordo que diu alguna cosa dels enemics d'Arenys de Munt.
7: Aquest 9 de juliol són les festes de Sant Zenon, la festa major. Hi aniràs?
19: Suposo.
7: Home, has d'anar-hi la primera vegada que vas a la festa major de Sant Zenon. O sigui, aquest any et bateges com aranyenca oficialment.
19: Tengo que ir, entonces.
7: Tu hi vas?
20: No ho crec.
7: És el 9 de juliol, per què no hi vas?
20: Perquè treballo.
7: Treballes. I has anat mai a la missa de Sant Zenon?
20: No.
7: Quota de conscienciació pels animals domèstics que tenim a casa. Què passa amb les festes populars quan tenim animalons a casa?
21: Sant Joan, Sant Zenons, tot el que sigui petards, a casa tancat, amb les gosses amb ansietat, amb por, pixant-se, passant-ho malament...
7: Potser hem de fer una pensada, també, per organitzar les festes d'una manera diferent, no? Més inclusiva, també, pels petitons que tenim a casa, animals.
21: Correcte, perquè es parla molt de...
6: Tota la platja. Així ja està.
21: Jo crec que en aquests dies en concret, que jo sé que entenc que són dies de festa, però els gossos això no ho entenen, no els hi pots explicar.
6: Jo al Sant Joan li vaig donar pastilles al meu gos.
7: Li vas donar pastilles al teu gos?
6: Per la veterinària, Pastilles de marihuana.
7: Ostres, tu, que li va donar pastilles de marihuana al gos.
6: L'any que ve prendrem tots.
7: Wow! Bueno, els gossos d'Arenys van fumats.
22: I tant. A mi m'agrada més Sant Roc.
7: Oh, opa. I per què? Per què t'agrada més Sant Roc? Ho vull saber. Que
23: és la nostra festa, la de Sant Roc. És més nostra.
7: Vostès la senten més vostra, la festa de Sant Roc. Per què?
23: Poder perquè ja hem nascut amb aquesta idea i així és, així mateix és. Penso jo,
7: Vostès van a la missa de Sant Zenon?
23: No. No. No. No.
7: Per què no?
23: Perquè no. No et sabria dir per què, però no.
7: Anaïs, tu hi vas a la missa de Sant Zenon?
22: Jo hi he anat, però ara fa molta calor i només entro a cantar l'himne al final.
7: L'himne. Se saben l'himne? Saben l'himne de Sant Zenon?
23: Ara no, fill meu. Quan era jove sí, però ara ja tinc 85 anys i no em sé res ja.
7: Bueno, està molt bé, per tenir 85 anys.
23: Sí, tant que estic bé.
7: I què us agrada més de la festa major?
6: Pues la festa, tot el que és així, la festa, l'ambient, tot el bonic que fan.
24: No, no, està molt bé, està molt bé. Hay ambiente, hay ambiente.
7: Què pensa vostè de la festa major de Sant Zenon?
25: Mira, el primer que m'agrada, com a nouvinguda, és el nom. Me va enamorar. Mira, això no, pel món no hi és. Sant Zenon, glòria i honor a Sant Zenon. Jo això anava pel carrer i deia, escolta, aquest poble...
7: Et posa cachondo.
25: És quina festa, que bé.
7: No... Glòria i honor a Sant Zenon, i se't cauen les calces a terra.
25: Pam, pam. I els goigs a Sant Zenon, jo hi participo. I després, l'altra festa major és quan hi ha els massips, no?
7: Sí.
25: Jo també, vull dir que, a veure, que jo...
7: Que tu t'apuntes aquest any a tot.
25: A tot. Vull dir que jo ho respecto tot.
26: Hola.
7: Hola, bon dia.
26: Bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
26: Bona hora.
7: Amb qui parlo?
26: Amb la Maria Àngels.
7: Maria Àngels, sí. 9 de juliol.
26: Soc la Maria Àngels de LM Infants. Ah! Doncs de festa, no obriré la botiga. M'aixecaré tard perquè aniré a dormir tard, perquè Miquel del Roig i etc, etc... I suposo que després farem platxeta, dinar xiringuito, dingueta, bueno. I després per la nit tornem a ballar i apa, se'n tornem-hi.
7: Què demanaràs aquest any a Sant Zenon?
26: Ai, què demanaré? Pau, molta pau.
7: Molta pau i molts clients a la teva tenda.
26: Ah, això, primer de tot.
7: Marc, de la tenda.
27: Lua, Marta.
7: Molt bé. I què ens has de dir de la festa major?
27: Bueno, que és estupenda, una de les millors de Catalunya.
7: A la missa aquest any hi anem o no hi anem?
27: Si podem, sí que hi anirem. Però amb crios és complicat, a vegades.
7: Ostres, que ets pare. I aleshores, un pare, què li ha de demanar a Sant Zenon? Paciència?
27: Paciència i diners per la fira.

0: Què són els goigs? Què és l'himne? D'on venen? Per què durant tants segles han estat presents en la vida dels pobles? I què tenen d'especial els d'aquí, els de Sant Zenon?
1: Doncs per respondre a aquestes preguntes tenim la persona idònia. La persona ideal, m'ha sortit bé. Idònia, ara sí. Ens acompanya una aranyenca de Socarrel, una gran coneixedora del món dels goigs i una autèntica col·leccionista d'aquest patrimoni popular. Que és la Teresa Bisbal. Teresa Bisbal, bon dia.
2: Bon dia a tothom. Què ens has de corregir? Festa major.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Teresa.
1: Et dèiem ganes de corregir-nos moltíssimes coses. Bueno, a veure, corregeix-nos.
2: No, a veure, no, és aclarir, perquè clar, això es va parlant i tal, i la gent al final no sap de què parla. A veure, si és l'himne Sant Zenon, no és un goig. Un himne és una cançó popular. Normalment era religiós, això. Després ja ha anat esdevinguent altres coses. Però vull dir, en principi, un himne era que la gent estava pues, molt agraïda. Que podia ser de moltes coses, no? Però aquí pues, estan agraïts a que confonguin els enemics.
1: Drenys amunt, drenys amunt.
2: A veure, aquest himne és del Joan Draper i la música de Xavier Maimí de l'any 1943. És curiós que hagi esdevingut ell, l'himne, el que, i no els goigs, que n'hi ha diversos, el que es canta per el dia de Sant Zenon, no? Bé, cada poble té les seves històries i em sembla fantàstic. I realment, potser els joves no, però la gent gran em sembla que el sap gairebé tothom.
1: Sí, sí,
2: si no,
1: sí, sí.
2: L'estrofa primera.
1: Al començament,
2: aquesta,
1: segur.
2: Sí. Després potser ja es perden una mica, però en tot cas està a tot arreu, vull dir que es pot imprimir, es pot fer el que vulguis, eh? No, tampoc cal que l'Iglésia posi els paperets, perquè la gent va de bolit, ai, no me'n recordo.
1: És veritat,
2: de...
1: sí.
2: Tothom volia agafar els papers de la zona reservada, que també ja em diràs, però bueno... és divertit, és una cosa molt divertida. A veure, us explico. Els goigs de Sant Zenon que jo he pogut trobar, n'hi ha uns molt bonics del pare Hilari d'Arenys de Mar,
1: sí,
2: que ell havia fet molts de goigs, eh? I llavors, aquests goigs són els tres goigs que us porto, tenen tres lletres diferents, o sigui que no té res a veure amb l'himne Sant Zenon, eh? Només aquests, diu, patró d'Arenys de Mar, que té una vila amorosa que estima de cor i tota la gent que no deixarà mai. O sigui que ell pensa que Sant Zenon per la gent d'Arenys serà tota la vida.
1: Bueno, sí.
2: Per ara encara ho és. Vull dir que, en principi...
1: Tot i que la gent d'Arenys ja ens ha demostrat que no saben massa bé qui és Sant Zenon, i fins
2: la
1: i
2: gent
1: tot...
2: de Socarrel, sí, la gent de Socarrel, sí. Els nouvinguts és lògic, pobrets. Clar, sí, s'han d'anar integrant, s'han d'anar integrant.
0: Més enllà de nouvinguts i Socarrel, hi ha una novetat, i és que la gent coneix més o saber millor amb Sant Roc.
2: També.
0: Sí.
2: Però ara parlem de Sant Zenon.
0: Ah, exacte. Sí, nosaltres avui Sant Zenon.
2: Jo he vingut a parlar de Sant Zenon.
0: Molt
2: Sant Roc,
0: bé.
2: Si voleu, ja vindrem un altre dia i parlarem de Sant Zenon.
1: Jo crec que el nostre director pretén que fem un especial també de Sant Roc. Ja parlarem.
2: Doncs, el que sigui. Després hi han els goigs del Martí Amagat, que aquests, també són molt bonics. Però, clar, és una lletra que no coneix ningú perquè no es canten mai. O sigui... Els que ens agrada cantar els goigs, penseu que hi ha... Aquí, almenys, tenim la sort que hi ha la lletra i la música.
1: I la música, la partitura.
0: I podríem llegir un fragment?
2: Sí, si vols, sí. El capçalera, que és el que més es repeteix, no? Puig, que ja... Tots comencen per Puig. Puig els agradava molt, es veu això. Doncs que ja sou, però és la paraula que els agradava era Puig. Puig, que ja sou vela i nord, deixa Vila Marinera, Sant Zenon, sigueu sendera, adeu que meni el nostre cor. O sigui, ja sabeu que el Martí Amagat i el mar anaven de la maneta plegats, perquè ell li encantava el mar, cada dia l'havia d'anar a veure, i era un poeta, i li agradava molt, bueno, escriure i tal.
1: Rubén no ho sap, però Martí Amagat era el nostre mossèn, era el nostre rector. Va ser el rector d'Arenys de Mar durant molts anys.
2: 30 i pico d'anys, sí. Aquests són del 1981. I llavors, aquests, que no he trobat de qui eren fets, però també, bueno... Diu, aquesta vila celebra la festa major en honor d'aquest sant el 9 de juliol. D'Arenys de Mar sou patró, la terra vella i bonica, la mort del nostre senyor, la facis santa i ben rica. Bueno, també ens va bé, que facin el que vulguin, no? Però la...
1: Després... Santa, mira, m'és igual, però rica...
2: Rica és important. Sí. Que, bueno, tampoc ens podem queixar, tampoc estem tan malament, no?
1: No.
2: A veure, Sant Zenon, vam anar a Roma i vam anar... no recordo el nom de la iglesia, està unes restes de Sant Zenon, també. I, bueno, vam parlar amb el capellà...
1: no sé quina mena d'iglesia... Praxedes, alguna cosa així?
0: Sí, Praxedes.
2: Bueno, però no, es deia un altre nom. Ara he parlat de memòria i ho havia d'haver buscat.

0: Vam parlar amb el rector d'allà, el capellà que vam trobar allà. I vam dir, no, és que nosaltres som d'Arenys de Mar, que tenim, doncs, aquí Sants Anon per patró, i també tenim, i tal. I diu, bueno, a veure, escolti, tothom en té, eh?
1: No
0: us penseu.
1: Sí.
0: I ens vam quedar, bueno, però esclar, a veure, nosaltres, doncs, pensàvem que era una cosa especial i ens... No n'hi ha per tant, eh? Aquí tothom es pensa que ho té tot. Diu, i si juntéssim tots els ossos de cada sant, n'hi haurien a cents de sants.
2: Ostres.
0: Bueno, doncs també està bé, és igual, sí. Tothom s'estima lo seu. Ja va per aquí la cosa, no?
2: Sí.
0: Bé, es celebra diferents llocs, Sants Anon. També té diferents dies de celebració, perquè, bueno, cada poble, doncs...
1: Ah, deus dir això que em diu ara l'Albert, no?
0: No,
1: que
0: ja ho pots dir,
1: dies.
0: Ja pots dir.
1: Bueno, perquè tenim aquí a l'estudi també l'Albert Estengre. Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia a tu.
0: Posa cullerada,
2: bon
0: va.
2: Dia,
1: és que aquí ens van entrant els convidats. Els tenim per les properes hores, però
0: fantàstics.
1: No importa. Aquí ens van entrant i van col·laborant.
3: Jo ara ja li passava a la Montse un paper en el qual, com que tu has anomenat diversos Sants Anon, jo he buscat en el Google, en el Mr. Google.
0: Perfecte.
3: I em diu que n'hi ha 16 de Sants Anon.
1: 16?
0: Sí.
3: En el calendari, per això t'ho passava.
0: Sí, sí.
3: 16.
0: Però no tots tenen goig i no tots tenen
1: tantes festes. Això sembla la multiplicació dels pans i els peixos,
0: No, cada sant té molts dies, eh?
1: Mare de Déu.
0: Cada sant té molts dies.
3: I a més, en, segons Sant Google, diu que avui és Sants Anon i que demà també.
0: Bueno, perquè Sant Google tampoc ho sap tot.
3: No.
0: La cosa és aquesta.
1: Sí. Escolta'm, vosaltres teniu la imatge així en el cap, per exemple, la que tenim en el nostre altar, com és Sants Anon?
0: Sí, és un romà que porta una senyera molt maca, la senyera d'ells, no la nostra, evidentment.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, el seu pendó.
0: Sí, i llavors, com que li van arrencar la mà, al fer-li de nou, potser la proporció va ser una mica exagerada, però va bé, perquè es veu des de baix perfectament, no?
1: I a l'altre cantó, què hi porta?
0: Un escut.
1: Mm.
0: No. La com es diu això?
3: Una fulla.
4: Sí.
0: No, no
4: com
0: és
4: un pom, no? Que
0: no,
4: cau.
0: Això és lo de la una palma, perquè això vol dir que va ser màrtir.
3: Exacte.
0: Val. O sigui, els sants que porten palma és que van sofrir martiri.
1: Val.
0: Clar, li van tallar el coll. Això és un martiri, clar.
1: Sí, sí.
0: Aquest
1: és el martiri definitiu.
0: Sí, total.
1: Sí, però a veure, si no m'equivoco...
3: Verol...
0: El pom de Verol...
4: El pom de Verol, això
0: que
4: és el que
0: es posa
4: que
0: cada any.
4: Sí. El van posar ahir.
0: Sí. No sé, això ho haig de buscar.
3: No ho sé bé.
0: No sé perquè ara, quan és Sants Anon, el raïm, que és el Verol...
1: Aquí volia anar.
0: És quan
1: per
0: comença a fer-se una mica maco. Que això
1: aquí...
0: És el setembre, quan és el raïm que es cull.
1: Clar,
0: no?
1: Clar.
0: Suposo
1: clar,
0: que és per l'època de l'any que,
1: sí.
0: Que, bueno, que li va... No sé, d'algun lloc havia de sortir que li posessin. No el sé.
4: Queda molt maco, aprofitant
0: però queda molt bonic,
4: que
0: queda molt bonic, és
1: doncs
0: veritat.
1: Doncs mira, en aquests moments podem saludar, que ens acompanya així amb una trucada telefònica, en el Lluís Macià. Bon dia, Lluís.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia,
1: Lluís. Lluís Macià és un veterà d'Arenys de Mar, jo crec que tothom el coneixem. Quiet no eres? Obedient tampoc? No. I més aviat, tiraves... No diré cap a gamberro, però... Bé, en fi...
5: Anàvem molt per lliure. Érem una pandilla de gent lliure. Totalment.
1: Molt bé. I aleshores, per què em refereixo a Lluís Macià i per què em refereixo al raïm?
5: La cosa anava a classificar. Això de... Bueno, nosaltres el de Sant Roc ho vam afegir amb això, que vam anar a veure Sant Roc a l'església i vam veure que portava...
1: Sant Anon, Lluís.
5: Portava... un brot de...
1: De raïm.
5: De raïm, saps? I, bueno, doncs llavors el vam afegir pues, a una persona que tractava.
1: Ui, Lluís...
5: Perquè, doncs clar, ara. Del raïm que em trèiem? Del
1: vi,
5: raïm que em trèiem?
1: Vi,
5: vi
1: està clar.
5: I esperit de vi.
1: I esperit
5: doncs,
1: de vi.
5: Doncs clar. Llavors nosaltres vam fer el nostre himne, saps? El Sants Anon gloriós. Diu, Sants Anon gloriós.
1: Se'ns ha manat. Lluís, posa't en algun lloc on no. Tinguis cobertura, perquè no et sentim.
5: No tens cobertura, no.
1: No, nosaltres sí, tu no tens cobertura. Ves cap a algun lloc on te'n tinguis de cobertura.
5: Aquí fora en tens, ara?
1: Sí.
4: Ara sembla que es sentim millor, Lluís.
5: Sí?
1: Sí. Doncs pues no.
5: Diu, Sants Anon gloriós. Patró de les borratxeres, inventor de la canya i el rom, feu que n'hi hagi per tothom d'aquesta benedicció divina. I agafant una paperina, fotem el camp d'aquest món tots junts. Llavors diu, setrill, setrill, setrill, oli pels pobres, que és el que faltava aquell temps.
1: Exacte.
5: I això s'acaba.
1: Molt bé, Lluís, el de la bona paperina, aquesta... pel jovent que no sap, una bona paperina és una bona merda.
5: Una bona borratxera.
1: Exacte.
2: Bueno, està molt bé. Aquells
1: que pensen que les borratxeres s'agafen perquè només hi ha barraques, No.
5: Llavors no hi havia barraques. No. Bueno, i quan anaves a ballar l'embalat i havies de portar el traje de quan havien confirmat. Perquè si no, no podies entrar a ballar.
1: Mare de Déu.
5: Bueno, i el traje que havien confirmat segurament l'havien fet d'hivern perquè et durés més temps.
1: Clar. Doncs ens quedem amb aquest himne de borratxera. Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos donat el teu testimoni.
5: Molt bé.
2: Gràcies, Lluís. Bon Sant Joan.
1: Bon dia, bon Sant Joan.
5: Igualment, bona festa major.
1: Gràcies. La coneixies?
0: No, veus,
1: no,
0: aquesta no l'havia sentit mai.
1: I aleshores...
0: L'haurem de buscar, clar. Sí. L'haurem de guardar. Mira, perfecte.
1: Jo el tinc aquí fet a mà.
0: Perfecte.
1: Jo el tinc aquí fet a mà. Doncs... Te'l puc passar.
2: I el jovent, a veure si el fem tornar a circular, aquest goig, no? Perquè sembla que és bastant divertit.
1: Sí. Oi, oi, oi, si el... Si, bueno, li haurem de posar música, no?
0: Oi, tant. Oi,
1: sí. Li haurem de posar música perquè Lluís no sé si el cantava, en tot cas no ens l'ha cantat, i ja em va dir que no el cantaria, però li podríem posar música i fer i ser el proper himne de borratxera.
2: Exacte.
1: De Sant Zenon. Rubén, això se t'encomana tu, eh?
2: Exacte, i que potser obri les barraques, no? I així també que Sant Zenon sigui una mica present a les barraques, que sembla... que són dues festes que coincideixen però que estan paral·leles.
1: Llàstima, no sé, que no tinguem aquí ara la regidora de festes.
2: Ai, ja se'ns ha anat.
1: Perquè li podríem haver fet aquesta proposta. Però en tot cas, queda aquí.
0: Per l'any que ve.
1: Per l'any que ve, per exemple.
0: Que ve. Si li poses música, mira, ja tens la lletra.
2: Fem un remake i això està en un tres i no res.
1: Molt bé. Mireu, en aquests moments són les 12:09. Nosaltres hauríem d'anar agafant la propera hora. Teresa, te queda alguna cosa per dir sobre els gojos i l'himne de Sant Zenon?
0: Hi ha moltes coses, però ho deixarem per un altre dia.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Digues.
2: I abans de tancar aquest bloc, és important recordar les preguntes pel nostre concurs, Montse.
1: Espera. Un moment, que necessito les ulleres.
2: No te
1: m'ho anés. Jo, amb 64 anys, ja necessito ulleres per tant. A veure, qui va escriure la lletra dels gojos de Sant Zenon?
2: Ah,
1: ho ha dit la Teresa.
2: Ho ha dit.
1: Qui em va compondre la música? Això ho has dit? Sí, ho has dit. O...
2: Aquest també. Com s'anomena el cant tradicional que cada any s'interpreta durant l'ofici de Sant Zenon? Ho ha dit i ens ha corregit, també.
1: I ens ha corregit, exacte. Heu de respondre la pregunta correctament. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies d'estar aquí. Hem conegut una cosa més de Sant Zenon. I tal com dèiem abans, i penso, els goigs i l'himne és patrimoni cultural nostre i no l'hem de perdre. I en tenim un altre, Rubén,
2: sí,
1: que també el podríem incloure a dintre d'un proper patrimoni. Són les 12:10. Abans d'escoltar una miqueta de música, deixeu-me dir els convidats, que tindrem aquesta propera hora. Estarà aquí el president de l'Ateneu, ja hi és, en Joan Pagès, que el veig des d'aquí, que ens parlarà del rol que té la nostra entitat a la Festa Major de Sant Zenon. Per dedicar després la resta de l'hora a parlar d'un dels elements de la Festa Major més emblemàtics, que són els gegants. Així vindrà l'Albert Estengre, que ja el tenim aquí, per explicar-nos el conte dels gegants d'Arenys de Mar. Tornarem enviant Rubén a preguntar als aranyencs què en saben dels nostres gegants i gegantons, i fins i tot ens visitaran, que ja estan aquí fora també, més geganters. Per tant, no us ho perdeu.
2: I a més, deixa'm afegir que també vindran en Ricard Zanca i l'Aina Joan, col·laboradors de Plecs i Drames, per dir-nos què és el que, com si, quina importància agafa el folklore i la festa popular a la nostra tradició literària. O sigui que no us perdeu aquest tercer bloc.
1: Oh, i algú li toca el mòbil. Anem a posar una miqueta de publicitat i després tornem per encetar aquesta nova hora, que ja ens passen 11 minuts d'aquesta nova hora.
6: Sant Zenon, Festa Major a Ràdio Arenys.

0: Sant Zenon. Festa major a Ràdio Arenys.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
0: Ràdio Arenys amb la Festa Major.

0: Doncs bé, gairebé sense adonar-nos, hem anat arribant a la tercera hora, que per cert ja passen 16 minuts de la tercera hora. Sort que tenim butlla del director. I, bueno, en aquest especial de Festa Major de Sant Zenon, que avui hem encetat. Durant el programa hem descobert la història del nostre patró, hem recordat tradicions, hem compartit vivències i també hem comprovat que els aranyencs coneixem la nostra Festa Major, però que sempre hi ha moltes coses noves per aprendre.
1: I encara ens queda un darrer recorregut. Parlarem d'aquelles entitats que des de fa molts anys contribueixen a fer gran la Festa Major. Descobrirem la història dels nostres gegants, escoltarem què en saben els aranyencs i acabarem amb aquelles persones que cada any els fan ballar pels carrers d'Arenys, perquè una festa major no és només un programa d'actes, és la gent que la fa possible. I aquesta última hora també la volem dedicar precisament a totes aquestes persones que mantenen viva la tradició any rere any. Oi que sí, Montse?
0: Doncs sí, però ja hem vist que han passat molts anys, fins i tot 100 anys, i aquesta tradició es manté viva tota l'estona. Bé, doncs, hi ha entitats que formen part de la història d'un poble i després hi ha entitats que, a més de formar-ne part, també han contribuït a escriure-la. L'Ateneu Aranyenc n'és un bon exemple. Fa més de 100 anys, o de més de 140 anys, quants en fa, Joan?
2: 140.
0: 140, exactament, que és un punt de trobada de la vida cultural d'Arenys de Mar. I Festa Major, rere Festa Major, ha organitzat activitats que han enriquit el programa i han obert les portes de la cultura a tothom. Avui volem conèixer una mica millor aquest paper i per això ens acompanya el seu president, que és en Joan Pagès. Joan, benvingut.
2: Gràcies i ben trobat.
0: Molt bé. Quina relació hi ha a Sant Zenon? Quina relació té l'Ateneu amb totes les nostres festes majors i sobretot amb la de Sant Zenon?
2: Bueno, l'Ateneu, si ens remuntem molt abans, era qui organitzava pràcticament els balls a través de l'embalat que es muntava doncs, a la platja.
0: I en sempre... sèrio?
2: En sèrio.
0: Aquell embalat en què tu i jo, que tenim la mateixa edat, per cert,
2: sí.
0: Hem anat any rere any,
2: sí.
0: L'havia
2: que...
0: organitzat l'Ateneu?
2: L'Ateneu, i tant, moltes vegades.
0: Però jo estic convençuda que havia sigut l'Ajuntament.
2: No. Oh. Era l'Ateneu. Era el ball de...
0: Ho veieu, com és per aprendre
2: coses? Estem parlant sí. De fa, evidentment, molts anys, perquè ja en tenim uns quants.
0: Jo ja he dit la meva edat, i... Joan, tu també et pots atrevir a dir.
3: I jo ja he dit que l'embalat no l'he vist mai.
0: Ni sap què és.
2: Era espectacular, la veritat és que era espectacular. A més, un embalat amb palcos, era sí. Realment espectacular. Nosaltres, en aquella època, érem joves, a vegades no podies entrar perquè no era econòmic, evidentment, era una mica
0: no.
2: Ja...
0: O no tenies l'edat.
2: Evidentment, o no tenies l'edat.
0: Intentava escolar-te, però no tenies l'edat.
2: L'Ateneu amb la Festa Major ja ha col·laborat tota la vida des dels seus... Des del seu inici hi ha col·laborat. Ara potser menys, perquè té molta més activitat durant tot l'any i perquè l'Ajuntament ara ja fa una festa més popular i, evidentment, els actes de l'Ateneu queden més obsolets o més tancats de cara a l'entitat. Segurament.
0: Sí, perquè, per exemple, el que organitzeu per Sant Zenon és els concursos que heu fet sempre i cada any, no?
2: Sí, és poca cosa, perquè la veritat és que des de l'Ateneu, que podríem fer 50.000 coses, no les podem fer, perquè a la sala d'actes a l'estiu no s'hi pot viure.
0: Massa calor.
2: De calor, evidentment, i a l'hivern, doncs, anem subsistint al fred, però la calor... És ja un tema més complicat i, per tant, no podem fer actes a dalt. I, per tant, potser l'estiu ens permetem una mica el luxe de reposar i l'única cosa que fem per Sant Zenon i que també fem per Sant Roc són tornejos de billar, que és una cosa que ens funciona doncs, molt bé i que hi ha molta gent implicada amb el billar, i tenis taula. I també en farem un d'escacs.
0: Que també és la típica de l'Ateneu, eh?
2: Sí, això, bueno, els Ateneus aquests... és això, no? Vull dir,
0: sí.
2: Quan arribes a l'Ateneu i veus tota aquella gent, doncs, jugant a billar o
0: pujis
2: a dalt i veus jugar a tenis taula o veus aquell racó fent la partideta de domino, o, això és l'Ateneu. Això és l'Ateneu
0: la
2: viu. La Rumi Cup, exacte.
3: Però... No només és billar, perquè també porteu una programació a sobre durant aquest curs,
0: ui,
3: no, Joan?
0: Sí, sí,
3: meravellosa
0: sí.
3: I molt variada. De fet, fa poc que va haver-hi un canvi de direcció a l'Ateneu.
2: Sí.
3: I com és aquest canvi? Com veus la rebuda que ha tingut respecte al poble, les teves propostes?
2: Bueno, ara fa exactament un any que tenim junta nova. Estem intentant, doncs, no rejuvenir. No vull dir aquesta paraula perquè no queda bé, vale? Però sí que estem intentant rentar la cara d'algunes coses que potser tots tenim el vici a vegades de que si una cosa funciona, vas tirant.
0: Sí.
2: Vale? Però a vegades els canvis són necessaris i justos. Vale? I estem intentant doncs, treballar. Aquest any ha sigut una mica col·locar-nos en el lloc. Hem tingut moltes dificultats, moltíssimes, més de les que ens podíem pensar, perquè hem tingut problemes doncs, amb la persona que ens porta a secretaria, després hem tingut també algun problema amb la persona que porta al bar, tot això ho hem tingut que anar salvant, i això ens ha tret a vegades de poder-nos dedicar a altres coses. Però sí que és veritat, l'Ateneu està viu, som en aquest moment molt. 720 socis, i tenim una activitat doncs, cultural frenètica durant tot l'hivern. Penseu que pràcticament als cursos hi ha pràcticament unes 400 persones inscrites en els cursos. Això vol dir 400 persones que cada setmana entren a dintre l'Ateneu per fer algun curs, que en tenim molts d'idiomes, però que en tenim una mica de varietat. Però a part, l'activitat que tenim de cap de setmana, que és de fer conferències, presentacions de llibres, sí. Ball... L'Ateneu no para, no para. I l'avantatge que té l'Ateneu, avantatge entre cometes, perquè evidentment això és un cost impressionant, és l'edifici. L'edifici sí. És del soci, el soci és qui manté l'edifici, l'Ajuntament aquí no hi posa no hi posa ni un duro, i per tant l'edifici de l'Ateneu, que ja té doncs, els seus anys, necessita un manteniment, i aquest manteniment a vegades se'ns emporta els diners que podríem destinar doncs, a altres coses.
0: De totes maneres, aquests últims anys l'Ateneu ha fet moltíssimes coses. Sí. Arenys és un dels pobles que viu més la cultura. Les diferents entitats d'Arenys es programen, es contraprogramen. A veure, entenc que no perquè un faci una cosa, l'altre en fa una altra, perquè ets... No. Simplement hi ha tanta cosa a fer, tanta cultura, que la biblioteca, l'Ateneu, feu moltes vegades les mateixes coses, les diverses conferències. Divendres no saps on anar. Sí, a la de la biblioteca, a la de l'Ateneu... S'hauria d'endreçar tot això perquè puguem gaudir exactament de tot.
2: Sí, no seria fàcil, Arenys, perquè és moltes activitats moltes. Que organitzen coses. Vale? Sí. Jo no sé si podríem dir que després de la pandèmia hi ha hagut un canvi de xip amb el tema de dir no, escolta'm, jo estic aquí, jo vull disfrutar d'això, d'allò, de blata, no sé què, aguanto. Perquè a partir de la pandèmia és quan la gent s'ha apuntat més al carro de poder fer sortides, de conèixer
0: sí,
2: coses...
0: Sí, és que ara, entre l'esplai, entre els dos esplais, sa cara, a la biblioteca, vosaltres l'Ateneu, l'aula... tenim viatges tot l'any.
2: Sí.
0: És impressionant.
2: I nosaltres, de cara a l'any que ve, doncs estem intentant que cada dos mesos o així puguem fer una sortideta, encara que sigui d'un dia, vale? Però una sortida perquè a Catalunya hi ha molt per descobrir i que a vegades el que tens més a prop no ho has vist.
0: Sí.
2: Vale? I per tant, a vegades una sortideta d'un matí o d'una tarda mateixa.
0: Tenim el Montseny aquí mateix.
2: Exacte, d'una tarda mateixa la gent en té ganes doncs, de sortir. I de cara a l'any que ve, doncs, potenciarem també aquestes sortides d'un matí, d'una tarda o d'un dia, depèn.
0: Jo tinc dues propostes a fer-te.
2: Ja me les faràs.
0: Sí? No les vols sentir ara?
2: Ah, sí, home, sí.
0: Ah, bé.
2: És que ara no tinc paper i llapis per recordar.
0: No, sí, ho recordaràs de seguida, vale. Això. Sí, és molt fàcil.
2: Primera,
0: hem d'acostar el jovent a l'Ateneu.
3: Això és el que anava a dir, justament. Hi va el jovent a l'Ateneu o no?
2: No.
3: No hi va.
2: Aquest és el tema...
0: El gran repte.
2: Precisament, amb aquest és un dels temes que la Junta ara en aquests moments n'estem parlant. I fins i tot estem intentant... què passa? La majoria de gent, majoria per no dir tothom, que s'apunta ara en aquests moments a l'Ateneu és gent que ja està jubilada.
0: Clar, que és quan tenim el temps.
2: Perquè vol fer coses.
0: Clar.
2: I sap que l'Ateneu doncs, li organitzaran coses. Però sí que és veritat que hem d'obrir i hem d'exprimer-nos el cervell per obrir la porta al jovent. Perquè el jovent té allà un local que més de la majoria no saben que el tenen i que el podríem aprofitar per 50.000 coses. Mm-hmm. Vale? I ara estem intentant, primer de tot, pensar una quota especial per al jovent, que quan estem parlant de jovent ja no estem parlant fins a 18 anys, sinó que estem parlant pràcticament fins a 30.
0: Sí.
2: Vale?
0: Sí, sí.
2: Una quota especial per a aquests i acompanyat una mica d'activitats. Costarà buscar aquestes activitats que portin el jovent allà dintre, vale? Però amb això estem. Amb això estem perquè creiem que és una cosa pendent que no té solament l'Ateneu, que el té
0: tots els
2: ateneus i la majoria d'entitats que hi ha a pertot.
0: Mira els carcamals que som, si som els mateixos de quan es va fundar, pràcticament.
3: I, de fet, costa molt. Jo estic fent... Bueno, aquest any tenim a Plequidrames, que és un programa de Ràdio Jove, que enciso tothom que ens estigui escoltant a sentir-lo cada dijous de 8 a 9 del vespre. Però encara i així costa traslladar la cultura
0: costa.
3: A un públic més jove, també perquè no ens la podem permetre moltes vegades per condicions materials, que és que estem avasats a la feina d'una manera bastant precària, molts. Aleshores, hem de sortir del poble, això també dificulta molt per treballar, hem de sortir del poble, això dificulta molt l'avinentesa, no? De gaudir de la programació cultural de la vila.
2: Però que jo ara fa cosa de 3 mesos vaig amb una trobada de la Federació d'Ateneus, vale? En la qual es van fer unes xerrades de treball per intentar, doncs, com podíem gestionar els ateneus i tota la història. I un tema que va sortir era aquest, el tema que tenim tots els ateneus, absolutament tots i totes les entitats.
0: Totes,
2: vale?
0: Totes.
2: Que al jovent li costa entrar...
0: Implicar-se.
2: A implicar-se, exacte.
0: Sí, sí. I ara la segona proposta.
2: A veure...
0: Tant de concurs d'escacs, de billar a tres bandes i de ping-pong...
2: De què vols que el muntem?
0: De Rumi Cup.
2: Ah, vale, també, vale.
0: Jo pues per què no? Però si cada dia, tu pots anar a l'Ateneu a qualsevol hora que trobaràs a gent jugant al dòmino i jugant al Rumi Cup. On t'han anat a parar els concursos de dòmino? Escolta'm, el meu sogre tenia una de copes de guanyada del dòmino. A veure si es munta.
2: Bueno, pots muntar una tarda o un dia de concursos de jocs de taula, que hi ha el Rumi Cup, hi ha el Domino, hi podria haver les típiques del parxís i qualsevol cosa.
0: Joan!
2: Prenc nota.
0: Exacte.
3: I també, si vols atreure la gent jove, un concurs de creació de contingut.
0: És que la
3: gent
0: jove...
3: A veure qui treu més likes en un vídeo parlant de Sant Zenon.
0: La gent jove, saps on és a l'Ateneu? Saps on és a l'Ateneu, la gent jove? El billar americà. El billar americà.
2: Sí, sí,
0: i el billar americà hi van més gent jove que no pas gent gran. La gent gran se'n va al de tres bandes.
2: Que aquell billar ja el tenim col·locat a la part del bar, perquè és un que juga la jovent.
3: Sí, sí.
0: Com
3: anem de temps,
0: Montse?
3: Com anem de temps?
0: Doncs fatal, perquè mira, exacte, són les 12:29. Nosaltres hauríem de deixar pas ja a que l'Albert Estengre ens expliqués alguna història. Si, Joan, tenim publicitat per tirar? No hi ha publicitat per tirar.
3: Directes.
0: Però bueno.
3: Agafem brenzida.
0: Molt bé. Joan Pagès, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Ja
0: recordem aquestes propostes i farem tot el possible perquè l'Ateneu continuï sent l'entitat viva que ho és del nostre poble.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Joan, i bona festa major.
2: Igualment.
0: Bueno, i si hi ha una de les figures que només de veure-les apareix al capdamunt del carrer fan que petits i grans s'aturin a mirar, aquests són els gegants. No existeixen festa major sense gegants. Però l'Albert Estengre avui ens ha dit que no ens vol explicar històries de gegants.
4: No, és que no volia explicar-vos històries de gegants. És que m'agradaria més parlar dels gegants que no pas dels contes que ens hem pogut inventar al seu voltant. En tot cas, de l'origen dels gegants, de per què els fem, des de quan es fan, perquè no sempre hem tingut gegants. Sí que és una tradició, però les tradicions ja saps que neixen i es moren.
0: Bueno, i es conserven i s'actualitzen.
4: Sí, i es moren si no es fan servir. Però aquesta és una tradició, la dels gegants, que des de que va néixer, en el segle catapunt, a veure, definim catapunt, em sembla que vol dir 14, o 13, o 15, no, el segle XV, el 1424, d'ençà de llavors, doncs va ser una bona idea, que ara en parlarem d'aquest gegant Goliat, d'allò que hi haguessin els gegants, i es van anar popularitzant, i per una sèrie de motius, doncs mira, han esdevingut tradició, perquè la tradició és una cosa que funciona. Mm. Perquè per molta tradició que sigui, si no ens funciona, la deixem
0: no,
4: de fer servir.
0: No, evidentment.
4: Se'n va a Campi Strauss. I doncs voldria començar a parlar d'això, del primer gegant que hi va haver i sobretot del per què va néixer aquest gegant. No
0: doncs
4: saps?
0: No en tinc ni la més absoluta idea, però m'has donat un nom que que és veritat, que és el de Goliat.
4: Sí. Sí, sí, en David i Goliat.
0: Exacte.
4: En Goliat era el gegant.
0: I en David devia ser el capgròs.
4: No ho sé, no ho sé, però en tot cas era més petit que el gegant, esclar. Sí. Aquesta història neix a Barcelona, concretament, i neix al voltant de la festa de Corpus, que és pel juny. Mm. La festa de Corpus a l'església.
0: És un dijous.
4: Sí, era sempre... Tres jueves ahí en el año.
0: Que relucen más que el sol.
4: Sí, Jueves Santos, Corpus Christi...
0: I el 18 de juliol?
4: No.
0: I el dia de l'Ascensió?
4: Entesos. Ah. El 18 de juliol és una altra cosa i no sempre
0: això,
4: érem dijous.
0: Això ho deia la Tringa, això ho deia, sí, la Tringa.
4: Sí, sí, sí.
0: Quan cantava la faixa.
4: No, de fet, n'hi havia més de dijous importants, en l'any, però ja van deixar de... ja no són tradicionals perquè ja no, la gent no hi pensa, amb aquests dijous. Un és el dijous gras.
0: Sí, però, home, i
4: ja
0: tant.
4: Ha passat enrere, això.
0: No, jo crec que de tots els dijous, el que més se celebra, justament, és el dijous gras. Està tot a les escoles, els nanos porten sempre botifarra, truita...
4: I amb
0: truita,
4: el dijous gras
0: llardons.
4: Hi havia altres dijous, lligats també amb el carnaval i, bueno, amb aquella festa, amb aquella època de l'any, que és pel febrer, que s'han deixat de fer servir. N'hi havia dos. Que ja te'ls portaré un altre dia, perquè jo ara et parlo de massa memòria, i de memòria... Jo de mica en mica ja deixo de tenir-ne massa. Bé, no, estàvem amb el Corpus. El Corpus Christi l'Església sempre l'ha celebrat d'una manera molt important, i és que és una festa que era molt important abans i tot. Ja sabem, i si no, doncs ho dic ara, que la majoria de les festes de l'Església venen de festes anteriors, paganes, que com que la gent ja tenia tirades a celebrar coses aquell dia, doncs aprofitem-ho, sí, i fem-ho passar pel nostre sedàs. Què és el que va fer? Bé, això amb el Nadal i altres festes, però quedem-nos amb el Corpus, que antigament era una de les festes principals del canvi de temps de primavera i estiu.
0: Solstici de primavera, més o menys.
4: O d'estiu, perquè això ja era pel juny.
0: Ja, sí,
4: bueno,
0: és veritat.
4: El temps canviava, sí, en aquell moment. Sí. Recordeu que...
0: Segurament anava lligat a l'agricultura, també.
4: Tot, sempre. Ah. Sempre, sí, i tot, sí, en el, sí, temps, que és el que ens fa viure i ens permet viure. D'allò, recordeu que hi havia moltes estores que es feien per Corpus, de flors, i en aquelles estores de flors hi havia molta ginesta.
0: Molta. Bueno, jo exactament no ho recordo.
4: Sí.
0: Sí que recordo que el que... diria que cap als anys 2000 es va intentar tornar una altra vegada, almenys, sí, en el meu carrer Sant Joan, sí, a fer... Però va durar un parell d'anys i ja està.
4: Bé, però dic que hi havia molta ginesta perquè era quan floria la ginesta, pel juny. Ara ja la ginesta floreix pel maig. Perquè ha canviat tot tant que ja fins i tot el Corpus estaria en crisi. Ja no és de festa el dijous de Corpus.
3: Bueno, no. De fet, si les festes del poble fossin al maig, segurament aquesta crisi climàtica no la patiríem, aquest inconvenient de moltes coses que no es poden celebrar. El Joan Pagès ens deia que l'Ateneu a l'estiu no es pot fer gaire servir, oi? Per la mateixa raó. Mira, potser...
4: Ja canviarà.
3: Ja ho avançarem un mes.
4: Ja canviarà, perquè tot canvia segons el que ens interessa.
0: Exacte. Sí.
4: Això ha estat tota la vida, però donem-nos una miqueta de temps. Bé, la qüestió és que en aquest canvi, en aquesta celebració, l'Església també ho celebrava, i aleshores el que va aprofitar, i m'ha quedat una cosa pendent d'estudiar, el que va aprofitar va ser posar en l'Església, tot festejant el Corpus, posar-hi passos, imatges de la Bíblia, per celebrar-la, amb personatges. És a dir, fer d'aquesta festa en l'Església una mica de representació teatral de diverses escenes. I el que us deia que m'ha quedat per estudiar, per mirar, per buscar, rebuscar una miqueta més, és si d'aquí també ve la tradició dels pastorets.
3: Apa!
4: Que bé, esclar, això ja és més per Nadal. Però bé, no, ja ho mirarem un altre dia. Quan no faci tanta calor, també ja podem parlar-ne.
0: Sí, perquè els pastorets van amb samarra i amb pells i de tot... ara fa molta calor.
4: Exacte, sí. Ara deixem-ho córrer. Bé, i en tot cas, 1424, ja fa un grapat d'anys, va ser aquell any en què a Barcelona, no me'n recordo, però és igual, a quina església, hi varen fer diverses escenes de la Bíblia. Una de les tals eren David i en Goliat. I en Goliat va ser el primer gegant. Jo et diria que no devia ser un gegant com els que tenim ara, és a dir, de cartró i muntat, no.
0: No, devia ser un senyor molt alt.
4: No, pujar, no? Un senyor...
3: Amb talons.
4: Amb talons no, amb unes xanques. Amb unes xanques, que eren els primers gegants. I el jo devia tenir molt d'èxit i de mica en mica es va anar a l'augment. Eh? I ja tothom en tenia, de mica en mica, i parlo de mica en mica durant tots aquests anys, eh? Fins al segle XVIII, això va anar a l'augment i després s'ha mantingut. Ha tingut una baixada i el segle XX va començar de mica en mica a tots els pobles a tenir-ne. Eh, de gegants, Arenys inclòs. Però sí, pensa que la tradició de gegants a Arenys de Mar ens ve des del 1955.
0: Que va ser quan ens van fer els primers...
4: Sí.
0: Bueno, la Flor d'Alba i en Tallaferro.
4: Exacte, sí. Eh? Però vull dir que des del segle XVIII, doncs, segons com, va anar una miqueta de baixa i després ha tornat a l'alça. Eh? Però, en tot cas, el primer gegant va ser aquest. I per aquest motiu, representant escenes de la Bíblia. I també diuen que en molts casos... i deu ser veritat que és per aquest motiu pel qual la majoria de pobles té un gegant que és un rei, rei, sí, o un cabdill o algú que mana, algun sobirà de per allà, perquè com que imatges no n'hi havia, en llegir i escriure tampoc no gaire, doncs els gegants servien per representar i per ensenyar en el rei, en
0: clar, el que manava, l'autoritat.
4: A l'autoritat màxima, eh?
3: I... De fet, els primers gegants, com tu has dit, que tenim aquí a Arenys, són en Tallaferro, sí, i la Flor d'Alba, sí, que sí, representen la monarquia antiga,
0: sí,
3: catalana.
0: Sí, sí, totalment, sí, totalment.
4: La Flor d'Alba va venir després, no, potser sí, però la tradició dels gegants, al cap d'un temps, se'ls hi afegeixen les gegantes.
0: No va primer eren ells.
4: Sí, primer
3: com tot. Com tot.
4: Bueno,
3: els massifs...
4: Bueno, és que primer va ser en Goliat.
3: Clar,
4: eh?
3: Sí.
4: I no
0: bueno,
4: la Goliat.
0: Sí, clar, també ho diu la Bíblia, no?
4: Sé, el perquè...
0: Primer va ser l'home i després li va treure una costella i va sortir la dona.
3: Eren ells, però es posaven talons per fer de gegants. Bueno. Eren ells, però amb talons.
4: Aquesta història també és molt...
3: D'on traurien els talons?
4: Es diuen moltes coses. També se'n diuen d'altres, a més d'aquesta. Eh? A veure, on estava jo? Amb els gegants, Flor d'Alba. Sí, sí. Tallaferro i la Flor d'Alba, quin anys van néixer plegats, però també s'ha de dir que, sí, en Tallaferro era en Bernat Tallaferro, el comte de Besalú, que va tenir una certa importància i aquí es va fer. I ella no era Flor d'Alba, sinó que era la reina de les fades, que era Flor de Neu.
3: Ah, mira, no ho sabia.
4: Era, bueno...
0: Ni jo tampoc.
4: Jo abans d'ahir tampoc.
3: Ah!
4: Abans d'ahir tampoc. D'allò, i sí, era Flor de Neu, però com que aquí la neu la veiem tan poc, se li va quedar Flor d'Alba. Però era Flor de Neu perquè era la reina de les fades. I una altra cosa curiosa, que això sí que segurament hi ha moltíssima gent que sap, és que les cares dels gegants d'Arenys, la d'ell, ara no me recordo exactament aquí...
0: Era un actor famós.
4: Sí,
0: però mira, saps què passa? Que jo ja tinc una edat en què quan busco els arxius de la meva memòria no em venen immediatament.
4: Bueno, però ho saps. Jo
0: sí,
4: sabem que ho saps.
0: Sí, era un actor famós. Bueno, un actor famós que també era una mica secundón.
4: Sí, jo també...
0: Era una mica secundón.
4: Jo també el sé,
0: era...
4: Sí, us prometo que el sé perquè ho vaig llegir.
0: El tinc aquí. I ella, la Grace Kelly.
4: Correcte.
0: El que passa que últimament la van reformar i ja no té cara de Grace
4: aquí.
0: Kelly.
4: Aquí.
0: A la Flor d'Alba.
4: Ah, no la Grace Kelly.
0: No,
3: la Flor d'Alba s'ha fet una operació estètica.
0: Estètica, que està molt de moda.
4: És igual. Però sí, és curiós,
0: sí,
4: que agafessin aquestes cares.
0: Mira, el que és molt curiós és que quan l'Ajuntament d'Arenys li va encomanar al mestre Domènec, crec que es deia que era Domènec, que fes els dos gegants, sí, no els hi va dir que fos en exclusiva. És a dir, que si aneu a mirar els gegants de Premià, sí, són exactament igual,
4: sí,
0: igual que el nostre, el que passa que vestits diferents. I una altra cosa, ells tenen... No, els nostres. Sí. Ells tenen la festa major demà.
3: Sí.
4: Vale.
0: Per Sant Cristòfor.
4: Sí.
0: O sigui que en els mateixos dies, els mateixos gegants sortiran, però mira, uns Arenys i els altres a Premià.
4: Sí, totes aquestes coses. I també que quan en varen, entre cometes, batejar en els d'Arenys, els padrins són la família del Robafaves de Mataró.
0: Ah.
4: I quan varen batejar en els gegants d'Arenys damunt, els padrins són aquests d'aquí d'Arenys.
0: I així ens anem fent.
4: Sis es va fent, sí, sí.
3: Tot una nissaga de gegants i gegantes.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bé, Albert Estengra, Estengra.
4: És igual, Albert, tira això amb Albert, sí, és igual.
3: Mira, que és un dels cognoms de Socarrel d'Arenys de Mar i no el sé pronunciar bé. Com és, Albert?
0: Ja arribaràs.
3: No, no, ara digueu-m'ho, perquè ara estic
4: acomplexant. És Estengra, però no cal que ho tornis a dir, no. Diguem-me Albert, ja està.
3: Ara no vol que ho digui, doncs ara ho diré cada vegada que em faci referència a tu. Albert Estengra.
4: És pesat.
3: A veure, ens has d'explicar alguna rondalla més, alguna història més sobre els gegants?
4: No, de rondalles cap, però voldria explicar una cosa, un conte, un no sé què, de festa major.
0: Però ha de ser molt breu, perquè hauríem d'entrar ja en el tercer àudio i en la tercera pregunta.
3: Perquè ara et sorprendràs, ara et posaràs les mans al cap, perquè molta gent veuràs que no coneix els gegants.
4: No coneix els gegants.
0: Vinga, Albert, breument.
4: Sí, però jo ara no parlaré dels gegants, parlaré d'una festa major, i a més una festa major que no és la nostra. I com que m'han dit que vagi de pressa, aniré de pressa.
3: És un home efectiu, l'Albert Estengra.
4: Si no m'entretinguis. Bé, vet aquí que hi havia una noia que estava promesa amb el seu... Esclar, amb el seu promès, I ara no me recordo ni si és veritat o és mentida, però a mi m'han dit que això és veritat. Jo mentides no, contes sí, però mentides no. La qüestió és que varen anar de dinar de festa major. Ell era de fora de vila, fora d'Arenys, i aleshores li va dir: noia, hauries de venir a dinar a casa, que és festa major. Ai, vols dir? Sí, sí, vine a dinar a casa. I van anar a dinar a casa. Si Arenys en aquell temps ja eren pagesos, en aquell poble encara ho eren més, perquè el poble era més petit i més permunt i no tenia ni mar, i que eren molt pagesos, i va anar de festa major, i es va seure en aquella taula tan ben parada que havien fet per festa major, i tan maca, i aleshores a mig dinar, amb ell li va saber greu, però no hi va haver solució. Noi, li va dir així en veu baixa, que ho van sentir tots, perquè a la taula tothom callava i mastegava, i ho van sentir: noi, que hauria d'anar... I aleshores la sogra de seguida va dir: noia, em sap greu, però a casa teva no ho sé, però aquí hauràs d'anar al galliner. Ja t'imagines què havia d'anar a fer. Noi, són imponderables, que venen quan venen. I amb ella li va venir a mig dinar. I aleshores ell la va acompanyar en el galliner. I li va dir: no t'amoïnis, que les gallines ja hi estan acostumades, vés en aquell racó. I aleshores ella, que no hi estava acostumada a fer les feines al galliner, doncs mira, es va passar tota l'estona amb una mica d'angúnia. Va fer el fet. Va fer el fet, sorprenentment va fer el fet, i ara veurem per què ho dic. I aleshores anava espantant les gallines, que li feien nosa per davant, i s'imaginava que per darrere també. Sí, sí, i va fer servir el que li havia dit ell per netejar-se, que era una mica de palla, neta. Però palla, és igual. La qüestió és que, com va poder, es va netejar, es va aixecar i va deixar les gallines. Però és allò que fas quan fas aquesta mena de feines, quan la fas al camp, així que no és el vàter, perquè t'aixeques i mires a veure com ha anat.
0: Exacte, és molt important això.
3: El diagnòstic.
4: I no hi va veure res. No hi va veure res i va pensar: jo he fet, perquè es va quedar més o menys descansada, jo he fet, i aquí no hi ha res, me caso amb les gallines per darrere, que ràpides que han anat, que em sembla mentida, el que no menjaré pas més truites.
0: No, no, ni truites ni pollastre per Nadal.
4: Ni ous d'usos, Bueno, la qüestió és que ella se'n va anar amb aquesta recança pensant que jo he fet i en canvi aquí no ho he trobat. I se'n va anar i pensant això, va arribar a dalt, perquè el menjador era dalt, i es va seure, i aleshores, quan es va seure, aleshores... Se'n va adonar de lo que havia passat. Les gallines no havien fet aquella feina, no. La feina l'havia feta que ella duia la vora de la faldilla desfeta, i en aquell tallonses hi va quedar allò que...
0: Mare de Déu, senyor!
4: Però vaja, allà també va explicar que sí, la cosa, mira, es va netejar el que va poder, i la ferum que em va quedar no va fer nosa a ningú, perquè...
0: Ja hi estaven avesats.
3: Jo no volia dir-ho. I ningú la volia com a relíquia? Ningú la volia com a relíquia? Aquell tros de faldilla ningú el volia com a relíquia?
4: No sé què em va fer. No sé pas què em va fer, però a mi m'han dit que això va passar i jo, com que de mentides no n'explico cap ni una, doncs segurament és veritat.
0: Albert, moltíssimes gràcies. Ens ha agradat moltíssim la teva història. Hem après més coses dels gegants, de Sant Zenon, de tota la nostra festa major. Gràcies a tots dos per ser aquí, Joan Pagès, Albert Estengra, i, bueno... Ja en parlarem, de més coses. Un altre dia que torni a ser una altra festa major petita.
3: M'afegeixo als agraïments, Joan Pagès i Albert Estengra, però ara sí que és veritat, Montse, que hem de córrer cap al carrer.
0: Pues sí.
3: Perquè després de conèixer la història d'aquesta noia pobra, pobra, i els nostres gegants, arriba el moment de posar a prova la memòria dels aranyencs. Perquè tots els hem vist ballar pels carrers, els hem aplaudit, ens hi hem fet fotografies i de petits segurament ens han impressionat quan passàvem ben a prop. Però els coneixem prou bé? Si ara mateix us preguntessin com es diuen els gegants d'Arenys de Mar,
1: sabríeu respondre?
2: Sí.
1: Doncs aquesta és la pregunta, Montse, que he anat a fer als carrers de la vida, de la vila, a veure si els nostres veïns han aprovat o si encara els queda alguna assignatura pendent per setembre. Escoltem-ho.
5: Prou de xerrameca. Ha arribat l'hora de saber la veritat. Realment coneixen els aranyencs i les aranyenques, els seus gegants, aquells personatges paradigmàtics de la nostra festa major? Tenim tres gegantons, el gegantó de Sant Zenon i els gegantons que són l'Hereu i la Pobilla, la Laia i en Xavier. Són cosins, aquests tres. I després tenim un grapat de sis gegants, tres parelles. Tenim els gegants que són nuvis, en Roc i la Maria, els gegants que són pescadors, l'Elm i la Carmeta, i els gegants que són els reis, en representació de l'antiga monarquia catalana, en Tallaferro i la Flor d'Alba. Ha arribat el moment de passar el micro al carrer. Anem a veure si aquesta gent coneix els gegants d'Arenys.
6: Jo no en conec cap.
7: Jo tampoc. No conec ningú.
5: Aquests dos eren nois de 15 anys. Anem a veure si amb una altra franja d'edat tenim més sort.
8: Els coneixo.
1: Els coneixes? Podria dir el nom?
8: La Maria.
1: Molt bé.
8: Ai, no me'n recordo. Tinc mala memòria. Me'n recordo la Maria, que és molt maca.
5: Han encertat la núvia, eh? Els gegants que són nuvis, en Roc i la Maria. Aquest senyor només sabia la Maria, que diu que és molt maca. Bé, la Maria té admiradors. Però sabríeu dir-me el nom d'algun gegant d'aquí d'Arenys de Mar?
9: No sé, no.
10: No me'n recordo del nom.
1: Mira,
10: la Maria, sí. I l'altre, com se diu ara? Espera, ja sóc gran i no me'n recordo del nom de l'altre. Però la Maria, sí.
11: Em sé alguns, però no tots. La Flor d'Alba, segur. El Tallaferro, crec que Maria...
1: Molt bé.
11: Sí, i l'altre, ostres, no me'n recordo. Ah, això, Roc, vale, vale.
5: Vale, i la Maria i el Roc són els nuvis?
11: Sí.
5: Que en Roc porta una almorratxa a la mà, que és, bueno, és una eina molt típica d'aquí d'Arenys, perquè és a Mallorca, es fa la benedicció amb aigua i alfàbrega per renovar els vots de cara a Sant Roc.
11: Després, la Jarneta, crec que es deia alguna, la que portava el peix, no me'n recordo com es diu.
5: La que portava el peix fa referència a la pescatera,
11: sí,
5: que va de la mà de l'Elm, que és el pescador, sí, i la pescatera és la Carmeta.
11: Aquesta, la Carmeta.
5: I la Carmeta i l'Elm fan representació a la gent gran del poble. Quins t'agraden més dels que has dit?
11: A mi quan era petita m'agradava molt la Maria i el Roc. Eren
5: els nuvis.
11: Sí, m'agradava moltíssim. Però també, quan vaig créixer una miqueta més, m'agradava més la Flor d'Alba, perquè em semblava molt representativa.
5: Bé, doncs moltíssimes gràcies per participar. Quants anys tens?
11: 14.
12: Bueno, pues de haberlos visto aquí en Arenys, pero no...
1: No sabries dir el nom?
13: Res, o sigui, suposo que és una festa d'algú de la festa major,
1: sí, de Sant
13: Zenon, el 9, el dia 9, però ja està, no sé res més.
5: I a veure, algun nom d'algun gegant que se't vingui al cap?
13: Tallaferro.
5: Molt bé, el rei dels gegants. Perfecte, amb això ja tindríem. Tenim aquí un assistent prèmium de la festa popular. Com t'estàs preparant aquest any, Sant Zenon?
11: Home, sortiré moltíssim amb els meus amics, tinc molt planejat sortir cada dia.
14: Ara m'has fotut, a mi, noi, eh?
1: I tu no en sabries dir ni un nom, tampoc?
14: Sí, home, que ja... I com riu aquella que passa. Pues que hi ha en Tallaferro...
1: Molt bé.
14: Què més hi ha? Si me'ls diguessis, te'ls diria tots de cop, però, perquè els he vist a néixer. Tradició, doncs bé, molt bé, eh? Molt bé.
1: T'agrada anar a veure els gegants?
14: Bueno, sí, els tinc per vistos, però m'agrada veure'ls una altra vegada, eh? Encara que sigui una vegada a l'any. Sí, perquè en el meu temps, quan jo era mainada, no n'hi havien. Porten alegria per la canalla, els hi fa molta gràcia, i en els grans també, eh? En conjunt, fa festa.
15: Flor de l'Alba, pot ser, i el Tallaferro.
1: Molt bé.
15: Bueno, a mi les festes populars no m'agraden molt, però bueno, estan bé que se facin, clar, sí.
5: I l'hem enxampat aquí al mercat d'Arenys. Què estava fent al mercat?
15: Comprar.
5: Què compra?
15: Pues compro la verdura, el peix, la carn, més o menys lo fresco. Nosaltres fem galtes de porc rostidetes.
3: Bon dia, parella. Soc de Radio Arenys. Només heu de respondre si coneixeu o no coneixeu els gegants d'aquí de la vila.
9: Sant Roc?
16: Molt bé.
9: I ja està.
3: Tenim el gegant Roc i la seva parella, que és?
9: És la...
3: La Maria. I mira que tots just vosaltres sou una parella jove, oi que sí?
17: Sí, sí, sí.
9: Però és que no som d'Arenys tota la vida.
3: Si sou uns nuvis, com el Roc, el gegant Roc i la geganta Maria, que han vingut aquí a viure a Arenys de Mar, i fa quant que porteu aquí a la vila?
17: En un anyet.
9: Un any?
17: Sí.
3: I us agrada la vida aquí a Arenys de Mar?
17: Moltíssim.
18: El gegant del Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí.
3: Què penses dels gegants d'Arenys de Mar?
19: No els sé, no en sé pas res. Del...
3: Els voldràs conèixer aquest 9 de juliol?
19: No, sóc fanàtica jo de... del cultura, com es diu això, de... del folclore.
16: Podria dir els noms?
15: Ui, no, ara no m'ho diguis, que ara jo no sóc d'aquí d'Arenys, però fa anys que estic aquí, però no me'n recordo.
3: Vostè no és d'aquí d'Arenys, però no es perd cap festa major.
15: No, no, no, però no, no, ni una, ni una.
16: Què pensa de les festes majors?
15: Molt maques, molt maques, molt maques.
16: Les festes majors són molt maques?
15: Molt maques, són molt maques, la festa major. I ara avui Sant Roc demà, tot, tot és molt maco.
20: En Zenon, la Flor d'Alba, en Roc, la Maria, el Elm, la Carmeta... I el petitonet, no me'n recordo.
3: Però molt bé, els ha dit quasi bé tots. Enhorabona. A més, has dit el gegantó, que és el Zenon, que molta gent als gegantons no se'l sap. O sigui que enhorabona, Marta.
21: Gràcies.
16: Li toca premi. Digues alguna cosa de la teva carnisseria, que ha de venir tothom aquí a comprar carn.
20: Pues veniu a Can Rossell, que aquí tenim tot lo botifarres, salsitxes, tot el porc ibèric i tot lo cuit que ho fem nosaltres.
22: Sí, de tota la vida.
16: Sí. Digues-me algun nom.
22: No, no, de veritat que no els conec.
23: A veure... Tallaferro, un... Ai, ai, ai, ai, ai... Roc.
16: Molt bé.
3: Tallaferro, Roc, van acompanyats de la Flor d'Alba, que és la reina que acompanya en Tallaferro, sí. I en Roc va acompanyat de la Maria, que és la seva núvia.
16: Molt bé.
3: Aquest dijous 9 de juliol hi assistirà a la Festa Major?
23: Sí.
3: Llarga vida a Sant Zenon, honor i glòria a Sant Zenon?
23: Sí.

0: Són les 12:54 i ja ho heu sentit. Hi ha qui coneix perfectament el nom dels nostres gegants, d'altres els confonen. Hi ha qui pensa que Sant Zenon és Sant Roc i també hi ha qui els ha vist tota la vida però mai no s'ha plantejat com es deien.
1: Exacte, però darrere de cada gegant hi ha molt més que una figura de fusta i fibra.
0: Sí.
1: Hi ha moltes hores de feina, d'assajos, de preparació i sobretot hi ha persones que amb il·lusió i compromís fan possible que cada festa major els gegants tornin a sortir al carrer i continuïn emocionant a grans i a petits.
0: I avui aquí tenim la sort de tenir, a veure.
1: Doncs avui tinc aquí a 6 persones, perdó, sou 5. Al final en Iago no ha pogut venir perquè està fònic, el pobre. Des d'aquí una salutació, en Iago.
0: Ui, moltes barraques, moltes barraques.
1: Exacte. I són unes persones que van de, des de 13 anys fins a 20 anys.
0: Mare de Déu,
1: per
0: senyor.
1: Tant...
0: Però si són criatures!
1: Ara agafa protagonisme el present i el futur del folklore i la festa popular d'Arenys de Mar. Us presento Mauri Stanislau.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, bon Sant Zenon. Arnau Viladecans.
3: Hola, bon dia.
1: Aniol Gómez.
4: Bon dia, bon dia.
0: I ja tanquem... l'hem vist abans, eh, l'Aniol?
2: Sí.
1: I tanquem amb la Jana Roure, que també estava abans, al primer
0: bloc. També, també.
1: I l'Anna Pirarquer, que també ha matinat amb nosaltres, eh, que sí.
0: Hola. Heu dormit molt o què? Heu dormit o
5: sí,
0: no heu dormit?
5: Bueno,
0: sí,
5: bueno.
4: Sí, sí, sí.
0: D'aquella manera, eh?
5: Sí.
1: A veure, jo vull saber com és això de la vocació de geganter i gegantera, perquè formeu part de la colla de geganter, de geganters d'Arenys de Mar, però com va ser aquella espurna de dir, va, m'hi poso, m'apunto i començo a posar-me els gegants a l'esquena i a fer-los ballar pel carrer?
2: Mira, doncs jo me'n recordo estar amb un amic meu ballant les gralles i pensar, m'agradaria anar a tocar la gralla ja. I des d'aquí, diguem, que vam començar a buscar com entrar de geganters. Però... perquè ma mare va ser la, diguem, la, una de les primeres gralleres, junt amb la meva cosina i amb...
0: i amb ve de la gent. Tradició.
2: Sí.
0: Apunta, Rubén. Tradició.
1: Gralleres, eh? Una de les primeres gralleres d'aquí d'Arenys de Mar.
2: Que va ser també la primera que va tocar la nocturna.
1: Eh?
2: I bueno, d'aquí vaig dir, òbviament, he d'entrar a les gralles. He de seguir aquesta tradició familiar. I així va quedar la cosa.
0: Bueno, i de les gralles als gegants?
1: Clar.
2: Bé, jo les dues. O sigui, sóc híbrid. Jo tant puc portar gegants. Sí, puc portar gegants.

0: s'ha demostrat que la gent d'Arenys no se sap gaire bé els noms dels gegants.
1: Bueno, és el que més se sap, eh? De tot el que hem preguntat
0: bueno,
1: avui...
0: Bueno, això sí és veritat.
1: És la pregunta que més ens ha pogut respondre.
0: Sí. Però encara i així, voleu fer una repassada de quins són els gegants d'Arenys de Mar? Fem un llistat ràpid, que cadascú digui algun. A veure, tenim en Tallaferro, començo jo, tenim en Tallaferro, que va
2: que
0: sempre
2: va amb... La Flor d'Alba.
0: Molt bé, amb la Flor d'Alba.
2: Després tenim en Roc i la Maria, que són els nubis.
3: De la dansa d'Arenys.
1: Sí, de la dansa d'Arenys.
4: Després tenim per representar la gent gran del poble l'Elmina Carmeta,
1: un pescador
4: i una peixatera.
1: Gent gran del poble.
3: Sí. I després tenim els cartolines, que són la Laia, el Xavi i el Zenon, que és més per als nens petits i que puguin introduir-se abans als gegants.
0: I la Laia i en Xavi van vestits d'hereu sí. i pobilla, que són sí. els vestits tradicionals d'aquí sí. d'Arenys.
4: I en Zenon representa un massipet del poble.
1: Massipet,
2: les tradicions.
1: Sí. sí. Quan jo era petita hi havia no només els gegants, no n'hi havia tants, en realitat només hi havia en Tallaferro i la Flor d'Alba, però hi havia una munió de capgrossos. Perquè sí, perquè al final el jovent, no el jovent, sinó els nens petits del poble eren el que portaven, els capgrossos. En tenim ara de capgrossos?
4: Sí, sí, sí.
2: De Berni n'hi ha, però jo crec que no surten tant perquè la gent prefereix portar els gegants, potser li sembla més guai, i com que hi ha els cartolinos, doncs els petits prefereixen els gegants abans que els capgrossos.
1: Jo, que ja sóc iaia, tinc una neta que porta un capgross. Aleshores, potser sí que hauríem de fer una crida a tots els pares a que animin els seus fills petits a portar un capgross, que per qui es comença? Primer sí. un capgross, després un gegantó, exacte. Després un gegant.
0: Exacte. Sempre és sí, aquest sí. l'ordre. Primer un capgross, després un gegantó i després un gegant? O hi ha algú que ha tingut una evolució diferent dins de la colla de geganters?
5: Bueno, com que els capgrossos no estan gaire introduïts, ara normalment la gent comença per als gegantons, ja que no utilitzen gaire els capgrossos.
3: Però això quan ets petit. Ara, si ets sí. gran i vens a la colla, jo crec que començaràs amb un Roc i Maria, directament. Sí. Sí. Inclús el Micarmeta te'l pot saltar, perquè ostres. Hi ha nens que és per nens.
1: Sí, sí, sí. sí, sí,
3: sí. sí, sí, sí.
0: I quin és el públic més agraït a l'hora de fer cercaviles, interactuar al carrer amb la gent, no?
4: Home, aquí els nens petits sí. ho gaudeixen molt, sobretot perquè quan els veus que estan i miren cap amunt, que sembla que no puguin mirar més amunt, miren al cel, veient, per exemple, en Tallaferro, és el...
0: La impressió,
4: exacte, la seva impressió, la seva... Són un munt d'emocions que li venen al cap i, home, et fa bastant feliç.
0: I per resoldre aquest problema que molta gent, fins i tot de la mateixa vila, no coneix els gegants, creus que potser, bueno, creieu que potser hauríem de fer un Instagram o un TikTok de cada gegant i fer un perfil de publicacions de què en penjaria, per exemple,
1: és una
0: la Maria.
1: Idea, és una idea.
0: Perquè, clar, la Maria i el Roc som nòvios. Jo crec que faria moltes coses a xarxes junts. O, no sé, sabeu? Sí. Això és una idea que us llenço
5: sí, bueno,
0: vosaltres com a
5: geganters. És molta feina, també.
0: Ja. Què passa amb les xarxes? Us veieu obligats a dur-les al dia?
5: No.
0: No les gestioneu vosaltres?
5: No.
3: Què va?
5: Els gestionen els caps de colla.
0: Val. I què és això de cap de colla? És el propi organigrama dins de la colla, oi?
5: Sí. Que hi ha un grupet de 5 o així que junta, organitza sí. tot. Sí.
0: I la junta d'on surt? De diferents generacions o també són joves?
4: Aviam. Normalment es manté, es vol que sigui gent jove, que tingui temps, que, o sigui, bueno, que tingui temps.
0: No, sí, sí, és
4: que tingui, ganes i que sempre estigui disposat a fer el que faci falta. Ara hi ha un grup que són l'Estel, l'Oriol, la Laura, la Gemma, i no sé si ara em deixo algú, però que és això, que tenen 25 anys com a molt, que és, doncs, volen fer i fan una gran feina. En canvi, sí, i abans també havien hagut gent jove, és això, que la generació que hi ha jove d'aquí, entre aquesta edat, entre els 20 i els 25 anys, doncs està a la junta i dona el millor de si mateix.
3: Sí. I una cosa més, sí, que sí, fet, ara tenim una junta júnior.
0: Apa!
1: Ah!
3: Que és per introduir-nos.
0: Molt bé, o sigui, heu pres el control, part del control, també, vosaltres.
3: Sí, sí. Una miqueta.
4: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. El que passa és que els gegants no només surten per la festa major, o com... no només per les nostres festes majors, sinó que feu bolos, no?
0: Ah, sí,
1: i aneu de festa major en festa major, us reclamen, hi ha trobades... Com s'organitza tot això?
2: Al final, tu vas a un poble i si en aquell poble volen que els teus gegants hi vagin, contacten amb tu i et diuen quina data és, a vegades hi ha dinars o sopars després, i si tens prou geganters per anar, doncs vas. I a vegades, normalment, no van tots els gegants que surten aquí a Arenys, van els que es poden portar.
1: Ah, els més representatius. Aquesta
0: pregunta...
1: Teniu una furgoneta? Teniu una furgoneta? Teniu...
2: Sí.
1: Què teniu?
2: Bueno, clar.

0: Normalment anem amb furgonetes a la brigada, però aquí fem una crida.
1: Epa, aviam... ajuntament, arroba ajuntament.
0: Aviam si d'aquí poc ja cau un remolc, que la veritat que a vegades...
2: A vegades
0: anem amb els d'Arenys d'Amunt, que ens fan un gran favor, però sí que hi aniria bastant bé, perquè la veritat és que és bastant de merder que cada vegada que vols fer una sortida has de desmuntar els gegants, després a l'arriba a muntar, és bastant... O sigui, es perd temps, però vull dir, aviam, que el fem agraïts, perquè després, o sigui, val la recompensa, però en canvi, doncs, t'ajudaria bastant.
3: Mm-hmm. Aquest estiu on te'l teniu previst anar?
0: Doncs, de moment, ja hem anat a l'Estartit. Mm-hmm. Si no m'equivoco, anem a Molins de Rei, crec.
4: Sí, sí.
0: I en Mauri crec que ho sap millor.
3: Ah, sí, sí, està mirant.
1: Però mentre el Mauri ho mira, jo us volia preguntar també, aprofitant la vinentesa, no només sortiu vosaltres d'altres pobles, sinó que també aquí a Arenys de Mar rebem. Hem rebut els gegants, no?, de Sant Feliu de...
0: De
1: Pallerols, això. Sant Feliu de Pallerols. Sí. Com ha estat aquest intercanvi?
0: Doncs bastant interessant, perquè sí que els vam veure, si no me'n recordo, de quan... els de la dansa d'Arenys vam anar a Barcelona al setembre per les festes de la Mercè, que llavors els vam conèixer i vam veure doncs, que són un grup molt interessant, que són molt curiosos perquè tenen els seus cavallets, els seus gegants i fan el seu ball, i doncs és molt curiós perquè no s'assembla gens al que fem nosaltres, que
1: és el seu ball
0: en cercavila, és en canvi no fan cercavila, és molt en estàtic, i doncs sincerament recomano a la gent que aquesta tarda vagi a la placeta de l'Església, que és on ballaran, i ho vegin, perquè és molt curiós.
1: Que a més tenen la seva pròpia llegenda, que els cavalls de fusta representen una invasió que va... Bueno, com van sobreviure a una invasió... Bueno, té tota la seva història, per qui estigui encuriosit i ens estigui sentint, que amb una recerca ràpida de Google ho trobaran. Parlant de recerques, en Mauri, has trobat el que estaves buscant
5: sí,
1: al mòbil?
5: Sí, el calendari.
1: A veure, aquesta agenda cultural, aquesta agenda de bolos, recita-la.
5: Mira, ens falta el 5 de setembre a Caldetes, el 27 de setembre a Molins de Rei, l'11 d'octubre a Sant Feliu de Llobregat i l'1 de novembre, com sempre, a Girona.
1: Opa,
3: per què l'1 de novembre a Girona? Què passa?
0: Doncs bé, sí que la nostra colla de Quirenys i els de Girona són una colla germana, podríem dir, perquè el Tallaferro i la Flor d'Alba, la nostra gran parella, podríem dir, són els padrins dels gegants vells de Girona. I llavors doncs, tenim com aquesta fita que per acabar l'any, que doncs, és anar a Girona, que portem fent-ho molts anys, jo, sí, des de sempre, quasi.
3: Per cert, que un oient ens diu que... més que de, bueno, que la manera que de poder demanar a l'Ajuntament aquest remolc seria a través, no sé si ho coneixeu, dels pressupostos participatius.
0: Sí, sí. Ara aquest any també, gràcies a aquests pressupostos, s'han fet i estrenat ahir, que avui també es poden tornar a veure, els nous vestits pantalla ferro a Flor d'Alba, en Roc i la Maria.
3: Molt bé. I on te queda l'Aranyot amb tot això?
0: Clar, l'Aranyot el podem veure dos fites a l'any.
3: Sí, una per Sant Jordi.
0: Per Sant Jordi, que el veiem que baixa, fa la representació, i una altra és per la nocturna, que llavors fa el seu espectacle, amb bengales, llums...
3: Clar. Els porteu vosaltres, també?
0: També, també.
3: Ah,
1: com de fort, guai. Com de fort i forta s'ha de ser per sumar-s'hi a la colla gegantera?
5: No gaire.
1: No pesa gaire,
3: aquests gegants. No. Veient-ho, a mi em fa la impressió de que...
1: Sí, oi tant.
3: No podrien ni aixecar ni un troset.
1: I, de fet, si us veu forts i fortes a tots i totes.
4: Bueno, depèn del gegant que portis.
1: I amb equilibri.
4: Depèn del gegant, perquè, clar, si portes el Micarmeta, pues, no has de ser gaire fort, però si vols portar Tallaferro i Flor d'Alba, pues, has de tindre un cost com ja preparat i tot això.
3: I us el prepareu? En Mauri ja he vist que sí. Ara això és la ràdio, i aleshores vosaltres no ho veieu, però és un nano furtot. Aquí, si toquem musclo, serà zero per les quatre,
5: Però he de dir que la gràcia de portar gegants acostuma a ser l'equilibri. I, per exemple, jo fer voltes a mi em costa molt. Jo no enxeco la faldilla d'entrar de ferro. Però, en canvi, ell, l'Aniol, si ho fa, l'Aniol.
0: No, però és això, és el que diu el Mauri. No és base d'estar fort aquí amb cuerpo serrano. És més de tenir... sigui una certa alçada per poder aixecar-lo, i és l'equilibri, perquè més que res el gegant és alt. Llavors, no, aquí hi ha una física, no sé, que no és la força, sinó és l'equilibri.
3: No, no, i ara estic pensant que hem parlat de les sortides i d'allà on aneu. Jo tinc dues coses que us vull preguntar. Una d'elles és on molt lluny heu anat, o sigui, el lloc on heu anat més lluny, on heu anat. I després una altra, en molts llocs, possiblement, si portéssiu en Tallaferro i l'Alba, no hi podríeu anar, perquè hi ha pobles de Catalunya molt petits, molt estrets, poc alts...
0: Bueno, si voleu, jo contesto la primera.
5: Vale. Jo el que sé, a Mallorca una, que els meus pares sempre m'expliquen... No, Menorca...
0: També. Allà va ser el 90 sí. i poc, que és quan es va descobrir la famosa pomada... Per la nocturna i ara hi ha per Sant Zanoni i per Sant Roc, però si no faig malament els càlculs, el lloc, la ciutat més lluny va ser el 2011 o 12, no estic segur, que va ser per la trobada de la Difolk a Budapest.
1: Oh, ostres, fins a Budapest veu anar-hi.
3: Sí, sí.
1: O sigui que tenen passaport, els gegants.
3: Sí. Segurament que en deuen tenir de passaport.
0: És, les sortides així internacionals, podríem dir, van ser a Budapest el 2011-12, no estic segur, i el 2018 vam anar a Saint-Pierre-de-Chandieu, que és un poble petitet de França, aquí a la Catalunya Nord.
1: Oh, bueno, has pronunciat molt bé, Saint-Pierre-de-Chandieu.
0: I com així, fora de Catalunya, també Menorca.
3: I què va passar a Menorca?
5: A Menorca, què va passar?
3: Sí, alguna cosa va passar,
5: no? A mi no va molta festa.
1: Sí. Parlant de molta festa, a la colla de gegants suposo que feu amics, feu caliu, estàs segura de la diversió i també sortiran parelles. Algun safareig que ens pugueu dir?
5: Home, no. Ui, aquest silenci és sospitós.
3: Allà diuen que no, allà diuen que no.
0: Ja sé una parella de gegantera que fa poc s'ha casat, en Xavi la Bàrbara.
1: Sí. Ah, bueno...
0: que enhorabona.
1: Enhorabona, Xavi Bàrbara, i tant.
3: El que els gegants uneixin...
1: Que ningú separi.
3: Que ningú separi, exacte. Que els capgrossos no els separin.
1: Parlant de festes i de festes separades, van juntes, però a vegades fa la sensació que el folclore està més avasat a la gent gran i que les barraques a la gent jove i que hi ha com una separació, una disgregació. Què penseu de les barraques? Com viu la gent jove a les barraques? L'última pregunta.
5: La gent jove les agraeix.
1: Sí. Exacte. Avui fem 25 anys, per tant, si voleu dir alguna última paraula entorn a aquest tema, les barraques d'Arenys de Mar.
4: Bueno, que em fa molta il·lusió que vingui Doctor Prats i els casals.
1: Oh!
4: Ah,
1: millor no sortir.
3: Sí. A mi també. Tinc 64, sí. Però a mi també em fa molta il·lusió.
0: No, però sí que les barraques han sigut, a part de concerts, doncs aquí a Arenys han vingut bastants grups famosos. Demà ve Doctor Prats, per exemple, demà passat ve en Sexeni, però sí que fa uns anys enrere també van venir els Tiets, com va ser el Cirilo.
4: Sí.
0: I doncs, al llarg d'aquests anys, doncs, han hi hagut ens concert. Clar, bueno,
3: Miquel
0: Dalmats, que és... mai falla,
3: exacte.
1: Bé, doncs quedem amb aquest missatge reivindicatiu, que al final les barraques també trobo que són un símbol no només de música a la sorra, sinó també de associacionisme, no em sortia la paraula, és una paraula molt difícil, associacionisme, i la diré dues vegades més, associacionisme.
3: Molt bé, tu no sabries dir? Que al final, associacionisme.
1: Molt bé, i voluntariat, de tota la gent jove que està allà tota la nit fent que la festa funcioni, i gent no tan jove, i de com s'organitza, bé, aquesta festa popular que dona vida, empenta al que seria la festa de Sant Zenon, també.
3: Doncs, jovent, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver-nos acostat als gegants. Una crida. Pares, porteu els vostres fills petits amb els capgrossos, que també els volem veure i els volem... No sé, han de sortir una miqueta.
1: I feu-lis xarxes de tots els gegants i les gegantes.
3: És una idea. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Merci. Sí, molt bé, gràcies, nois.
4: Merci.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Sant Zenon, festa major a Ràdio Arenys.

0: I ara Simon C. semblava que no ho aconseguiríem, però hem arribat a les acaballes de l'especial de Sant Zenon.
1: Sí. Mira, en aquests moments són la 1:13. Ja hem avançat des de bon començament que segurament que ens passaríem de temps i que hauríem de replegar una miqueta aquesta mitjoreta. Doncs ara, pels propers convidats, que són els teus convidats, tindrem 10 minutets. A veure com els aprofitem.
0: Ai, sisplau, quin patir. I els pobres em fan cares, mira. Aquests dos rostres els conec molt bé. Són col·laboradors i col·laboradores de Plec i Drama. Són l'Aina Joan i en Ricard Zanca. Tots dos doctorands. Tenen una formació meravellosa i venen a parlar-nos de la presència de la Festa Major a la nostra literatura. Bon dia, nois, i bon Sant Zenon. Com esteu?
2: Bon dia, plens de joia perquè ja ha arribat la Festa Major. Ara, molt disgustats, perquè ara en 10 minuts què us explicarem?
3: Sí, ara què fem?
1: Nosaltres ja sabíem que ens passaríem de temps, però mira...
2: Ai. No passa res, perquè jo tinc el do de parlar ràpid. O sigui que, què vols que t'expliquem? Parlem de la Festa Major. A veure, de Festa Major què podem dir? Moltíssimes coses. Nosaltres ho hem acotat en la presència de la Festa Major en la literatura.
3: Sí. Hem portat alguns fragments, no?, i algunes frases fetes, així que
2: sobretot, comencem. Sí, des del romanticisme fins a...
3: Sí, fins a fa 4 dies.
0: O sigui, farem una repassada.
2: Farem un recorregut ràpid.
3: Sí.
2: Molt important, no podem deixar mai la tradició popular i oral, perquè és la més important, eh? I jo us porto un refrany de la Festa Major que he trobat meravellosos. Un moment.
3: A veure.
2: I que els estem deixant de fer servir, estimats oients. Sí. A veure. Després d'un dia de festa, en calen 3 de repòs. I d'això en donem fer tots,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, perquè
2: ahir encara, però demà i passat...
1: Quan ja portem 3 dies de barraques...
2: Quedarem amb una tollidera
3: important.
2: A fires i festes, a mases i mullers alienes.
1: Com? Com he obert les orelles, jo, ara?
2: A fires i festes, amb ases i mullers alienes.
1: Ui.
0: Qui vol dir això?
2: Qui vulgui. Però m'ha encantat.
3: Te n'oblides de la muller.
2: Si estan al refranero, és que és veritat, eh? A la festa del patró, repicar coets, música i sermó. Avui a les 8 és l'ofici de Sant Zenon, que no hi falti ningú.
0: Molt bé, Ricard.
2: Ai, quin dolor, quina tristor, l'endemà de la Festa Major.
0: Sí, és molt bona.
3: I obrir els ulls.
2: Avui tenim festa, però aquest any ens ha caigut bé.
3: Aquest any cau bé.
2: Una cosa és fotre festa i una altra festa fotre. Aquest l'he portat perquè m'ha agradat i perquè és que el refranero nunca deja de hacernos reír.
1: És com quan te diuen que tens festa, sí, festa fotre.
2: Exacte!
3: Meravellós!
2: Sí. I l'últim, així com a mostres, coet, després de la Festa Major, gran tristor. No pels aranyencs, perquè això vol dir que d'aquí res ja vindrà Sant Roc, de manera que estem coberts.
3: Molt bé.
2: Home, sabidoria popular aquí, a dojo.
3: Sí, i tant. Anem amb la Víctor Català.
2: Per exemple.
0: Oi, què ens porteu de la Víctor Català?
3: Portem Solitud. Un fragment del capítol de Gazzara. Que clar, què passa? En aquest capítol, doncs, tothom està de Festa Major i la pobra Mila, doncs, no comparteix l'esperit dels altres.
0: La pobra Mila no treballa a Arenys de Mar i no té festa.
3: No
2: tenia massa festa, en general. No. Està una mica atrapada.
3: Aquí celebren Sant Ponç.
2: Sí.
3: I rei, la pobra Mila doncs ho passa malament. No volem contagiar aquest esperit, però...
0: Què diu? Teniu alguna frase que digui ella?
2: La Mila és més festa fotre.
3: Sí. Pobra Mila. Tots som Mila. Doncs llegim un petit fragment de l'ambient aquest de Festa Major, on ella no se sent gaire bé. La fressa dels mastecs, els xerrics dels que bevien a galet, els redrins dels plats i la vidreria, trencats per les converses i els esclats de rialles, omplien les peces i els aires s'empastaven amb tuf de carn ensitjada, de lanades impures, de vi begut, de menges engolides i de nuvolades fetoroses de tabac cremat. Abans de l'hora d'haver començat, l'àpat havia pres els aires desordenats d'una saturnal.
1: Aquesta noia no s'ho estava passant gaire bé.
3: No, gens,
1: s'ho ha agafat pel cantó fosc.
2: A propòsit d'aquest fragment, s'ha perdut la tradició del menjar, de fer menges abundoses per la Festa Major. Perquè la de beure, penso que això no s'ha perdut. Veniu a la barra que us atendré meravellosament.
1: D'això n'hem parlat abans, en un altre moment del programa especial, perquè l'àpat de Festa Major és... un dels dos àpats importants de l'any, el de Nadal i el de Festa Major. El de Nadal encara el continuem conservant i la família la continuem tenint una altra vegada al voltant de la taula, però a la Festa Major això cada vegada es va perdent més. Entre altres coses perquè abans la gent d'Arenys vivia a Arenys i treballava a Arenys, però avui en dia vius a Arenys però treballes on te treballes.
2: Les litúrgies a l'entorn del pa s'han perdut i és una llàstima, perquè si perds això, què et quedarà? No, és que no ens quedarà... En fi, és igual.
1: Ah, podem anar al McDonald's? Ui, no. Ui, quin pecat.
3: Ui, quin pecat.
2: Això no és No, a propòsit dels gegants que tenim aquí en aquesta noble vila, tenim un poema fantàstic, que és el Canigó, que comença amb Son germà, el comte de Cerdanya, com àliga que l'àliga acompanya, davalla, talla, ferro, de Canigó un matí, i seguim. I què fan aquesta gent? El mateix que fan els que estan amb la Mila. Estan de festa. Avui s'escau la plec a l'Ermitatge, en diu menjats, i van en rumiatge pagesos i artigaires, pastors i cavallers, i a Sant Martí, quiscú un do demana. Un do que els concedeix de bona gana als camps bones anyades, infants a ses mullers. És a dir, és aquest moment de l'any on, com a mínim, per molta fe o poca que tinguis, sempre s'és devot del patró del poble.
1: Sí, sempre.
2: Inevitablement. Jo, no sé, jo parlo de casa meva, la meva mare, que és de Canet, diguéssim que no és missaire, però té una devoció per la Mare de Déu de la Misericòrdia que diu, un moment, aquí passa el mateix. Entre Sant Zenon i Sant Roc, jo no sé què passa, però això és pietat popular.
1: Mira, no sé,
2: aquí
1: si
2: tenim un exemple
1: si
2: en verdader, que és meravellós.
1: No sé si us en recordeu de la Trinca, quan canta Festa Major, i aleshores hi ha un moment en què diu, i el nostre Sant Patró, i... No diu el què, però jo sempre afegeixo, Sant Zenon!
2: No, és
3: clar,
2: que...
3: Surt de l'ànima, no? Surt de l'ànima.
1: Sí.
3: Passem a Mercè Rodoreda.
0: Per exemple. Som-hi, doncs.
3: D'acord.
2: Sí. Va, que ja anem acabant. Fantàstic.
3: Sí. Aquí tenim una parella... Bé, un home i una dona que es coneixen per la Festa Major. El que passa és que l'home doncs acaba sent com acaba sent, però als moments inicials no és d'aquesta coneixença en la festa, en aquest cas, doncs, a Barcelona. I tenim la protagonista que se li ha mort la mare fa poc i va a les festes... d'allà i diu, la meva mare al cementiri de Sant Gervasi i jo a la plaça del Diamant. Ven coses dolces, mel i confitura, i els músics, cansats, ficant les coses de dintre les fundes i tornant-les a treure de dintre de les fundes perquè un veí pagava un vals per tothom i tots com baldufes. Quan el vals es va acabar, la gent va començar a sortir. Jo vaig dir que havia perdut la Julieta i aquell noi va dir que havia perdut en Cintet. I va dir, quan estarem ben sols, tota la gent desada dintre de les cases i els carrers buits, vostè i jo ballarem un vals de punta a la plaça del Diamant. Volta que volta, Colometa. Me'l vaig mirar molt amoïnada i li vaig dir que em deia Natàlia. I quan li vaig dir que em deia Natàlia, encara riu i va dir que jo només em podia dir un nom, Colometa. Ja li ha canviat la identitat a la pobra.
1: Totalment.
3: Sí.
2: Meravella, però... A propòsit d'això, la música a la Festa Major, importantíssim.
3: I aquí que fan valsos, és que a mi m'agraden molt els valsos.
2: A mi també, és 3x4.
3: Sí, és el compàs,
2: Però aquí tenim el 3x4 i el 3x4, que és el compàs de la sardana, que també fa Festa Major.
1: Sí.
2: I llavors, jo, que tinc una malaltia, és que estic malalt de Josep Carner, us porto un poema que es diu Cant de Flabiol, que aquí també va molt bé, més a propòsit de Sant Roc, però és igual. Posat dalt d'un penyal, poc em costa de la posta que es consum, una embosta de lleugera polseguera tota llum. Com serena regalada, l'emmalada solitud, heu la prada, la carena, l'estelada que ja acut. Per la riba hi ha mon peu, una griva que no es veu, cap recança no s'atansa, cap enveja no em vaqueja, dol no hi ha, més enllà, ni desig entremig. És a dir, què fa el Flabiol? Re, convida a festa, convida a alegria, a pau, a mansetud. Per què? Perquè estem de festa.
1: No, és que és això. Carme és que el Flabiol és el que convida, clar.
0: Emociona.
1: Que sí.
0: I m'encanta que ens porteu autors cèlebres de la nostra cultura i literatura per celebrar Sant Zenon amb nosaltres. Què teniu més?
3: Doncs mira, això, ara...
1: Jo sempre porto... No pateixis. Mira, encara ens queden... No sé, a veure qui sap restar.
0: Si aquests són uns cracs, si estan ja superhabituats al directe. No veus que cada dijous som a ple aquí d'anar més?
2: Ho ha dit.
1: Vinga, 6 minuts et dono.
0: Teniu temps i podeu.
2: Sí.
3: Jo sempre porto literatura catalana, però avui, ves que estava llegint l'altre dia i vam parlar del tema i vaig dir, doncs mira, perfecte. això és un llibre que és basc, del 2025, que es diu Playback, de Miren Amoritza, i està traduït al català, eh? I llavors, aquí també parla de festa major, però en termes doncs, més actuals, perquè ens n'hem anat nosaltres al principi del segle XX.
2: Hem anat als llocs de muntanya.
3: I doncs això és dels 90 al País Basc, i és una altra història, eh?
0: Bueno, gustos, però continua sent costums, tradició, folklore, festa major...
2: Tot fa festa.
3: A veure, i diu... I quan vam arribar a l'Ekeitio a les 11 del matí, l'únic que volia era anar a la fira, pujar als saltamontes, això són records, eh?
1: Clar, clar, sí.
3: I que em sacsegés fins que em rebentés el coxis i se'm desenganxessin els ronyons de les venes. Xumpa, xumpa, ai, a li gusta la gasolina, també més gasolina, llums de discoteca, autos de xoc, tòmbola, saltar els llits elàstics, tipes de gofres i patates fregides, fins a tocar el cel o tocar fons per acabar vomitant entre dos cotxes plens de pixum mentre ens agafem els cabells com podem. I després... la vida. I en un moment diu que m'ha fet molta gràcia que vol anar a conèixer la gent que està fent botellón perquè diu, mai he fet amigues bevent suc de pinya.
0: Quina meravella!
2: Escolta'm!
3: Sí.
1: Una de les coses que hem après avui fent aquest especial de Sant Zenon és que les tradicions no canvien, sobretot les tradicions de borratxera. Sí. Però si és que, de veritat, hem llegit un programa de Sant Zenon de fa 100 anys.
3: Ah, molt bé.
2: I que era igual.
1: Igual.
2: Sí, és que la festa majorera...
1: Canvia l'atrezzo, i canvia, sí. Doncs... però, no, però és exactament això. És que vosaltres també heu començat en el segle passat i heu acabat en l'any passat. I què, que ha canviat alguna cosa?
3: Bé, és aplec de gent, no? Veure.
2: És menjar, és estar en companyia.
3: I això de menjar que volem recuperar una mica, no?
1: Clar. Sí. Doncs així ens proposa. A veure, què proposes per menjar?
3: Ai, a veure, jo és que...
2: Amb aquesta calor...
3: Ja, poca cosa. Clar, jo beguda... No, direm beguda, si vols.
0: Doncs begudes.
3: Per mi, pomada, eh?
1: La pomada!
3: I menjar, és que jo ho relaciono a casa meva, coca de trompó fem, però perquè venim de Mallorca.
1: El típic de la festa major, quan hi havia festes infantils i quan eren el... l'activitat era per les criatures com els gegants... Xindriada! Xindriada popular! O sigui, allà tenien la xíndria tallada en aquestes espècies de triangles, moltes xíndries, i vinga, tots els crios xíndria amunt i xíndria avall. Doncs això ho podríem recuperar.
3: Ah, doncs sí, és bona
2: home,
3: idea.
2: Sí. Bueno, el preu que va el quilo de xíndria...
0: Ja, no només a la ficció, sinó a la mateixa vida de moltes i moltes i moltes històries i personatges que van apareixent i després te'ls retrobes i els tornes a dir hola, què tal, com està la teva mare, com està la teva àvia, com si els haguessis vist ahir, feia potser un any que no te'ls retrobaves, no?
1: És que Rubén, un poble és això.
2: Però és molt important també, que sempre fem les mateixes coses, ni que sigui un cop a l'any.
1: Sí, bueno, perquè l'home és rutina i som tots rutina.
2: I així passa el temps.
1: No. Però al final, això és un poble... i el que fem és comunitat. I aleshores sempre ens trobem amb les mateixes persones, aquestes persones porten els fills, després els nets, etc. I anem creixent en comunitat, que això és un poble. Això, per això, ens agrada.
2: T'ha quedat maco, eh?
0: Ha quedat alguna cosa al tinter que vulgueu dir? Ricard Zanca i Aina Joan?
1: Dos minuts.
2: Una hora i glòria Sant Zenon.
1: Ah, sí.
0: Tot el que portava, ho heu pogut dir en aquest temps?
3: Hem anat així ràpid, ja és que ja ens hem fet la idea.
2: Hauria parlat més a poc.
3: Sí.
0: Jo sabia que us donaria temps.
2: Però com que sempre estem acostumats a vendre-ho tot en poquíssim.
3: Els accidents del directe.
2: Tot fantàstic, estimats, fantàstic.
1: Doncs, nois, ara sí que hem arribat al final d'aquest especial de Festa Major. Hem tingut una mica de butlla, és a dir, una mitjoreta més, però aquesta mitjoreta ja se'ns acaba. Han estat... una miqueta més de 3 hores compartint records, història, tradicions... i converses amb persones que des de diferents àmbits ens han ajudat a convèncer, a conèixer una miqueta més el nostre Sant Zenon. Esperem... M'agrada perquè el que hem tingut és la diversitat.
0: Sí.
1: O sigui, el que preteníem quan vam pensar en aquest especial de Sant Zenon, a part de donar veu a tots els col·laboradors que volguessin col·laborar, és que hi hagués un espai entre generacions. És a dir, que la generació d'en Rubén, que té 20 i... què?
0: 25 20... anys.
3: Ai,
2: que jove, ja tots, que jove que és.
1: I jo, que en tinc 64...
2: També, encara queden.
1: Encara queden molts
0: Sants Anons.
1: Però queda clar que som capaços de compartir un espai comú, i aquest espai comú
0: I
1: és la Festa Major.
0: Perspectives també envers la Festa Major, perquè hem acabat tenint més punts de connexió que no de desconnexió.
1: No, de desconnexió cap.
0: I a mi també m'agradaria, bueno, esperem la Montse i jo, t'afegeixo Montse, haver despertat la curiositat d'alguns, haver fet reviure, encara que sigui una mica, records a molts altres, i sobretot haver contribuït a viure aquesta Festa Major amb una mirada una mica més rica i una mica més conscient del patrimoni que compartim.
1: Què és un patrimoni, ara ho has dit. Jo només em queda donar les gràcies a tots els convidats que avui han passat pels nostres micròfons, a totes les persones que han volgut respondre a les preguntes d'en Rubén al carrer, i naturalment també gràcies a tots vosaltres, els oients, per haver-nos fet companyia avui, que és Sant Zenon. Ara ja només queda una cosa, que és sortir al carrer, participeu, retrobeu-vos amb la família, amb els amics, i gaudiu de cada instant de la Festa Major.
0: I no oblideu que la Festa Major pot ser l'escenari per la vostra següent història. Molt bona Festa Major de Sant Zenon.
1: Visca Sant Zenon i visca Arenys!
0: Visca Arenys i visca Sant Zenon!

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Ramó de pedra.
2: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
2: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels jubs i basses i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, l'Albert Pardo, ornitòleg, la Georgina Florejacs, membre de l'associació mediambiental La Sínia, la Cinta i la Magda Armengol, cistelleres del Museu de la Pauma de Mas de Barberans, i en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg.
1: Ramó de Pedra.
3: De l'àrab al jub, pou. Un aljub és una cisterna o un dipòsit ample i de poca profunditat tallat a la roca o fet d'obra. Està revestit de pedres i cobert de volta i serveix per arreplegar l'aigua de pluja. En alguns indrets també pot significar safareig petit.
2: Abans d'entrar en matèria, l'Albert Pardo, en l'acte de presentació de la Guia del Gaià, editada per Piolet, ens recordava la gaianada de l'any 2015. Aquest mot és el que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. Aquell any, la crescuda del riu va ser còmplice de la recuperació de patrimoni.
4: Arran de que l'última gran gaianada del 2015 va deixar al descobert tot en això de patrimoni cultural molt lligat a l'aprofitament humà del riu, que havia quedat amagat, estava sota vegetació, degut a que havien quedat en desús. I es va pensar que la natura ens havia donat l'oportunitat de recuperar aquest patrimoni humà. I tota una sèrie de persones superexpertes van elaborar aquesta guia. Jo només vaig contribuir amb una descripció dels hàbitats naturals, una mica per donar, com comentava abans, aquest contrapunt de naturalesa intrínsecament unida a l'activitat humana.
2: L'antropòleg Jordi Sunyer prepara un nou llibre sobre la pagesia. En el procés de documentació ha estudiat les construccions que al llarg dels anys s'han emprat per regar els conreus.
5: El dibuix de les sínies ens marca un dibuix de la situació de l'aigua al subsol. Els pagesos tenien els recursos que tenien, per tant, no podien fer un forat allà on convingués, no? Sinó allà on el saurí els hi pogués marcar, no? En aquest cas, veiem com les sínies se situen tot al voltant del litoral, entre la platja i la primera línia de cases, Torredembarra i els pobles de la Rodalia, com Creixell, Roda Barà, estan situades a una segona línia, i curiosament, segueixen cap a l'interior, però només allà on hi ha torrents, allà on hi ha rases, que diem aquí, no? N'hi ha tres a Torredembarra, una que separa Torredembarra i Altafulla, una que separa l'antic terme de Torredembarra i de Clarà, que ara són un mateix municipi, i una altra que separa amb Creixell. Són torrents, doncs, on baixa només aigua quan plou, i llavors el subsol s'amara d'aigua, no? A banda d'això, cal veure com, en un lloc com aquí, mediterrani, amb poca afluència d'aigua tant en el subsol com per damunt, es tracta de retenir l'aigua, no? I a partir d'aquí, doncs, neixen tota una sèrie d'estructures per retenir aquesta aigua, que també és molt interessant d'analitzar.
2: La pagesia i les masies necessitaven aigua i sempre trobaven la forma d'obtenir-la i emmagatzemar-la. Les construccions d'aigua neixen d'aquesta necessitat i el conjunt forma part del patrimoni.
5: És molt curiós perquè una masia pot arribar a ser tot un món en si mateix, no? És a dir, un nivell d'autosuficiència que avui en dia ens en faríem creus. Tots els pobles tenien masos, masies, barraques on passar la nit. I les masies, a més, tenien sistemes de captació d'aigua per ser autosuficients, no? Per exemple, hi ha Cal Xitot, a Torredembarra, molt a prop del centre d'atenció primària. Ara només en queda una sínia abandonada. Ara és una mena d'aparcament. Però jo, aquesta masia, hi havia vist vaques. I sóc de l'any 75, com us he explicat, no? Aquesta masia, que tinc retratada per mi en aquest futur llibre, doncs tenia la seva pròpia sínia, tenia terres de conreu, tenia vaques, tenia regadiu, i estava envoltada, doncs, d'altres masies. Per exemple, on hi ha el centre d'atenció primària, era una masia que era propietat del Fernando Vallmitjana, el metge. El Mas Pujol, on tenim el dipòsit d'aigua, allò és una antiga masia que també, entre Torredembarra i Creixell, dins el terme de la torre encara, vaja, una masia importantíssima que des de que es va abandonar no fa tants anys, als anys 90 encara hi havia un pastor, doncs bé, només cal deixar una masia tancada 10 anys i passa el que passa, no? Per tant, l'estudi d'aquest patrimoni també ens dona molta informació sobre l'aprofitament de l'aigua i penso que, ostres, amb la tristor que ens dona a tots quan hi passegem ben a prop, hauríem de fer un esforç per donar possibilitat a que algú o alguna administració o algun particular se'n pogués fer càrrec. Està passant amb les masies, però també està passant amb les cases antigues, com estem veient amb molts nuclis antics, no? Es fa molt car comprar-les i es fa molt car rehabilitar-les. Hem de posar-hi molta imaginació i facilitats per part de l'administració per tal que aquest patrimoni, doncs, no es perdi. També les cisternes que hi ha dintre, les cases antigues d'aquestes cases.
2: Com són i on es troben els aljubs o cisternes?
5: No. Perfil habitual, als pobles d'aquí la rodalia. Últimament he estat fent treball de recerca a Creixell. Es tracta de obres la porta gran per on entrava el carro i a un lateral i hi tens una mena de tapa, com si dius, com si diguessis com si fos un pou. Doncs no és un pou, és una cisterna, una cavitat enrajolada, com si fos de vitrall, com si fos un cub per guardar-hi, per deixar fermentar el vi, però és per l'aigua. Es tracta de canalitzar l'aigua que ve de la pluja. Aquesta aigua ha de caure fora de la casa i amb un sistema de palanca, quan l'aigua que hi ha baixa ja és neta, es fa introduir a dins de la cisterna. Aquella aigua es pot fer servir per beure aigua, no només per usos de neteja o per altres coses de la cuina, no? Es pot fer servir per beure. Aquest és el sistema, és tan senzill com aquest. I esperar que plogui perquè es renovi.
1: Ramó de Pedra.
2: Com funcionaven els aljubs o cisternes?
5: En aquest cas, a les últimes que jo he vist, a Creixell, amb una palanca. Deixar anar l'aigua fora i, al cap d'una estona de ploure, canviar la direcció de l'aigua perquè vagi a dintre.
2: Un sistema de recollida d'aigua ben pensat, ens explica en Jordi Sunyer mentre recorda el seu avi i el seu pare. Aprendre dels nostres predecessors.
5: Per exemple, el tros del meu avi, a les Roques Planes, n'hi tenien tres, no? L'aigua era necessària, evidentment, per la vida, però també, sobretot, per una feina que es feia en el secà. Tot aquest món del Penedès, del Camp de Tarragona, es va especialitzar a partir del segle XVIII en la vinya. I per controlar, doncs, les diferents malalties que afectaven a la planta, calia, doncs, fer la barreja amb el sofre. Per fer tota aquesta barreja, aquestes coses que havien anat aprenent, doncs, es feia falta aigua. Aquest sistema de recollida d'aigua és molt curiós, no? Perquè estava estava molt pautat com calia recollir aquesta aigua. Si l'aigua baixava tota bruta cap a la cisterna, portava la cisterna. Llavors calia fer una sèrie de filtres, sempre amb elements naturals, no? Per exemple, encara ara, si ens hi fixem al de fora, trobarem alguna argilaga vella a l'entrada. També hi havia una petita bassa de decantament per tal que l'aigua doncs passés per allà, fes una mica de bassa i la matèria que pesés més doncs anés a parar al fons. Eren fins a 3 o 4 barreres per tal que l'aigua entrés neta dins de la cisterna. Era tan neta que, de fet, es podia veure. De fet, el meu pare m'explica, ell nascut a l'any 40, m'explica com al de fora sempre doncs, hi havia un got o una galleda per tal que, si passaves per allà, poguessis veure aigua, no? Hi havia aquesta gentilesa, diguem-ne, doncs, dels pagesos, no? La majoria rabassaires per aquí la rodalia i, sobretot, cap a l'interior fins a Salamó, no? Era terra de vinya, per tant, terra que necessitava cisternes. Per exemple, al municipi on estem ara, a Torredembarra, n'hem comptat més de 100 de cisternes al de fora. I llavors també hauríem d'analitzar totes les que hi ha a les cases, no? Si anéssim al nucli antic i parléssim amb les famílies, segurament en trobaríem un centenar més. Jo n'he documentat moltes, moltíssimes, perquè a banda doncs, dels llocs on feien el vi sota les cases, moltes d'elles tenen cisternes. Una de les coses que ens fa molta gràcia d'explicar és que el terra, el subsol dels pobles, està tot foradat.
2: I com que no tot ho trobem en els llibres d'història, en Sunyer ens explica una curiositat, els cocons.
5: Hem parlat de les cisternes, no hem parlat de les barraques de pedra seca per guardar les quatre eines, hem parlat dels marges de les escales que hi feien d'aquestes clavegueres, però després hi havia els cocons, que era una cosa molt curiosa, que era, es tractava de fer-te una estructura en pedra per amagar-te i al davant fer una petita basseta de pedra i esperar que algun ocellet doncs, anés a beure aigua i amb aquella proteïna doncs, acabar-te de fer l'arròs i seguir treballant. No? A mi em sembla doncs, una sèrie de coses que clar, que no formen part dels llibres d'història, no? Però que te dibuixen doncs, com era la vida rural en pobles que avui en dia doncs, han alçat pisos per tot arreu i anem tots amb molta pressa per anar amunt i avall sense anar a cap lloc en concret.
1: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
3: L'etimologia de bassa és d'origen preromà, probablement de l'ibèric balsa o barça, o bé una variant d'un preindoeuropeu, barra, cognat del castellà, balsa, i potser del basc, balsa. La bassa és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga, o bé per regar. En el cas dels molins, normalment és una construcció que s'hi fa adossada. A la bassa hi ha elements importants com el sobreeixidor, que normalment es troba a la part de dalt, per quan se n'ha de desguassar l'aigua abans no vessi, i també per desviar el curs de l'aigua cap a d'altres llocs. Un altre element important és la buixarrera, que és un forat per on s'avia l'aigua de la bassa o del safareig, i es troba normalment a la part de baix.
2: L'ús de l'aigua sempre ha estat disputat. No en va és sinònim de vida i economia. Un dels elements fonamentals en l'emmagatzematge de l'aigua han estat les basses. Les trobem al costat de síquies i canals i també a la vora dels molins. L'investigador local Pep Saragossa ens explica les característiques i usos d'aquestes construccions i alguns detalls sobre el dret del seu ús.
6: Hi ha una cosa referent a l'aigua, que era que l'aigua havia sigut del senyor, i llavors, com que l'aigua era seva, doncs donava, clar, els seus, donava permís per poder doncs, fer tots aquests, per fer una bassa, per fer un safareig. En canvi, la riera, l'aigua ja era dels molins. I llavors els moliners doncs, no deixaven que ells tenien bassa, perquè tenien de tenir bassa, si no, no molien, però no el deixaven fent els altres. No? Tenien la propietat, diguéssim, i eren aquestes coses. Hi ha, ara aquest any, el Ricard Ramon ha editat un llibre molt, que tot això ho explica, no? Que és La lluita per l'aigua Baix Gaià, no? Que totes aquestes lluites i aquestes coses que comporta l'ús indegut de l'aigua, doncs ha arribat fins al moment actual.
2: L'aigua ha estat des de sempre un punt important per al conreu, però no només per a regar. Les basses s'utilitzaven pel cultiu, entre d'altres, del cànem. En Pep Saragossa ens ho explica.
6: I tots aquests elements doncs, quedaven a la vora de les síquies i dels recs, doncs, anaven sortint aquests elements que ara, clar, veus unes petites basses on que no saps dir realment el que són. Després, aquí baix, estem aquí en el context aquest de l'hort de la Riera de Gaià, un dels cultius principals que hi havia era el cànam. El cànam és una planta per fer elaborar tèxtil, no? Per lograr fil, molt important durant fins a començament del segle XX, perquè, doncs, esclar, es feien servir moltes cordes, feien servir les veles dels vaixells, i amb l'elaboració del cànam primer necessites aigua perquè la planta visqui, però després, per fer l'elaboració, el primer que es fa és, una vegada segat, és posar-ho en basses perquè s'estovi i es podreixi, per després pugueu gravar, diguéssim, pugueu elaborar, doncs, diguéssim. No? I llavors han anat quedant aquestes basses al moment que va deixar de tenir un ús, van anar desapareixent, perquè són unes basses que no són aixecades, són més aviat una mica enfonsades amb el terra, i és clar, què va passar? Que van agafar, els van omplir de terra i van tenir un tros de terra d'or més. Doncs, no? I esclar, se'n veuen alguns elements i només n'hi queda, que sapiguem, només n'hi queda una de quasi sencera, que és Sardenya, no? Que és la bassa de Cadamià. No? És un element molt important.
1: Ramó de Pedra.
2: I precisament d'Ardenya en guarda records una de les seves filles, la poeta Neus Esmel.
7: Feien fil que també teixien per fer llençols, feien llençols de fil, eren uns draps dobles, vist ara, aquests llençols tan finets. A la majoria dels horts tenien unes basses i quan colien el cànam el posaven a remullar i llavors amb unes fustes el bregaven, el xafaven així, per després poder-lo filar, fent fil. Els pares i avis de la iaia paterna dels meus fills eren teixidors també, perquè la meva àvia paterna, la meva sogra, ella també bregava el cànam i guardava uns estris, però s'han perdut, algú desaprensiu els va fer desaparèixer. I ho guardava perquè, mira, aquí el Tafulla, a la part de fora tenen un munt d'arades que jo vaig donar i a dins del museu tenen coses que jo guardava i la vaig donar aquí al Tafulla. També guardava aquests estris de bregar el cànem, però et dic, algú desaprensiu i unes piques de pedra, doncs ho va prendre i no sé què n'han fet. El cànem fa una flor blanca i collien aquella flor. En tinc un brot, una flor d'aquest cànem, perquè jo vaig anar a l'abril, els primers d'abril, devia ser, aquells dies de Setmana Santa, ja no me'n recordo, vaig anar amb un net que tinguejat i em va acompanyar a Canàries, a Tenerife, que tinc un fill, i té un petit hortet, i tenien un arbre de cànem. I vaig prendre una flor per ensenyar-ho a la neta que està aquí a Altafulla, a la besneta. Era una flor com un cotofluix. I llavors allò, el cànem, bueno, el cànem devien posar la planta del cànem a remullar. Per després, per bregar-la, bregar, no me'n recordo com se deia aquell estris que el bregaven.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
8: A la guia de l'editorial Piolet sobre el Gaià se'ns parla de la bassa de cànem de Caldamià. Es troba a Ardenya, al terme municipal de la Riera de Gaià. És una antiga bassa de cànem a la vora de la síquia de la Riera. Fins a principi del segle XX, la conca baixa del Gaià comptava amb una superfície molt important de cultiu de cànem. La bassa de Caldamià és una mostra representativa de les basses que fins a principis del segle XX dominaven el paisatge de les hortes de la Riera i Tamarit.
1: Ramó de Pedra.
2: El cànem era una de les fibres vegetals més utilitzades, però no era pas l'única. El margalló també ha estat molt important a la cistelleria. A la Riera de Gaià ho estan redescobrint actualment gràcies al projecte Dones Cistelleres, que promou l'associació mediambiental La Sínia.
9: una de les impulsores, la Georgina Florejacs, parlava de l'ús del margalló en una de les seves primeres classes obertes que van oferir.
10: El margalló és una planta protegida perquè és l'única palmera que tenim aquí europea, no? que és d'aquí originària, i llavors la manera que es té d'això, d'acollir la palma, ja veureu, no? que és una manera que és, bueno, això que ajudes a que després li segueixin sortint més brots, vull dir que no fem malbé la planta, sinó que ajudem a regenerar-la també, i a part és això, no? que aquests brots tendres és els que després s'assequen i s'aprofiten per teixir. Això no es pot fer qualsevol ni de qualsevol manera, sinó que es necessita un permís, no? i totes les persones artesanes que es dediquen a això doncs han pogut demanar aquest permís i això es pot llavors anar a collir. Aquesta època, que és quan estan sortint els brots tendres, sempre se'n deixen perquè la planta segueixi conduint i apareix una bona època perquè doncs, aquest a l'estiu s'asseca la planta.
9: Per a aprendre les tècniques de la cistelleria han comptat amb les mestres artesanes del Museu de la Palma de Mas de Barberans. La Cinta i la Magda Armengol ens han obert les portes d'aquest museu de la comarca del Montsià.
11: Això estava molt deixat, se va deixar per l'any 60, perquè tothom se va ficar a treballar, perquè se guanyava molt més en altres llocs, i ara s'ha recuperat. Potser fa uns 18-20 anys que vam tornar a recuperar, s'ha fet un museu, i bueno, anem seguint. Tenim molta gent, molts alumnes... I molt bé.
12: Explicàvem que les basses o els aljubs es posaven en remull algunes de les fibres amb les quals es feien des de cistells a tantes altres coses. Quines plantes s'utilitzaven o s'utilitzen per fer doncs, aquests teixits?
11: Nosaltres treballem el margalló, que és l'autòctono d'aquí de Catalunya. Si antes se banyava, pues, se mullava pues, a les basses o... Sí, més que res a les basses, perquè així se banya i se deixa reposar. Se tapa en una toalla, una tovallola o una saca. Antes se feia una saca, un sac d'anar a olives, que era molt més consistent, s'enrotllava i es deixava pa demà, treballar pa demà. A veure, ara tot s'ha modernitzat, nosaltres ho banyem en un poal, una galleda, i en aigua, si és aigua calenteta, per treballar en seguida. En cap d'una hora ja pots treballar. I clar, ja no anem a les basses a banyar-ho. I llavors també ho fiquem tapat, perquè clar, no se torna a eixugar, i com la fulla absorbix, doncs llavors quan ja la treballes està tobeta. El primer que fem és anar a fer palmes. Les fem, les sequem, ha d'estar quasi un mes al sol, 3 setmanes, uns 21 dies. Les han anat a pegar la volta, no es poden mullar mentre s'estan secant, les han d'anar a recollir si ha de ploure, les han d'escampar. I, bueno, és un procés molt llarg. Llavors, el primer que fem és embrinar, que és separar totes les fulles, i la segona, escoellar, que és tallar el final. I és quan ja les fulles se separen totes. Llavors, bueno, antes de començar a llatar, el que has de fer en una agulla és arreglar-te-ho tot, fulla per fulla i fer-te una mida del que tu vulguis fer. Si vols fer una peça molt petita, pues 5 mil·límetres, per exemple. Vols fer una peça gran, pues més gran. Segons el que tu te vols fer, fas la mida. Quan ja tens l'amunt més o menys pel que vols fer, pues ja te fiques a treballar.
12: Llatar, que vindria a ser trenar, no?
11: Sí, bueno, llatar és trenar. El que és paraula tècnica d'aquí del poble. Llatar és la forma, és fer la tira. Després, clar, hi ha el cosir, s'ha de fer corda, s'ha de cosir la corda, en unes agulles també de ferro, que molts fan els ferrers, i, bueno, clar, és tot un món. Després de cosir, doncs, has de fer els acabats, has de fer vores, les anses, tota peça porta vora, perquè és tornar a passar per tot, tornar a li ficar més fulles, més corda...
12: I anem a explicar què es pot fer. En pic tens la llata, pots cosir, donar-li forma per fer molts estris, no?
11: Fer de tot, perquè com és flexible... Tu, quan cuses, li pots donar les formes que vulguis. Doncs nosaltres vam començar a aprendre a fer un cabàs, que era l'autèntic, el que es fa anar sempre, i les tècniques ja són totes, i a partir d'aquí pots fer el que vulguis. Ara fem paneres de pa, fem estalvis, alfombres, joies, pots fer de tot. Fem escombretes, llapissos, moltes coses. Sí.
13: Nosaltres el que fem és fer cursos, a la gent els agrada molt. Treballar el margalló és una cosa molt dolça, és una cosa que no té res més que el sol, fa de blanquejador, no té cap producte. I el que fem és ensenyar a fer la trena, a llatar, i després a fer cordell i a cosir. Pues, el que es vol fer un bolso, el que es vol fer una catifa, no sé, transmetre l'ofici en, no sé, com explicar-te-ho, per al que la gent veigui que antigament se feien les peces, però ara també, vull dir, se poden fer peces d'artesania. Bueno, vam trobar tot tipus de peces. A veure, llavors, en aquella època, de plàstic no n'hi havia. I la gent el que feia era fer-se totes les peces que utilitzaven, igual per a eines de treball com per a casa, totes de margalló. Pues igual tenim senalletes per a la sal i per a la farina, que més per anar a ficar la roba pel corte i confecció, per anar-se a fer-se la roba, una overa per anar a buscar els ous a les gallines. No hi havia pobals de plàstic. Què més tenim? Cabassos per anar a portar la pasta del forn, dels pans que anaven a fer al forn. Tot s'ho feien, pràcticament s'ho feien tot. Per a quan naixia un crio, se feien lo pa dormir, se feien la canastilla per ficar la robeta. Tot s'ho feien de palma, fundes de garrafa per a conservar el vidre, perquè no se'ls trenqués. Una pala de matamosques, no n'hi havien de pales de matamosques de plàstic. La feien de palma. Després també uns estalvis per ficar la cassola de Múnich i no te se cremés. Més per avant ja també van fer un botellero per aguantar la frescor de les botelles. No sé, per portar la carmanyola, tot s'ho feien de palma.
1: Ramó de Pedra.
9: Moltes de les basses van quedar abandonades, però encara n'hi ha força en funcionament. A les seves aigües és habitual que hi parin a veure alguns ocells. Ja heu endevinat quins hem escoltat avui?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
3: Raspinell, Kertia brachydactyla.
1: Au resident a les zones forestals de tot el curs del riu.
3: Duc, bubo, bubo.
1: Mussol que trobem en hàbitats forestals i rupícoles durant tot l'any.
3: Picot garcer gros, Dendrocopus major.
1: El trobem tots els mesos de l'any a les àrees forestals properes al riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
15: Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions,

0: viatge.
1: Bona idea. A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
2: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
3: Ràdio Arenys, la primera.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
5: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Ràdio Arenys.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
8: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
6: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
6: És dijous, 9 de juliol de 2026, i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
10: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
11: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
6: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
10: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
6: Només 2 de cada 10 ciutadans

0: fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
1: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
1: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades, Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sentmenat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5/6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
5: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
4: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
5: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
4: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
1: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
9: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis.
8: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la serra de Montsant i l'espai natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
10: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
11: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
10: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
13: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
12: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
1: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
15: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
14: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
17: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
16: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
1: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
18: A Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, ja hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
19: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
20: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
21: És molt conscient que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
20: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
1: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
1: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
1: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
23: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

popularitzar per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patrick Guijarro, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
14: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos, i és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5/6, i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar els serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'espai natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren, en aquest cas, 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara, en aquest moment, que és el massís de Montbell Marmellà, i com a gran novetat, en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'IATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Són 3/4 de 3. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. Daniel, escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
3: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
23: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
22: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, ha fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: Ràdio Arenys. El 91.

0: s'enfronten colpejant-se amb els seus colls llargs i forts, de vegades durant diversos minuts. El curiós és que, malgrat que aquestes batalles poden semblar violentes, poques vegades resulten en lesions greus. Els mascles lluiten per mesurar la seva força i habilitat, i el guanyador sol ser qui pot mantenir la calma i la resistència més temps. Després de la baralla, el vencedor pot reclamar l'oportunitat d'aparellar-se amb les femelles mentre que el perdedor es retira sense causar danys permanents. El procés és una mena de ritual de dominància que minimitza el risc de lesions greus, ja que les girafes no s'ataquen directament amb les banyes, sinó que utilitzen els colls com a mitjà de defensa i atac. Aquest comportament també ajuda a mantenir l'equilibri en el grup, assegurant que els més forts i aptes tinguin l'oportunitat de reproduir-se i transmetre els seus gens.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
2: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de 2 temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous, dia 9 de juliol. Ara anava a dir dia 16, ja no sé per què estava el dia 16. Dia 9 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona.

0: Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint, i ho farem per últim cop a Arran de Mar, el nostre mar amb en Boris Weisman. Parlarem de piscines gratuïtes, molt necessàries aquests dies que fa aquesta calor, ja que hi ha gent que a casa seva no pot tenir aire condicionat, que no té piscines a casa ni res similar, no es pot refrescar, no té el mar a prop, per tant, és molt necessari. Després descobrirem com anar a la platja sense malmetre al medi ambient. Celebrarem les festes del Carme i acabarem el programa d'avui anant fins al Delta de l'Ebre i visitant algun dels seus llocs. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, doncs acalorada, eh?
0: Jo he anat a la platja a les 7 i
1: algo. I què tal? Hi havia platja? Però clar, amb la que
0: havia...
1: de calor no ha marxat.
0: Per ser les 7 i quart, 7 i 20 del matí, hi havia què? Ja bastanta gent a la platja.
1: És que jo crec que ja la gent comença a viure a la platja.
0: Home, és que depèn de com...
1: A casa no pots estar.
0: És l'únic que pots fer, fins ara.
1: És que a casa no pots estar. A veure, si tens un bon aire condicionat, sí, però després penses en tot el que t'ha d'arribar de la factura de la llum, quan la qual cosa t'afrenes una miqueta. I que els ventiladors remenen l'aire calent que ja tens a casa. Quan la qual cosa la temperatura, si ambient és de 35, puja cap a 40 i tens una hipotímia i ja, adéu, molt bones. Veus? Jo he acabat ràpid.
0: Tu ja,
1: l'extinció.
0: Tu ja has matat a la persona en concret, ja està.
1: No, no, és l'extinció. Hem de començar amb el ventilador com a arma de destrucció massiva.
0: Doncs,
1: te n'adones, eh?
0: Tot això venia perquè hi ha gent...
1: Que fa calor i que està a la platja.
0: Exacte, des de molt d'hora del matí.
1: Ja havia... Aneu-vos a casa, home, aneu-vos a casa.
0: No, no, jo els he entès. De
1: jo
0: fet,
1: també.
0: Hi havia una parella de senyors grans jugant allí a pales. Quan jo sortia de l'aigua, i he pensat, em fan enveja, eh? Jo ara m'hi quedaria aquí, també.
1: Compte amb les pales, eh? Que hi ha platges que multen, eh? Que ho han dit, eh? Que he llegit a les notícies.
0: Compte.
1: Per això t'ho dic, que compte amb les pales. Ja està.
0: Doncs ja està. Vinga, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda, companyes. Posem molta calor, és que no es pot sortir fora, vull dir, estic tot el rato aquí dins de la ràdio, en l'aire condicionat, i després, quan sigui hora ja de marxar, cap a la piscina de cap que aniré, a la piscina municipal, molt necessària, és el que dius tu, Marina, per a tota aquella gent que, bueno, que es vol refrescar, no? I és que ara sí, sí. Són, bueno,
0: el tema
2: sagrades.
0: És que te tires a la piscina i sembla un caldet, això, eh? Vull dir, de lo calentetes que
2: sí.
0: Estan.
2: Sí. Està bastant calenta l'aigua, però mira, fa una mica la funció, almenys te banyes una mica.
0: Sí,
2: molt
0: sí.
2: Refrescat, bueno, te fa pas el rato.
0: Sí, tens raó, la funció la fa. Anem a saludar en Sergi Corral, d'ells de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?

0: Doncs això,
1: bé,
0: heu escoltat,
1: no?
0: Que s'ha mort la Bonnie Tyler.
2: Sí, pobreta.
0: Que ens ha deixat la Bonnie Tyler.
1: Ah, sí?
2: Avui...
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Estava fumudeta, doncs, estava molt fumudeta,
1: Doncs sí, des d'aquí una abraçada.
0: Estava fumudeta. Volia posar una miqueta de musiqueta de Bonnie Tyler, avui que la pobra del d'allò, doncs també un recordillo. Què més? Doncs ahir em banyava jo... Mira, si tu et banyaves a les 7 del matí, jo em banyava cap a les 8:45 del vespre.
1: Jo també ho hagués fet.
0: O sigui que hi estava... Bueno, és que hi vam fer 41 graus aquí a l'escala, eh? O sigui, no es moc de pap, com diu aquell. Tela marinera, o sigui, cremava tot. Cremava hasta l'aigua. O sigui,
1: com diu la meva àvia, cau foc.
0: Sí, caia foc, eh? Caia més foc ahir aquí a l'escala que a la Casa del Dragón, que fan a la sèrie. O sigui, imagina't tu.
1: I anem a saludar també la Carla Nanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, companyes. Jo ja estic fent una miqueta més de tolerància a la calor, perquè jo, bueno, tinc unes circumstàncies d'aquestes una mica de la precarietat de la vivenda i aquestes històries. Jo visc en una casa dels anys 50, sense càmeres d'aire, sense històries, en un
1: ventilador,
3: en el pis més alt, amb terrasses al damunt. Us podeu imaginar que és com una mena de forn d'inducció, casa meva.
2: Home, jo tinc un termòmetre i... Carla, tu saps el que t'estalvies? A l'hora de fer el pa i les pizzas...
3: M'estalvio sobretot de dieta, perquè jo crec que el que estic suant a finals d'estiu hauré perdut 7 o 8 quilos, però jo us dic que tinc un termòmetre a l'habitació i ahir per la nit marcava 31 graus i mig a dins de l'habitació.
1: Ventilador directe i sense parar.
3: El ventilador directament és com tenir un tub d'escapa al damunt, saps? Sí, aquesta sensació és... No pots fugir,
1: duríssim.
3: Però bé, al final fa que t'acostumis.
1: Sí, sí, duríssim. Vinga, va, deixem la calor, anem a començar el programa d'avui. També hi ha l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys, que avui el tenim de festa major, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Alt Empordà s'enfila fins als 42 graus, ho dèiem ara al principi en el pic de la segona, onada de calor de l'estiu, Sergi.
2: Doncs sí, mira, 42,2 a Espolla i 42,1 a Cabanes. Aquests han estat els municipis on s'han enregistrat el màxim de temperatura durant aquesta onada de calor a l'Alt Empordà. Va ser ahir dimecres una jornada on molts altres pobles van superar la xifra dels 40 graus. Aquí, a l'escala, es van arribar als 40,9 graus, que és el segon registre més elevat dels darrers 40 anys de dades. L'altra efemèride que ens deixa aquesta bafarada càlida és la mínima de 32 graus i mitja a Portbou, una nit roent que respon a la mica de tramuntaneta cremadora que ha bufat per sobre del cap de Norfeu. Avui transitem el que és la segona jornada d'aquesta onada de calor, amb registres que es tornen a enfilar fins als 40-41 graus a l'interior de l'Alt Empordà. La calorada donarà un respir aquest cap de setmana, però tornarà a agafar embranzida a inicis de la setmana vinent.
1: L'Estat obligarà a desmantellar el ple MCAT si perjudica espècies marines protegides.
2: Doncs sí, l'Estat farà desmantellar aquests aerogeneradors del ple MCAT previst al Golf de Roses si es detecta impacte en les espècies marines protegides, entre les quals hi ha aus i cetacis com el dofí mular o el rocual marú comú, si les mesures correctores que s'implementin no són suficients. El Ministeri per la Transició Ecològica, que ha publicat la Declaració d'Impacte Ambiental al BOE, també obligarà a instal·lar sensors acústics per protegir les aus dels molins. A més, alerta de la presència d'una praderia molt important, d'una fagarnerògama marina, la Cimodocea nodosa, el GRAM, a la zona propera a l'aterratge de la línia d'evacuació que cal protegir. La previsió és que el termini per executar les obres sigui d'uns 19 mesos. Malgrat que el ple MCAT s'ubicarà en una zona aprovada l'any 2023 dins de les 5 demarcacions espanyoles com a únic espai marí on es poden instal·lar aquestes infraestructures, la declaració d'impacte ambiental fa algunes consideracions i fixa obligacions. Entre elles, la resolució estableix que abans de començar les obres s'haurà de fer un estudi de la flora amenaçada present al riu Vell, mitjançant un cens exhaustiu i una cartografia detallada que haurà d'analitzar la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. També que s'adoptaran les mesures necessàries per no afectar la connectivitat terrestre marina d'aquesta zona. Les campanyes de seguiment d'hàbitats i comunitats marines bentòniques, d'avifauna, cetacis i tortugues marines s'hauran de fer durant tota la vida del projecte. A més, estableix que els promotors hauran de fer un estudi d'impactes acumulatius i sinergètics associats al desenvolupament d'aquesta eòlica. En aquest estudi s'hi hauran d'analitzar i modelitzar les pressions que es derivin de la implantació conjunta dels projectes, així com de les infraestructures d'evacuació. Finalment, i prèviament a l'autorització del projecte, s'haurà de crear una comissió de seguiment ambiental.
1: Baixem fins al delta de l'Ebre. Les embarcacions Siroac i Iaio Àlex de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar han estat distingides als Premis Redes 2025 i 2024 respectivament. Uns guardons que atorga la Capitania Marítima de Tarragona per reconèixer les embarcacions pesqueres que destaquen pel seu manteniment, el compliment de les mesures de seguretat i la prevenció de riscos a la mar. Cel.
3: Així és, Marina, la flota pesquera de l'Ametlla de Mar ha tornat a destacar pel seu compromís amb la seguretat marítima. Les embarcacions Iaio Àlex i Siroac han estat distingides als Premis Redes, lliurats el passat 25 de juny a Tarragona, coincidint amb el Dia de la Gent de Mar. Lo Iaio Àlex va obtenir el segon premi de l'edició 2024, mentre que el Siroac va rebre el primer premi de 2025. Els guardons reconeixen les embarcacions que superen les inspeccions de la Capitania Marítima amb un excel·lent nivell de manteniment i sense cap deficiència en matèria de seguretat. Des de la Confraria de Pescadors expliquen que este reconeixement és fruit de la feina constant dels armadors i les tripulacions. Destaca especialment el cas del Siroac, una embarcació amb molts anys de servei que ha estat premiada precisament per demostrar que un bon manteniment i una revisió constant dels equips i la documentació són la millor garantia de seguretat. Escoltem a Isabel Betoret, secretària de la Confraria de l'Ametlla de Mar.
4: És una activitat que comporta un risc, el fet d'anar a la mar, i per tant, pues, si és responsabilitat dels armadors i dels patrons, tindré tot el que fa referència a l'embarcació a punt i llest per anar amb tranquil·litat a la mar. Val a dir que, contràriament al que la gent pot pensar, també les noves generacions de pescadors s'ho miren molt, que el seu estri de feina, com és la barca, estigui ben, molt ben cuidada.
3: Recorden que no és la primera vegada que una embarcació calera rep este reconeixement. En la primera edició dels Premis Redes ja va ser distingit el pesquer Rafael i Carles, d'Arts Menors. I enguany la satisfacció ha estat doble, ja que dues de les quatre embarcacions premiades pertanyen a la confraria de l'Ametlla de Mar, un fet que també va sorprendre els assistents de l'acte. Els Premis Redes tenen com a objectiu fomentar la cultura preventiva al sector pesquer. L'any passat, la Capitania Marítima de Tarragona va efectuar 114 inspeccions a embarcacions pesqueres i els vaixells premiats van superar tots els controls sense registrar cap deficiència.
1: El complex esportiu municipal de l'Ametlla de Mar s'ha sumat a una nova edició del Mullet per l'esclerosi múltiple, la campanya solidària impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple, que des de fa més de 30 anys promou la sensibilització sobre aquesta malaltia neurològica i recapta fons per la recerca i la millora de la qualitat de vida de les persones afectades.
3: En esta ocasió, la jornada s'ha desenvolupat exclusivament amb la participació dels alumnes del campus d'estiu de la Cala Serveis. Al llarg del matí, tots els grups dels campus, des dels de natació i gimnàstica fins als de futbol, han passat de manera esglaonada per la piscina del complex esportiu per participar en una acumulació simbòlica de metres nadats. L'activitat ha substituït enguany el tradicional salt conjunt a l'aigua que identifica la campanya a la majoria de piscines adherides. Durant la jornada, els monitors i coordinadors dels campus han explicat als infants el significat de la campanya i la importància de col·laborar en iniciatives solidàries, amb la voluntat que els més petits coneguin la realitat de la malaltia i transmetin este missatge també a les seues famílies. A més de l'activitat esportiva, al complex esportiu també hi havia a la venda productes solidaris de la Fundació Esclerosi Múltiple, com tovalloles, necessaires o altres articles d'estiu. Els diners recaptats es destinaran als programes d'atenció a les persones amb esclerosi múltiple i a la investigació de la malaltia.

0: fins les costes del Garraf. L'onada de calor que estem patint també es viu al Garraf amb uns termòmetres que pugen de manera excepcional. Una calorada que no passa desapercebuda i que porta avui un avís del Servei Meteorològic de Catalunya taronja a la comarca per calor intensa.
1: Doncs sí, temperatures altíssimes a tot el Garraf. Tothom combat aquesta calor intensa com pot amb unes temperatures que ja han tocat sostre a la comarca en plena onada de calor persistent i que avui encara estem patint. Les màximes d'ahir van superar els 40 graus al Parc del Garraf i molts municipis de la comarca van fregar aquests 40 graus, com és el cas de Canyelles, Sant Pere de Ribes i Vilanova. La calor d'aquests dies ha batut rècords a Catalunya i cal extremar les precaucions. També amb un pla alfa de perill d'incendi que el Garraf avui es troba al nivell 3 amb un perill molt alt d'incendi forestal, que comporta restriccions i que també demana extremar la prudència a la ciutadania. El perill més alt per avui, per aquesta calor tan intensa, és sobretot fins a les 6 de la tarda, tot i que aquesta nit segurament també costarà dormir si no és amb l'aire condicionat o el ventilador encès. L'onada de calor s'allargarà durant la setmana vinent. Malgrat això, s'espera que entre divendres i dissabte sigui menys general i intensa. Mentrestant, caldrà passar la calor com es pugui.
0: I amb la calor, una de les maneres de passar l'estiu és a la platja i a Sitges. Ja tenen totalment desplegats i a ple rendiment tots els serveis. Una quinzena de platges disposen del servei de guinguetes, gandules, tendals, massatges i fins i tot algunes activitats nàutiques. Aquest és, però, el darrer any de la concessió del servei i tant els concessionaris com l'Ajuntament estan pendents de les noves licitacions.
1: Si sí, el servei de guinguetes, tendals, massatges i activitats nàutiques ja funciona a ple rendiment a les platges de Sitges, a totes menys a una. La platja de la Barra s'ha quedat enguany sense servei perquè el concessionari ha decidit no desplegar la guingueta. A la resta, els serveis ja estan completament operatius i aquesta setmana el govern municipal aprofita per visitar els espais i conversar amb els concessionaris per comprovar el funcionament dels serveis que s'ofereixen al litoral. Aquest any s'acaba la concessió de 5 anys de les guinguetes i l'Ajuntament ja treballa per, de cara a finals d'any, treure la nova licitació. És una de les actuals preocupacions dels concessionaris que no tenen clar com serà la nova prestació. Des del consistori asseguren que els canvis més significatius es van dur a terme ara fa 5 anys, com el canvi d'ubicació d'algunes guinguetes per falta de sorra en algunes platges o els nous materials i colors que marcava el pla d'usos que havien de tenir les noves guinguetes. Ara la voluntat és seguir amb un model continuista. Les platges de Sitges també tenen ja a ple rendiment el servei de salvament i socorrisme que funciona a una quinzena de platges del municipi de 10 del matí a 7 de la tarda. També s'han desplegat més metres lineals de passeres per fer les platges més accessibles alhora que s'han instal·lat dos nous espais d'ombra. Les dutxes i els rentapeus també estan totalment desplegades i l'embarcació de recollida de residus circula per als 17 quilòmetres de costa sitgetana. També cal recordar que enguany està prohibit fumar a totes les platges de Sitges.
0: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el dron de la Guàrdia Urbana de Tarragona ja vigila les zones de roques i els espais de difícil accés del litoral tarragoní. Des del passat 6 de juliol, la unitat de drons ha iniciat les tasques de vigilància d'aquests indrets treballant de manera coordinada amb la unitat de vigilància de platges que patrulla diàriament al costat tant en vehicles com a peu. Aquesta actuació té com a objectiu reforçar la seguretat a les platges i prevenir conductes de risc, especialment els salts a la mar des de zones rocoses. L'ús del dron permet ampliar la cobertura de vigilància, detectar conductes de risc i actuar amb més rapidesa per garantir una major seguretat tant dels banyistes com dels usuaris del litoral. La vigilància se centrarà especialment en punts sensibles com el Fortí de la Reina, el Promontori de la Savinosa i la zona de roques situada entre les platges del Miracle i la Rabassada, tot i que el dispositiu té capacitat per recórrer la totalitat del litoral tarragoní. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez.
2: Bona tarda. Continua la situació més aviat plàcida a tota la costa i amb aquests vents que són variables. Per exemple, aquest matí hem tornat a despertar amb una mica de tramuntana a l'Alt Empordà, amb unes temperatures escandaloses pel que fa a la calor al voltant del Cap de Creus, però en canvi aquest vent ha anat girant una altra vegada cap a Xaloc, tot plegat amb una mica més de basca, una mica més de xafogó i amb calor a molts indrets del litoral. Voltarem als 35 graus encara, sobretot al voltant del Montgrí i del Delta de l'Ebre. Amb marejola gran part del litoral i l'aigua del mar molt càlida, de 24 a 28 graus, sobretot ja més alta cap a la Costa Daurada. Pel que fa a aquesta propera nit i el divendres al matí, vent que gira ja cap a sud o cap a llevant, sobretot a la Costa Brava. Això farà que hi hagi més humitat, núvols baixos o boires i una baixada contundent de la temperatura, però amb xafogó. Durant la tarda del divendres, una altra vegada el vent s'imposarà més de xaloc, però ja diem, amb una baixada de temperatura i amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava, amb marejol a mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
3: Hola, doncs a veure, de moment tenim encara algunes vies, recordem, afectades pels darrers incendis forestals, que es troben tallades. De moment es troba tallada la T244 entre el Montmell i Querol, i també en aquest cas només pas pels veïns en algunes de les vies afectades pel primer incendi de tots, el de les Gavarres. En aquest cas són la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles i Monells, i també la GI6703 entre Quart i Madremanya. Pel que fa a la resta de vies de mobilitat, de volum de trànsit, de moment no és una tarda complicada. Sí, però que trobarem retencions intermitents a l'autopista AP7 entre Montornès i Granollers, en sentit Girona, i la C58 d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A aquesta hora també les dues rondes van força plenes, les dues, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran 2.

0: el nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
1: Ho hem dit reiteradament, fa molta calor i que res millor que capbussar-nos a mar, però sense perdre passada de la vida que s'hi amaga, Sergi.
2: Doncs, Marina, avui encarem la darrera secció de la temporada del nostre mar amb en Boris Weisman. Boris, benvingut.
3: Ben trobat. Moltes gràcies, Sergi.
2: Última secció i la farem d'un tema, ja que som a ple estiu, ara sí que ho diem perquè és juliol i ha començat el Tour de França, per tant, això diu que és estiu 100%. Parlarem d'un tema de molta d'actualitat a mar, com són les boies d'amarrament per les embarcacions.
3: Exactament.
2: Evidentment, i que se'n parla molt i hem parlat molt aquí. Boris, me'n vols parlar des de diferents vessants. Si et sembla, començarem amb un vessant pioner o interessant, que és el cas que està passant o que ha passat a Roses aquest any.
3: Sí, Roses, el port de Roses gestiona uns quants camps de boies i s'han convertit que aquests camps de boies són els primers camps en els quals són completament ecològics. Què vol dir això? Que han deixat de fer servir els antics blocs de ciment i ara posen només cargols ecològics per no fer malbé el que hi ha sota, que són praderes de Posidònia, que és una planta considerada d'interès comunitari, està protegida per Europa, per Espanya, per Catalunya, per diferents lleis, i per llei l'han de protegir. Pues allà que han fet? Han posat uns cargols, això consisteix en cargolar a la sorra, al sediment, uns cargols, d'allà surt una argolla, des d'aquesta argolla surt un cap amb una boia intermitja, que està a mitges aigües, perquè el cap no toqui el terra, i d'aquesta boia intermitja surt un altre cap que se'n va cap a la segona boia en superfície, que és on s'agafen les barques. Això seria el tren, el que anomenem el tren de fondeig, amb l'ancoratge ecològic. Això seria el més desitjable que hi ha, i és el que han fet ara aquí a Roses, que han aconseguit aquestes cales, pues, fer-les completament ecològiques.
2: Què impedeixes amb això, o quins beneficis et porta aquest tipus d'amarrament?
3: Mira, n'hi ha diversos. Un és que quan fa servir un bloc de ciment al fons, primer de tot, en el moment que l'has deixat caure, has aixafat tota la Posidònia o tot el fons que hi ha allà baix. Mm. Vale? Això és una. Després, quan no hi ha boia intermitja, tot el cap o tota la cadena queda per terra...
2: Arrossega. I va fent efecte escombra, no?
3: Frega, exactament. I aleshores estàs provocant el que nosaltres anomenem una calva. Mm. Una calva al voltant, d'erosió. Allà acabes per eliminar tota la vida que hi havia i acabes per matar-ho tot. I després hi ha l'altra cosa, és que si en superfície hi ha una embarcació prou gran, quan hi ha un temporal, aquesta embarcació a cada onada fot unes estrebades i acaba per moure el mort, quan hi ha un temporal fort. I aquest mort, pues, provoca una ferida d'arrossegament que la pots veure clarament quan això ha passat. No? Tot això són coses que són a evitar. Si tens un cargol ben fixat al terra, que no es mogui, tens una boia intermitja de forma que no toqui el fons, l'impacte sobre el medi, sobre el fons, és minç, és molt petit. I no només això, no només estàs reduint molt l'impacte sobre el fons, sinó que, a més, estàs fent amb un camp de boies de paraigües perquè ningú no tiri l'ancla, que és l'altra amenaça física que té la pradera de Posidònia. O sigui, al posar un camp de boies, estàs fent, per un costat, evites que les barques tirin el ferro, tirin l'ancla, que li facin ferida, ordenes el territori, perquè cada barca té la seva boia, i, a més, ho fas més segur, perquè avui en dia els navegants cada cop són menys navegantes i més conductores de barques. Sí? Aleshores, tirar l'ancla és un problema, perquè s'enroca o garreja o el que sigui. Aleshores, és molt més segur per l'embarcació agafar-te una boia que tirar l'ancla. Per tant, estàs fent una triple virtut, que és protegir el fons, ordenar el territori i fer la navegació més segura. Però sempre tenint en compte a l'ancoratge, és a dir, el punt de fixació en el fons, que hauria de ser, l'ideal és, quan fas un camp de boies nou, que siguin ancoratges, el que anomenem ecològics.
2: El que passa és que de fons n'hi ha de molts tipus i a tot lloc, tot arreu, no és possible, per exemple, el cas que s'ha aplicat a Roses.
3: Claro, claro. Mira, el cas concret, ara a Roses ens han encarregat que mirem a veure d'aquests morts que antics i vells que n'hi ha, quins ens poden retirar i quins no, perquè la Generalitat demana que tots aquests morts fora d'ús siguin retirats. Però, què passa? Que ara mateix aquests morts es van tirar fa 30, 40 anys. En aquell moment van anar a aixafar la Posidònia, sí. Però ara, després de tots aquests anys, si el mort no s'ha mogut, ojo, si el mort no s'ha mogut, la Posidònia ha anat creixent i ha anat quasi a envoltar o fins i tot a recobrir aquests morts. Si tu ara aquest mort fora d'ús el treus, estàs arrencant tots els rizomes, els feixos que hi ha al voltant, els que hagin pogut créixer al damunt, i després deixes allà una ferida. De fet, ara quan nedes per sobre d'aquests camps de boies, veus perfectament calves de forma quadrada, perfecta, perquè ja n'hi havia hagut un mort i ja estàs retirat. Aquestes calves poden trigar dècades en tancar-se. Dècades, 20, 30 o més anys. Això és una ferida que li provoques a la pradera i que la pot debilitar, provoques erosió o pot ser invadit per espècies invasores. Què vol dir-te amb això? Que el treure els morts vells s'ha d'anar amb lupa. S'ha d'anar mort per mort i no fer-lo per decret, perquè si no és una mena de dogma, no? És com dir que posar plaques solars és bo. Bueno, depèn. Si per posar plaques solars has hagut de tallar arbres o oliveres, pues no és bo, no? Has d'assegurar-te de que l'acció que fas, el dany que provoques quan es fa l'acció, no és pitjor que l'acció en si mateix.
2: Boris, se n'ha parlat molt dels camps de boies, se n'ha parlat molt de... aquest any també, a l'entrar el nou decret que va entrar a nivell estatal de la Posidònia, en aquest cas del Ministeri, no? Com consideres que tenim el panorama avui en dia en quant a aquests amarraments ecològics, en quant a les boies? I també hi havia alguna entitat que, per exemple, es queixava que tenim un problema greu o que hi ha hagut un problema greu amb la cartografia, que encara no està ben afinada, que es van suprimir les àrees de contorn. Queda molt camí per aconseguir una millora important.
3: Sí, això és un tema complicat. O sigui, tradicionalment sempre havíem treballat amb una cartografia oficial que era de tipus Frankenstein. Què vol dir Frankenstein? Right. Pues que s'havia fet de retales. O sigui, la universitat havia fet un estudi d'aquesta cala, l'Ajuntament havia fet un estudi de l'altre. Aleshores, agafaves petits estudis, els cosies tots junts, cadascú amb el seu mètode, cadascú amb el seu sistema, i al final feies una cartografia el més millor que podies. I per això dic que era era com un patchwork.
2: Ara t'anava a dir, dieu-li patchwork, que serà més amable.
3: Seria com un patchwork, diem-ne. Vale, pues per posar-li remei, la Generalitat va encarregar a una empresa que fes una cartografia de tot el litoral justament per solventar aquest problema. Molt bé, va trigar bastant de temps en fer-lo, va trigar bastant de temps en avaluar tota la informació, perquè pensa que era una informació brutal, bestial, no? I quan al final això ho han fet públic, està molt bé la feina si ho fas amb un zoom, si ho fas lluny, però quan busques el detall trobes la trampilla. I és que perquè no sigui massa farragós ni massa carregat el plànol, han eliminat les taques de Posidònia que són massa petites o que són massa poc denses. Què implica això? Pues que, per exemple, a Palamós, que havia designat uns camps de boies per protegir la Posidònia, ara que ve volta, amb la cartografia oficial, ja no hi ha Posidònia. I això, clar, això deixa amb el cul a l'aire als ajuntaments. Això és un problema greu. Perquè, clar, per què has posat aquest camp de boies aquí si oficialment no hi ha Posidònia? Ara, clar, fiques el cap a dins de l'aigua i sí que n'hi ha. I és aquests problemes de quan fas una cosa a escala gran, que després quan afines a escala petita dius, hòstia, això no encaixa, no? No encaixa. També és important aquesta cartografia perquè després... bueno, tu saps que està prohibidíssim tirar l'àncora a sobre del Fanerògames.
2: Sí.
3: A sobre de Posidònia, Cimodocea... Però les autoritats tenien un problema greu a l'aplicar sancions perquè havien de demostrar que havies fet un dolo sobre la Posidònia. Ara, amb aquesta cartografia, no cal que demostrin que has fet un dany, sinó senzillament és com dir que estàs mal aparcat. No, no és que digui, és que no molesto a nadie con el cotxe que he aparcat. No, no. Aquí està prohibit aparcar i aquí tu no pots aparcar.
2: I no pots aparcar.
3: Exactament. Doncs pues amb aquesta cartografia, això ajuda molt. Pot venir els rurals, pot venir els Mossos, diuen, escolta'm, aquí on tu has tirat l'ancla, oficialment aquí hi ha Posidònia, aquí no havies de, tirar la Posidònia, jo et sanciono. És una forma que calia, que era molt necessària. O sigui, en aquest sentit, està molt bé aquesta cartografia, perquè ajuda molt, però per altra, ha deixat unes quantos santos por desvestidos, perquè no ha estat prou fina a petit nivell.
2: També hi ha casos com aquí a l'Escala, ara que parlaves de boies, que es reclama posar-ne més. I fins i tot han sortit partits, o fins i tot ha sortit a ple, que reclamen, per exemple, posar boies a la zona dels Riells, de la badia de Riells, que també, que també hi ha moltes mades, no?
3: Clar, aquí a Riells tenim un arrecif de Posidònia, un dels pocs arrecifs que tenim aquí a la costa catalana. Està molt poca fondària, molt a prop de la costa, que quan hi ha temporals veus que les onades trenquen allà, és superxulo i supervaluós. Però també està en un lloc arrecerat on les embarcacions busquen recer quan hi ha el garbí. I és aquesta lluita i diferències de concepte, no? Aleshores, és veritat que des de certes administracions es demana posar un camp de boies per, justament, protegir aquesta Posidònia. És aquestes diferències en l'ús, no? Jo vull fer-lo servir per tirar l'ancla o jo vull fer-lo servir per protegir-lo, no? Són aquestes controvèrsies que tenim.
2: Hem parlat avui de les boies d'amarrament ecològic, però també hi ha les boies de delimitació de les zones de bany i de les plages, no?
3: Molt bé.
2: Aquí sí. Suposo que també us deveu trobar, n'hem parlat aquí en alguna vegada, que fins i tot heu fet estudis de la protecció que ofereixen aquestes boies, no? Però també hi havia la problemàtica dels morts, també hi ha zones a posar...
3: Sí, exacte. Pensa que aquestes boies de la delimitació de zona de bany, que, per cert, no és perquè els banyistes no puguin sortir, perquè poden sortir.
2: Però amb boia ells incorporada.
3: Sí, el que no poden és entrar a les embarcacions.
2: Exacte.
3: És això, el que es vol dir.
2: Sí, sí,
3: no
2: sí,
3: pots
2: sí.
3: entrar a les embarcacions. Els banyistes poden sortir a su riesgo, però les embarcacions no poden entrar. I el que passa és que això es posen cada any a principi de temporada i es retiren a principi de temporada i normalment això van amb uns blocs de ciment, no massa grans, que es puguin treure i posar. El problema és que moltes vegades aquests blocs es tiren sense mirar el que hi ha sota. I fins i tot ens trobem, quan fem els seguiments, que les cadenes que uneixen el bloc amb la boia, si estan sobredimensionades, si són massa llargues per la fondària a la que estan, la cadena frega pel terra.
2: Arrossega i fa les calbes aquelles.
3: Ai, fa les calbes aquestes. I això, imagina't, any rere any, que treus i poses, doncs això al final provoca un problema gran. Pot provocar un problema gran. Per això molts ajuntaments demanen que faci un seguiment, que és molt important fer aquest seguiment, per comprovar que s'han fet bé les coses, i si no, que ràpidament l'empresa ho corregeixi.
2: Perquè suposo que es podrà fer també un muntatge ecològic, igualment que es fa amb l'altre tipus de boies, no?
3: Existeix sí, o sigui, per poder pots.
2: Sí,
3: tu
2: sí.
3: pots posar uns cargols, i aleshores ha de baixar un buso i enganxar
2: Exacte.
3: El cargol. El que passa és que és molt més ràpid des de l'embarcació, donant una patada al mort i l'embarcació ni para,
2: sí,
3: o
2: sí.
3: les poses des d'una moto d'aigua, no? És molt més ràpid i barat. Fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, ja és qüestió de l'Ajuntament que es posi seriós o que digui, bueno, tota l'aigua pues no miro i si nadie se queja, pues no passa nada.
2: Doncs, Boris, avui hem parlat de l'amarrament ecològic, un tema absolutament d'actualitat. Ara, l'estiu que hi ha, jo els dic objectes flotants, no? I, bueno, hi ha algú d'inidentificat, però hi ha molts no identificats també, que sí. en veiem tants a l'estiu i una època complicada, problemàtica, polèmica i que segurament també aquest estiu ens sentirem
3: sí,
2: molt a parlar.
3: Pensa que aquí, sobretot a la Costa Brava, tenim moltes embarcacions i poc espai disponible. Aleshores, tenim un problema. No és tan greu com a Balears, però aquí també tenim un problema.
2: i donar-te les gràcies per acompanyar-nos tota aquesta temporada a la Randa Mar, per acostar-nos al mar precisament i la biologia marina i l'ecologia marina aquí a la Randa Mar.
3: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
2: A reveure.
1: Parlàvem i comentàvem que les festes del Carme al barri mariner de Tarragona, al Serrallo, ja havien començat, i on també ho fan és al Delta de l'Ebre, que ho volen celebrar a cel, on ho celebrarem, això.
4: Sí, Marina, anem a parlar amb Ariadna Castanyeda, membre de la Comissió de Festes de l'Ampolla, ja que el municipi es prepara per celebrar les festes del Carme 2026, que tindran lloc del 15 al 18 de juliol. Ariadna, benvinguda a Arran de Mar.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
4: Ariadna, que ja ho teniu tot preparat per començar aquestes festes en homenatge a la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners?
5: Sí, sí, tot preparat. Ja venim des de Sant Joan i ja estem en els motors en marxa.
4: És que en menys d'un mes feu les dues festes majors, eh?
5: En 15 dies.
4: És que és molt fort, és molt fort. Sort que sou valents, los ampolleros i ampolleres, perquè, clar, de sentiment, què signifiquen per a vosaltres aquestes festes?
5: De sentiment, pues, és que jo aquestes festes les defineixo pell de gallina, és a dir, tot és sentiment, jo crec. Sempre dic el mateix, però al fer festes relacionades amb la mar i que la majoria gent del poble, al final, treballa d'això, són les que més emocionen.
4: Clar, perquè és la vostra identitat, no, marinera?
5: I tant.
4: Molt bé. Estes festes estan organitzades per l'Ajuntament, juntament també en la Confraria de Pescadors, claro.
5: Sí. Sempre ha sigut així.
4: Perfecte. Pues, si et sembla, comencem repassant esta programació, que al final són 4 dies plens d'actes, bueno, tradicionals, culturals i festius. Com a preludi, lo 12 de juliol, lo Porc Pesquer acollirà lo monòleg Bona Gent del Quim Mas Ferrer. Vull dir, teniu un nom molt gros que ve aquí a l'Ampolla.
5: Sí, la veritat és que l'Associació Cultural Lo Rall va proposar fer-ho i ho hem tirat endavant, ja que també Lo Rall va voler fer... vam fer lo de David Guapo este hivern, i va funcionar superbé, i vam dir, hem de portar més monòlegs perquè al final és una activitat cultural i és molt divertida, i per començar festes, que millor que en un rec de risa.
4: I tant que sí, i com no, del Quim Mas Ferrer. Tema entrades, Ariadna, si en queden, ni diuen que de poques.
5: Sí, ne queden, però si algú vol anar, que no tardaria molt a comprar-les. A tuktuk.cat les poden aconseguir.
4: Molt bé, perfecte. Pues esta serà la prèvia, una molt bona prèvia que feu a festes este diumenge. I ja comenceu com a tal lo dimecres 15 per la tarda, a les 5 de la tarda, en la tirada al plat.
5: Sí, bueno, és una de les activitats que es fa durant les festes de Sant Joan i festes del Carme per tots aquells aficionats del camp de tir. I bueno, sempre va gent, sempre s'ho posen superbé i a veure si guanyen el premi. Mm. Al finalitzar la missa del Carme també ens fan una mostra de maneres i la veritat que són molt emotives i molt boniques.
4: Mm-hmm. Tot la coral major de l'Ampolla.
5: Sí.
4: Perfecte. I per la nit, a vosaltres és igual que és dimecres, perquè bueno, teniu totes les nits ocupades, en este cas la primera nit, Ball de Revetlla en l'orquestra Caramelo i després Festa Jove.
5: Sí, la veritat és que és la Revetlla del Carme a l'Ampolla el dia 7 és festa local. Llavors, és un dels dies més bonics per a començar les festes aquest any, ja que el dia després ja és el dia de la nostra patrona i tenim un dia molt emotiu.
4: Mm-hmm. El dia de la vostra patrona, el dijous 16, comenceu en l'acte, bueno, l'acte que ha de ser com toca, que és la missa.
5: Sí, la missa a la cofreria és un dels actes més emotius de les festes. Aquí tenim allí la Verge del Carme de la Cofreria present i totes les pubilles de Déu i totes les personalitats que treballen a la mar i gent, autoritats del poble. I bueno, tothom qui s'aixeca a fronte, que sol ser bastanta gent, és una missa molt bonica.
4: Mm-hmm. I que si s'ha fet tard se pot fer l'esforç igualment anar-hi. I Ariadna, veig que és homenatge també a la gent gran del mar.
5: Sí, cada any se fa un homenatge a la missa i com el que he dit, també ja està la canta de la Coral en Harmonia, que també faran una miqueta de cançons de habaneres i també, com sempre, acabarem cantant la Salve Marinera.
4: Mm-hmm, molt bé. Després continuareu per la tarda a tornar i també la tirada al plat. I després hi ha a les 7:15 concert de música a càrrec de la banda de música de La Cala. Us venen los caleros?
5: Sí, bueno, ja fa anys que venen ells. Sempre fan un concert abans de començar la processó i animen una mica a la gent que està esperant que passi la Verge per a començar la processó pel mar.
4: Mm-hmm, perquè a les 8 és esta missa, no? La processó, que és, bueno, com dius, no? Per dintre del mar. Això jo suposo que si no ho has vist mai, diu a la gent, li diu xocar.
5: Sí, bueno, la veritat és que és una de les processons més boniques que es poden veure, jo crec, i sobretot amb el final de focs d'artifici, que és una locura lo bonic que és i lo sentimental que estem tots este dia.
4: Mm-hmm. Veure, bueno, les barques, no?, dins del mar i al final el que dius, lo castell de focs, que clar, us venen pirotècnia de Benicarló, que els valencians n'entenen d'això dels petardos.
5: Sí, la veritat és que Tomàs Benicarló sempre contem amb ells en tema de focs d'artifici o mascletades i mai decepciona, sinó al contrari. Cada any mos deixen la beca oberta.
4: Mm-hmm. Molt bé, i després passem al divendres 17, que comenceu de matí en la Festa Holi. És un imprescindible també de festes majors.
5: Sí, la veritat que sí, perquè tant nens com adults que vulguem vindre sempre s'ho passen superbé, hi ha música en directe. Bueno, els nens no fan massa cas perquè ja han tirat los polvos Holi abans de que toque, però sí. Bueno, tot fa festa i tot és divertit.
4: Molt bé, acabaran ben plens de colors. Després a la tarda a les 5 també tirada al plat i per la després, no? En la xaranga, tal com sona, s'anirà pels carrers del poble.
5: Sí, aniran una estona pels carrers del poble fins a les 7, que comença la tarda de vaques, que ells faran cap a la plaça i estirant-se que s'acabien les vaques per a tarda.
4: Mm-hmm, molt bé. I després ja a la nit, vaquetes i bou han volat.
5: Sí. Per a rematar la tarda de bous, això, vaquetes, que crec que és de les coses més divertides que hi ha referent als bous, per meua, ja que és un moment que hi ha més gent a la plaça i toreja més gent. I després bou han volat, que sempre és bonic de veure.
4: Mm-hmm, tant que sí, quan és de nit ja en lo bou han volat i després... Volat. Perdó?
5: No, res, res.
4: Ah, vale. Ariana, dic que acabareu la nit en Festa Imagina Ràdio, també un clàssic.
5: Sí, bueno, cada any ho fem, funciona superbé, a la gent li agrada, ja que posa música de totes les edats, és per a tots els públics i bueno, a disfrutar d'una altra nit de festa.
4: Uh-huh. I ja passem a l'últim dia, el dissabte 18, que comenceu també pel matí a les 12:30 en la rememoració de la subhasta dels vells temps. Això m'ho has d'explicar què és.
5: Això, bueno, fa cosa de 3 anys, el tercer any, crec, vam proposar de que tornéssim a fer la subhasta com abans. La subhasta, o sigui, antigament, se feia cantada. Avui en dia és tot electrònic, s'apreta un botonet i els rarieros apreten el que volen i ja està. Però abans, no, abans era cantada i enguany, o sigui, fa 3 anys ja, i aquest any serà el tercer, crec, que venen els protagonistes d'aquella època, és a dir, la gent que treballava a la cofreria llavors, que ara, òbviament, estan jubilats, i també venen els rarieros de llavors i alguns actuals. I res, se fa una mica de teatre, no?, ensenyant com se feia la cantada de la subhasta llavors i com els arrieros triaven el peix que volien. Uh-huh. Tot això ho fem amb sardines que després les rostirem per a poder fer una sardinada popular.
4: Molt bé, a la una esta sardinada popular. I m'ha agradat molt, molt xulo, perquè al final és el que tu dius de les vostres arrels marineres, no és al final fer-li un homenatge de recordada d'on venim, no?
5: I tant. Jo crec que és un dels actes més bonics de les festes del Carme. Fa poc que el fem, ja et dic, però és un acte que s'ha quedat per a sempre, jo penso, perquè és molt bonic que la gent que no ho ha conegut en persona pugui viure-ho i conèixer-ho des d'ara. I a més que també cada any hi ha més decoració, cada any la gent s'implica més, i això és molt bonic.
4: Mm-hmm, i tant, que si la gent que s'hi vol, que al final és... vosaltres, bueno, com a organitzadors de festes, no, us sentiu bueno, bé, perquè al final veieu que el vostre esforç, les vostres propostes surten guanyadores. Després, per la tarda, a les 5 de la tarda, fareu la primera cursa d'inflables de penyes.
5: Sí. Ai, un moment. Sí, farem la primera cursa d'inflables de penyes, que crec que serà una de les activitats més divertides de l'estiu, ja que és novetat i bueno, un inflable per penyes és divertit.
4: Però, a veure, si enguany és la primera...
5: Han de cruzar una part del port, dalt dels inflables, i serà, bueno, intentar no caure i guanyar.
4: Mm-hmm, però, vull dir, dins de l'aigua?
5: Sí,
4: vale.
5: Hauran de passar d'una part de l'altra al port i aniran tots dalt de la colxoneta inflable, diguéssim, tota la penya, i han de poder arribar d'una part a l'altra competint en altres colxonetes.
4: Molt bé, vull dir, això és... bueno, la competició és el que agrada, no?, al final, i que si després hi ha un premi per als guanyadors, segur que la gent, totes les colles del poble s'ho prenen en serió, perquè al final, bueno, és xalera, no?, diversió.
5: Sí.
4: Molt bé, després...
5: És xalera de diversió i risa, jo crec, perquè les dones acaben de banyat i potser ens ho passarem molt bé.
4: I tant que sí, que segur que farà calor, vull dir, ja us anirà bé que us refresqueu, Ariadna. I després després també continuarem amb tirada al plat, a tornar i la xaranga tal com sona, estos de paüls que mai fallen, i bueno, la tarda de vaques en la ramaderia Fernando Mansilla, i després a les 8 de la tarda una festa infantil.
5: Sí, bueno, com totes les festes que fem nosaltres, sempre intentem pensar en tots els públics, i que menys que fer una festeta per al públic més infantil i més petits de casa, que s'ho passin bé també.
4: Molt bé. I com que bé has dit, per a totes les edats, de nit continuareu, i és l'última nit, la traca final en Ball en Rall, que això entenc que ho feu des de l'Associació Cultural Lo Rall, en l'orquestra, sí. Atalaia i DJ Torralbo.
5: Sí, bueno, cada any, l'últim dia de festes del Carme, o el dia que hi ha ball, intentem lo Rall poder col·laborar d'alguna manera i ho fem amb lo Ball i Rall, que també fa 3 anys que ho fem, i funciona superbé. La gent s'anima molt, bueno, i al final, després d'una orquestra com és la Talaia, poder tindre, acabar la nit de festa amb DJ Torralbo és el millor que podem fer per a finalitzar unes festes del Carme.
4: Molt bé. Doncs, Ariadna, tenim tota la programació que, com dius, no?, Ajuntament, confraria, també des de l'Associació Cultural Lo Rall, esteu més que implicats en bueno, al final, l'organització d'aquestes festes, que el que diem al principi, que signifiquen molt per a tots els ampolleros i ampolleres.
5: Sí, la veritat que sí. Com he dit des del principi, són festes de sentiment, són 4 dies molt intensos i amb moltes ganes de començar, tot i que encara no hem recuperat de Sant Joan, però sempre tenim ganes de festes.
4: I tant que sí, i us passaran volant, de fet, sempre passa.
5: Sí, així és.
4: Pues a xalar i a disfrutar-les. Ariadna, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagin molt bé aquestes festes majors del Carme.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Doncs, Marina, jo ja tinc una cita pendent que no em penso perdre. Les festes del Carme a l'Ampolla. T'hi apuntes a venir amb mi?
1: Jo, tot allò que sigui festa, sempre m'hi apunto. Moltes gràcies, Cel. I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
0: El nostre mar. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio Arenys.
6: Marta.
7: Ei,
6: hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
12: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
11: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
12: Dilluns, dia de descans.
11: Telèfon 93 792 35 46.
12: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
13: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
14: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
13: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
14: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
2: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just d'Esvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.

0: 3 minuts de les 5 de la tarda engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on donarem consells per anar a la platja de forma responsable. Després parlarem de turisme i d'estiu anant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui capbussant-nos o submergint-nos en piscines que són gratuïtes aquests dies que fa tanta calor. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Amb l'arribada de l'estiu, milers de persones omplen les nostres platges per refrescar-se i desconnectar, però aquest ús intensiu també té un impacte sobre un entorn molt més viu i fràgil del que sovint imaginem. I pel que com podem gaudir del litoral sense deixar-hi una petjada innecessària, en parlem tot seguit amb la nostra companya Carla des de Canal Blau Ràdio. Carla.
1: Doncs sí, avui volem descobrir com podem gaudir del mar de manera més responsable amb l'ajuda d'una professional de la conservació marina mediambiental, com no pot ser d'una altra manera, amb l'Andrea com a posada, que ja és un habitual.

0: actual d'aquí del programa, i ella és la fundadora i directora de Nelly, de Serveis Ambientals. Andrea, benvinguda un cop més.
1: Bona tarda.
0: Avui nosaltres volem parlar de com podem fer ús de les platges d'una forma més responsable i més amigable amb el medi ambient i d'una forma més conscient, no? Però abans de parlar d'això, crec que seria bo saber analitzar què és el pitjor que fem a la platja sense adonar-nos-en, no? Quines són les petites coses que fa gairebé tothom i que tenen molt més impacte del que ens imaginem? Perquè et pregunto, més enllà del deixar brossa, que potser és una cosa que és evident per tots, que és dolenta per la platja, però quines són aquestes petites coses menys evidents?
1: Sí, doncs mira, tu pensa que qualsevol persona que recorda la seva infància sempre pensa que s'ha emportat alguna cosa de la platja, no? Algun petit tresor o record, ja sigui una petxina, una cargolina o algun ésser viu o alguna closca d'algun ésser viu de les platges. Doncs això és un dels principals problemes de què passa amb totes les persones a nivell de la pèrdua de carbonat càlcic o la pèrdua d'esquelets, perquè amb aquest carbonat càlcic altres animals o els ajuden a crear el seu esquelet o és refugi per altres animals. Llavors, el simple fet d'emportar una petxina a les platges ja és un impacte real que té aquest ecosistema, i que moltes persones diuen: oh, però si només m'he emportat una. Però clar, una t'has emportat tu, una al teu germà, una al teu cosí, una a l'altre, al teu amic. Llavors, d'aquí vas sumant, i totes les petxines que pots arribar a agafar, ja sigui de la teva pròpia platja o de platges externes on tu viatges, doncs crees un impacte real.
0: Mm-hmm. Clar, aquesta seria precisament una de les accions menys evidents que malmeten, a més, no a curt plaç, a plaç immediat, sinó a llarg plaç, la qualitat de les platges. Però això també té una part més exagerada encara, que és aquesta gent que se'n va de viatge a una platja i s'emporta una ampolleta i es dedica a guardar sorra de diferents platges que ha visitat. Perquè un dia, jo recordo que explicaven que hi havia platges que estaven en perill de desaparició precisament per la quantitat de gent que en una sola temporada se li havia ocorregut emportar-se de record una miqueta d'aquella sorra, no?
1: Sí, aquest és un dels problemes greus també de les sorres de les platges. O sigui, nosaltres vam veure un documental no fa molt de les Illes Balears que explicava això, el problema real que tenien amb la sorra. Que molta gent als avions, treien les coses o veien què portaven, hi havia moltes ampolles que portaven sorra a dintre. I dius, per què t'emportes sorres de les platges? O sigui, per què? Perquè al cap i a la fi l'erosió costanera existeix, és una part que cada vegada tenim menys sorres a les nostres platges, i a més si tu ajudes amb això és molt difícil. Sigui on sigui, sigui a l'altra punta del món, sigui Maldives, sigui Tailàndia o sigui aquí, l'important és no emportar-nos-ho, perquè les platges són ecosistemes vius. Aquestes sorres el que et fan és ajudar-te a mantenir un espai on hi viuen molts animals i molts éssers vius, i a més, perquè una platja sigui saludable, sana o tingui tots els beneficis ecosistèmics, hauria de tenir una amplada de 25 metres, perquè aquí d'aquesta manera no vas perdent tanta sorra, no? I actualment a Catalunya sí que tenim moltes platges en regressió. Llavors, hem de ser conscients que per què ens hem de portar una cosa de les platges. És com si jo anés a casa d'algú i m'emportés un gerro. Que no ho faré, doncs és el mateix.
0: Bé, bueno, són aquestes coses a vegades, no?, que parlem del fer dels humans que no... Bueno, que costa trobar una lògica i trobar una explicació a per què fem les coses, sens dubte. Però, bé, hi ha un altre problema dins de la sorra, que és clar, que aquest sí que el parlàvem, que són totes les deixalles també que et pots trobar a dins, perquè com dèiem abans, no?, tothom sap que no s'han de deixar llaunes, que no s'han de deixar bosses, que no s'han de deixar coses que són evidents, plàstics, però hi ha altres deixalles que passen desapercebudes i que generen molts problemes.
1: Sí, mira, per exemple, el que més trobem a nivell de residus a les platges d'aquí, de tot el barcelonès, són les borilles de tabac. Tot i que la majoria de les platges són platges sense fum, és a dir, que està prohibit fumar, cada recollida que fem, més o menys, ens trobem entre 700 i 1.000 borilles de tabac, que aquestes borilles contaminen moltíssim. I a més no és això, que si tu ja saps que no es pot fumar a les platges, primer de tot no fumis, i si a les platges que es pot fumar et pots emportar el cendrer portàtil per tirar-la allà, perquè és el mateix que dèiem, si tu et trobes bossa, et trobes papers, et trobes envasos, tot això es va fent cada vegada més petit, es converteix en microplàstic i trobem un munt de microplàstics cada vegada més a les platges. A part de les borilles, també trobem al mar moltes tovalloletes. Tenim un greu problema amb les tovalloletes del lavabo, perquè cada recollida que fem en submarinisme o en snorkel traiem 100 centenars de tovalloletes. L'última, 400 quilos de tovalloletes vam treure a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Una barbaritat, més de 100 persones traient allà brossa. I com arriben aquestes tovalloletes allà, no? És com... Com et planteges que arriben? Doncs perquè les tirem pel lavabo. Moltes vegades el que passa és que quan hi ha un sobreeiximent, hi ha molta aigua a les canalitzacions del clavegueram, les depuradores no poden abastir i llavors hi ha un bypass. ¿Vale? Això pot passar quan hi ha molta aigua, quan plou molt o quan hi ha molta aigua en el clavegueram. Llavors, com a ciutadans i ciutadanes, el que hem de fer és pensar en que no aquests residus, primer, evitar-los, seria molt bé reduir l'ús dels residus d'un sol ús, però si no es pot no tirar-los per lavabo, realment. Uh-huh. Perquè és un greu problema que està afectant a l'asfíxia dels mars dels oceans.
0: Uh-huh. I un altre hàbit també que tenim la gran majoria dels humans a l'hora d'anar a la platja, quan ens plantegem anar a passar el dia, també és a l'emportar-nos al menjar aquest ús que fem del paper de plata, que també és un grandíssim enemic, no?, de les platges.
1: Sí, el paper d'alumini és un grandíssim enemic, i no només com a ell, no?, com a objecte o com a residu, sinó també la fabricació d'aquest, perquè es contamina molta aigua, s'utilitza molta aigua. Llavors, si hem d'utilitzar alguna cosa, si anem a menjar a les platges, no comprar sobreenvasat. O sigui, a part de no comprar plàstics d'un sol ús, intentar no comprar bosses de croissants o bosses de magdalenes amb un envàs per cadascuna d'elles, que això és sobreenvasament. El 39% dels plàstics que es fabriquen només es fabriquen pel sobreenvasament, per aquest envasament. I ha intentat emportar-te la cantimplora, el tàper, coberts reutilitzables, bosses de tela, o sigui, fer com un altre ús de medi.
0: Clar, perquè en aquest sentit, quin seria el kit de platja responsable ideal que l'Andrea ens recomanaria ara mateix?
1: Mira, jo primer de tot no deixar cap residu, el primer tip que diria. Per què? Perquè nosaltres podem utilitzar això, la cantimplora reutilitzable, el tàper o la carmanyola, els coberts reutilitzables i les bosses de tela, però no deixar-ho mai. O sigui, un impacte real és deixar-ho a la mateixa platja. Respectar la fauna i la flora. O sigui, no agafar animals, ni petxines, ni algues, ni plantes, ni treure-les de l'aigua. Formen part de l'ecosistema i nosaltres quan anem al mar som els visitants. No hem de treure res d'allà ni tocar res d'allà. Si hi ha meduses, les meduses viuen al mar. Llavors, el que hem de fer nosaltres és... Elles no tenen una gran capacitat de natació, no s'aproparan. Posa't a l'altra banda perquè es deixen emportar per les corrents. Fer servir cremes solars respectuoses pel mar també és molt important, perquè no hi hagin aquests contaminants i reduir l'impacte que hi ha a l'aigua. Quan les platges que hi ha moltes dunes, per exemple, perquè Castelldefels, Vilanova, tenim dunes a les platges, no trepitjar-les, perquè les dunes protegeixen la costa i són un hàbitat que tenen moltes espècies a part i, a més, t'ajuden a la regressió de la costa que parlàvem abans. Per tant, utilitzar els camins senyalitzats i no trepitjar les dunes. També una altra cosa molt important, i que diem amb molts dels snorkels i les sortides que fem, és el respecte amb el soroll a la platja i al mar, que això molta gent no ho parla. I aquí també volia fer èmfasis amb això. O sigui, a la platja és un espai compartit, no només amb les persones, sinó amb els animals que viuen allà. Uh-huh. Llavors, no l'hem de pensar tant com un espai d'oci, sinó l'hem de pensar com un ecosistema viu. I nosaltres, quan estem allà, el fet de cridar, ja estem disturbant l'entorn a tots els altres animals. Estem creant una contaminació acústica. Llavors, creiem que el soroll també és una part de respecte molt, molt important. Uh-huh. I, sobretot, a part d'això que dèiem de recollir tot el que embrutes, no llançar res. O sigui, quan nosaltres trobem moltes vegades a l'aigua sedals de pesca, ploms de pesca i hams, això és que se'ls ha quedat enredat i com et costa menys comprar-ne un altre que agafar-lo, doncs ja el deixes allà. Però això afecta realment a la vida. Llavors, seria una mica això.
0: Has parlat d'una cosa molt interessant que jo també et volia preguntar, que és el tema aquest de les cremes solars, no? Que has parlat d'utilitzar cremes solars que respectin el medi ambient. Quins són els criteris que hauríem de tenir en compte per distingir una crema que sí és respectuosa a una crema que no ho és? Quines són les més ideals, potser les més recomanables?
1: Sí, a veure, nosaltres no direm marques, evidentment, però ja hi ha cremes que posen que són vegetarianes, són biodegradables i no porten els químics com l'oxibenzona, que són químics que afecten el blanquejament dels coralls. Llavors, és buscar sempre el màxim respecte amb productes que siguin, si pot ser, sense ús de plàstic, i a més, o que el plàstic sigui reutilitzat el del pot, i sobretot que siguin això, el màxim biodegradables possibles, que hi ha moltes,
0: Per tant, un dels punts que podríem mirar és aquest, no? De que sigui una crema vegana, per exemple.
1: Perfecte, sí.
0: Perfecte. I després també has anomenat també el tema de les dunes, de no trepitjar-les, de no trepitjar aquests espais protegits. Això també és una qüestió molt interessant, no? Perquè a l'hora de tirar la tovallola a la sorra hi ha molts gustos. Hi ha qui li agrada estar molt a prop de l'aigua, hi ha qui li agrada estar molt lluny de l'aigua a la sorra més solta. Clar, quins punts serien importants també a l'hora d'escollir una zona on acomodar-se a la platja, assegurant-se de que no es provoqui un mal o que no estiguis destorbant a cap espècie que pugui haver-hi per allà? Perquè, per exemple, a Vilanova sí que tenim unes zones acordonades, no?, protegides per tot el tema de la nidificació del corriol, però hi ha altres platges que no tenen aquestes circumstàncies tan concretes com tenim nosaltres, i les zones no estan tan delimitades i potser és més difícil d'identificar.
1: Clar, quan és difícil d'identificar, el més fàcil és posar-se més a prop de la platja, intentar evitar posar-se a sobre de les plantes. O sigui, sí que és veritat que, en general, la majoria dels municipis estan acordonades les dunes i hi ha senyalitzacions. Tot i que sí que és veritat que si la biodiversitat doncs passa l'acordonament o s'ha ampliat en diferents zones, doncs intentar no trepitjar mai ni a nivell de caminar ni amb la tovallola les plantes que hi ha a les dunes, com per exemple el borró. El borró és una de les plantes que més viu a les dunes i que més, que el nom científic és l'Haemophila arenaria, que és una de les plantes que més pots trobar allà i més s'adapta. O sigui, llavors jo crec que l'important és el fet de conviure amb aquest ecosistema, entendre'l com un ecosistema viu i poder conviure amb ell.
0: I un ecosistema que també s'ha de cuidar bé és el de mar, pròpiament dit. Quan ara a l'estiu fem activitats marines, està molt de moda, ho sabem des de fa uns anys, el kayak, el paddle surf, el snorkel. Són pràctiques que pot fer pràcticament tothom, que són molt accessibles, però que també impliquen certa responsabilitat, no?, a l'hora de fer-les, perquè es poden produir danys, sobretot en espècies tan delicades com és la posidònia aquí al Mediterrani. No sé si ens podries explicar una miqueta com es poden realitzar aquestes activitats d'una forma també responsable i respectuosa.
1: Sí, sobretot l'important és no apropar-se. Sí, moltes de les vegades quan nosaltres fondegem embarcacions, ja siguin de tracció humana o embarcacions de motor, crec que el més important és saber que a sota no hi hagi posidònia. I si ens tirem abans i veiem amb la màscara i el tub, veiem que no hi ha posidònia, es pot fondejar allà. El problema és quan fondeges i hi ha posidònia, l'arrenques i estàs matant directament a la planta. Llavors, el fet de veure on fondeges és una de les principals accions. I també, sobretot, no apropar-te a la fauna ni a la flora, perquè és al cap i a la fi ells viuen allà. I si quan més t'apropes, més et pots alterar.
0: Clar, per exemple, si estem fent snorkel a les roques i veiem un pop i a la primera hem aconseguit fer una foto, doncs bé, però si no ho hem aconseguit i ens passem 20 minuts perseguint el pobre pop per les roques per intentar fer-li una foto, potser no faria falta, no?
1: Correcte, i també l'aleteig, que moltes vegades utilitzem aletes i a la que estem aletejant estem pujant la sorra, estem tocant les algues, estem tocant les roques i estem arrencant molts dels animals que viuen a la superfície enganxats a les roques. Llavors, tenir cura sobretot de com ens posem en el mar. Quan més tranquil vas, més biodiversitat veus, perquè més a un peix t'assembles, no? Clar, perquè ells també et detecten com un altre peix o com un altre ésser viu que viu allà. Per tant, has d'estar molt tranquil i anar molt horitzontal de la manera més respectuosa, ja estiguis fent submarinisme o estiguis fent snorkel. I sobretot, si veus alguna cosa, no apropar-te a tocar, sinó tenir el respecte de fer la foto, fer-la sense flash, i sobretot també que no surti. Si vol sortir l'animal de la cova, ja sortirà. O sortirà perquè ho ha decidit. No obligar a ningú a sortir, ni tocar-lo, ni res d'això.
2: Sí, de fet, entendre que presenciar un animal en el seu hàbitat és una sort que et dona aquell animal que t'està oferint i que en cap cas has d'intentar buscar provocar aquella trobada, aquella foto, aquella situació. Hi ha una cosa que sí que et vull preguntar, Andrea, abans de que acabem, que és tu, com a treballadora ambiental, com a persona que et passes hores i hores i hores i hores al litoral, a la platja, al mar, quin és el comportament que diguis més surrealista o inesperat que has vist mai a la platja per part d'algú?
1: Bueno, mira, a mi sempre se'm ve al cap una vegada que hi havia una família que estava... Bueno, i són dos diferents. Una vegada que ens vam trobar diverses persones que el que estàvem fent és agafar les meduses i tirar-les cap a fora de la sorra. Llavors, en aquest moment, sí que és veritat que vam explicar que són biòlogues marines, que les meduses, la majoria dels peixos mengen meduses, que tenen un tant per cent molt elevat d'aigua i que són organismes que és important que a nivell d'alimentació i també a nivell d'hàbitat estiguin al mar. Llavors, que si les meduses ja estaven mortes i les trobaven a les sorres, que el mateix mar ja les portaria cap allà, o si no, en comptes de tirar-les cap a la sorra, que les tiressin cap al mar, que servirien de nutrients per altres animals. Ho van entendre i ho van fer, realment. O sigui, el bo sempre és explicar de manera positiva, perquè moltes vegades el desconeixement de les persones que no saben realment el que passa o què és.
2: Clar.
1: Confós una pelagia nautiluca, que és una medusa luminescent, amb una caravela portuguesa. Llavors, hi ha el pànic, no? Però realment sí, totes les meduses piquen, unes més, unes altres, o sigui, també s'ha d'explicar molt això. I una altra vegada, també aquí em vaig enfadar una mica, però sempre s'ha de dir de la manera més respectuosa possible, era una família que estava tota l'estona molestant un pop. I al final el pop va tirar tinta, però com no el deixaven amb un pal, el van treure a l'aigua, el pobre estava patint moltíssim, al final es va quedar enganxat al braç i no el podien treure. De l'estrès que va sofrir aquell pobre animal pel simple fet de treure'l de l'aigua, perquè els feia gràcia treure'l de l'aigua. I tant adults com nens, el que s'ha d'explicar és que no és maco treure un animal de la seva llar, és a dir, la llar dels pobres, la llar de les meduses, la llar de tots els animals i la vida marina és el mar. És com si a nosaltres ens agafessin i ens traguessin de casa nostra, i ens traguessin sense la seva família, sense la nostra família i sense la nostra llar. És que no ens agradaria, però és el mateix. I això, quan t'ho expliquen, i t'ho explica també una persona que és biòloga, ho s'ha d'entendre. I a més, hem de començar a canviar hàbits com aquest que va passar amb el pop, aquest que t'estic explicant de les meduses, amb l'estrella de mar també hem vist, treure estrelles de mar per fer-se el selfie. Sí, i no només en directe. Per xarxes socials es fan moltes coses aquestes i molta gent que té molts seguidors. Gent que té moltíssims seguidors, que va a la platja i explica com fer-se un selfie amb una estrella de mar. O sigui, això és el que hem de parar, però parar des d'allà. Perquè divulgadors científics com jo, com qualsevol altra persona, estem tot el dia lluitant perquè les platges, cada vegada que pateixen amb més contaminació, amb més plàstics, i cada vegada estem veient menys individus a moltes espècies, el que no pot ser és que persones que tenen tants seguidors i influència tan gran no ens escoltin. Escoltin també a persones que realment ens dediquem a això cada dia, estem cada dia a les platges i podem dir el que està passant d'una manera fàcil i directa.
2: Bé, i també el ser capaços d'interessar-nos, no?, pel medi ambient, per interessar-nos per què passa. que potser no hauria de fer falta que hagués de venir algú a explicar-nos com hem d'actuar, i hauríem de despertar, s'hauria de despertar una miqueta aquest interès en cadascun de nosaltres per saber aquestes coses. Mentrestant, ho anirem intentant. Però bé, un exemple, tu parlaves ara d'aquestes famílies, no? Al final, aquestes famílies que van amb nens, clar, aquests nens estan aprenent en cada moment segons el que fan els seus pares, i està clar que agafar unes meduses i llançar-les com si fossin pilotes de voleibol doncs no és el millor aprenentatge, però bé, al final ja està bé, no?, que la reacció fos positiva, com tu deies. No sé si a nivell d'infants, que al final gaudeixen molt de la platja i sempre són molt curiosos i són probablement el principal objectiu aquí explicar aquestes coses, perquè és la gent que al final viurà les platges durant més anys que nosaltres, no?, perquè són més joves i l'edat funciona així. No sé si hi ha activitats que siguin positives perquè la canalla pugui interactuar amb el medi ambient, perquè pugui passar-s'ho bé sense haver de convertir la platja en una espècie de laboratori improvisat on passen coses que no haurien de passar.
1: Sí, a veure, el més important és que molts dels joves i dels nens i nenes que estem parlant ja són els que estan més conscienciats. Moltes vegades costa molt més consciència de persones adultes que joves, nens i nenes. I ells mateixos són els que participen en casals de ciència, participen en activitats de snorkel, s'interessen també pel fet, el que deies tu, no només els divulgadors o els biòlegs som els que hem de fer aquesta feina, sinó qualsevol persona s'ha d'interessar, que sí que pot buscar canals de divulgació i pot veure quins peixos hi ha, no pot venir a activitats de snorkel. Però sí que és veritat que cada vegada estem veient més que des de més petits estan més interessats, i des de fa 10 anys que portem amb anèl·lides estem veient el canvi real de les persones. Cada vegada hi ha molta més gent conscienciada, hi ha més gent que s'interessa també per zones on treballem nosaltres, per platges urbanes. Antigament era impensable, la gent no es pensava que pogués veure sortir d'un snorkel d'anèl·lides i veure haver vist 25 espècies, i ara doncs ja tenen una miqueta més la idea de pues segurament veuré algunes coses, o es sorprenen, però cada vegada venen més gent a més activitats, i això és crear consciència al cap i a la fi, ja sigui des de casa, des de l'escola o des del grup d'amics.
2: Perfecte, doncs almenys ens quedem amb aquesta idea de que està venint un canvi i que està sent positiu, que això ens dona una miqueta d'esperança. No sabem què passarà en el futur, però com a mínim sembla que tot és una mica menys fosc del que sembla, com a mínim en aquest sentit. Andrea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, ho deixarem aquí i espero que ens puguem retrobar aviat. Moltes gràcies per acompanyar-nos tantes i tantes vegades aquí al programa.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Delta de l'Ebre per parlar sobre el turisme d'estiu al territori. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb el secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, sobre el turisme del Delta, ara que ha començat la temporada d'estiu. Daniel, benvingut a Arran de Mar.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Daniel, com arriba lo Delta a l'inici d'esta temporada d'estiu? Amb optimisme?
2: Sí, com els darrers anys comencem amb optimisme i amb calor. Que sí. Ja tenim molta, però la temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això, doncs, pot ser millor o encara millor.
1: Mm-hmm. Però, de moment, la fotografia és que s'espera tenir unes xifres d'ocupació altes, és a dir, similars com a les de l'any passat.
2: Sí, sí, això es veu amb les mateixes xifres. El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i ara on la ciutat serà, i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
1: Mm-hmm. I què us estan dient a hotels, càmpings, restaurants, inclús d'empreses de serveis, no? Sobre, bueno, les reserves, les previsions que tenen aquest estiu.
2: Sí, a veure, tant a nivell d'allotjament com a nivell de restauració. A més, aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada. I si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
1: Mm-hmm, i tant, nosaltres som uns privilegiats, no, d'estar aquí, perquè veurem a la perfecció este eclipsi total solar, i això mourà moltíssima gent aquí. Ja fa molts de mesos que s'està parlant d'aquest eclipsi, que s'estan preparant, no? Suposo, perquè al final serà un cúmul de gent que mos arribarà aquí en esta data tan puntual.
2: Sí, a veure, s'ha estat mobilitzant molt tant Diputació de Tarragona com els ajuntaments, s'ha treballat molt, han estat sigut molt pedagògics, amb les escoles s'estan treballant també, els nens també han estat allà molt explicant-los com és una sobre l'eclipsi, tot això són coses noves per ells, i el fet que ho puguin tenir a sobre a casa seva i puguin mirar-ho, i amb les mesures de seguretat pertinents, doncs encara més. I clar, això no només és a casa, sinó que també vindrà gent de territori per poder-ho veure, però no només d'aquí, de Catalunya, vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà.
1: Mm-hmm. No, és que hi ha gent que se'ls diuen com els caçadors d'eclipsi, que es mouen, no?, i es van movent en busca d'això, no?, cada vegada que va ser aquest tipus, sí, sí, de fenomen, i suposo que en aquest cas les reserves no van a última hora, sinó que ja estan...
2: No, exactament, el que deies tu, aquestes reserves ja des del primer moment que va sortir, van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure'l i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar, una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser el resultat de que, bueno, que de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis, o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
1: Mm-hmm. No, sí, d'esta data la gent que s'hi dedica, no, al sector se'n recordarà per això, per l'alta ocupació que hi haurà aquí al territori. I a banda, Daniel, d'este fet puntual en general durant l'estiu, quin tipus de visitant arriba més al Delta?
2: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, com ho dic, és familiar. O sigui, és un turisme, evidentment, amb criatures, les platges ajuden, les sorres també, la sorra també ajuda que puguin espallar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu o activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden recordar-se.
1: I estem parlant d'aquest turisme familiar tant de proximitat com nacional i internacional.
2: Sí, sí, al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I, a més, altres ho comparteixen. Continuen anant amb la família i, a més, doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la propietat de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí. Arran de la pandèmia, molta gent va descobrir el que era Terres de l'Ebre, que com no ens podíem moure, i era una cosa que tens aquí, és com això de tenir la Sagrada Família de Barcelona i mai haver anat a la Sagrada Família, no? Una miqueta al mateix estil.
1: I d'este turisme internacional, quins seran els països on vindrà la gent, més gent?
2: La previsió és que vinguin, no canvi gaire respecte a altres anys. Potser el turisme anglès una mica de baixada perquè a nivell econòmic Anglaterra també està en recessió, també a Alemanya, però jo suposo que vindran turisme francès, turisme d'Holanda, italià, i sobretot un turisme nacional. És el que ve preferentment, no turisme de Catalunya i del reste de l'estat espanyol.
1: L'altre dia llegia que, clar, el que ha ajudat molt en aquest turisme internacional és, per exemple, l'aeroport de Reus.
2: Sí, clar, al final tenim l'aeroport de Reus, que bueno, és un hub que ens dona la possibilitat d'estar connectats des del punt de vista de l'aeroport que tenim més a prop d'aquí de Terres de l'Ebre, i per tant s'ha d'aprofitar, igual que s'aprofita quan els de Lleida tenen que anar a esquiar, doncs nosaltres tenim la sort de poder comptar-hi, i al final no només és per Salou i al voltant de Salou, sinó que també és una altra manera de treballar amb aeroports de Catalunya. Tenim el de Girona, tenim el de Reus i tenim el de Lleida, per fer de complement amb l'aeroport del Prat. Per tant, hem de treballar-ho i tenir la possibilitat de poder treballar i que les empreses puguin treballar a través del port. I la possibilitat que tenim també ens ajuda. També ens ajuden també gent que pugui venir a través dels creuers que puguin parar a Tarragona, amb visites puntuals que pugui fer, però bueno, aquest és un tema que encara s'ha d'estar treballant molt més aquí a Terres de l'Ebre pel que són sortides puntuals.
1: I a banda d'això, també s'ha dit que les Terres de l'Ebre tornen a ser una de les destinacions preferides pels viatgers amb autocaravana.
2: Sí, és que les facilitats que... Al final, la gent amb autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí sí, s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar ja que quan vas en família i et desplaces és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la meva autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens podem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. I també és una miqueta el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
1: És un turisme també diferent, no?, al final.
2: Sí, és un turisme eminentment o familiar, o esportiu, o que els agrada anar a córrer o anar amb bicicleta, a més els hi permet portar bicicleta, i tenim la sort d'aquí a Terres de l'Ebre de portar amb la Via Verda de Safall i amb aquests recorreguts cicloturistes. S'està treballant molt el tema del cicloturisme arreu, i per tant, al final, el que el que posava a disposició anant amb autocaravana o anant amb el seu vehicle propi és la possibilitat de gaudir de, del nostre patrimoni natural i del nostre patrimoni cultural, i anant en bicicleta o anant amb autocaravana és un dels mitjans més per poder fer.
1: Mm-hmm. El que està clar, Daniel, és que el Delta no és, té un gran atractiu en, pel que fa a costa, natura, no? Al final venem paisatge, gastronomia, també la tranquil·litat. Però a tot això hi trobem limitacions al turisme del territori.
2: Sí, sí. A veure, ara fa una estona estava parlant amb uns companys també del tema aquest de l'allotjament, del tema de la mobilitat. Tenim un greu problema. O sigui, el tema no és que vinguin turistes, sinó que com es mouen aquests turistes al territori. I en aquest cas, nosaltres ja tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funcionen i quan no funcionen. El millor seria, el bo seria que es poguessin desplaçar, les ja es poguessin desplaçar a través de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que hi hagi, cada vegada hi hagi més cotxes, amb la qualsevol conseqüències del punt de vista de la sostenibilitat. I això és el que hem de treballar, perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural de l'Ebre, i això és el que hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller, no? Hem de treballar perquè tota aquesta mena de tot el turisme, tot el tema de la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
1: Mm-hmm. Clar, si al final nosaltres som un territori que bueno, mos coneixen per la nostra natura i sempre fem la crida a la sostenibilitat i a cuidar el territori, claro que vinguin massa cotxes quan, però perquè la xarxa pública no és fiable, no?
2: Sí, és així. S'han de desmarçar, s'han de dedicar, s'han de fer una gran inversió amb el tema de les carreteres, sobretot del tema de la mobilitat ferroviària. Jo crec que seria bàsica poder comptar amb uns trens doncs, idonis per desplaçar-se, no només per desplaçar-se els turistes, sinó pel dia a dia de la gent que va a treballar. Això ja suposa que hi ha un hàndicap molt important per ells, que els obliga a agafar el cotxe, amb la qual cada vegada pugem els temes de les indes de contaminació, doncs, van a l'alça. Per tant, això és un, crec que hauria de ser un dels elements col·laterals al turisme, perquè al final també acaba afectant-se. Tots aquests turistes, parlàvem ara de Reus, les vingudes dels avions fins a Reus, i després desplaçar-los, un desplaçament no es pot ser per carretera, i després, doncs, o joguen cotxes, o sigui, al final acabem complicant una miqueta més el tema de la mobilitat, no? De pas, hi ha la sostenibilitat del territori.
1: Uh-huh. I, Daniel, pel que fa a la mà d'obra, és un problema pel que fa a hostaleria i restauració o no? Perquè, clar, al final és temporalitat, no ara, temporada alta, doncs se necessita molta més gent treballant al sector.
2: El problema de la manca de personal és a l'estiu, a l'hivern, a la tardor i a la primavera. És a dir, ha passat a ser un problema durant l'on... O sigui, si parlàvem sempre d'estacionalitat, doncs podem parlar de l'estacionalitat del problema dels treballadors. És un problema que és recurrent durant els 12 mesos d'any i que en temporades ja com és l'estiu encara pateixes moltíssim més. Tenim un problema no només de manca de personal, sinó també d'absentisme laboral. Les empreses també els hi manquen moltes baixes per als treballadors, per malalties, per accidents, pel que sigui, i això també repercuteix a l'hora de poder treballar. Després tenim un personal que el que es tractaria és de formar personal i aquest personal poder-lo mantenir dintre de les estructures, fidelitzar-lo. I per això també cal que l'empresari doncs, sigui conscient de que una part per poder fidelitzar algú s'ha de cuidar el treballador, se l'ha de formar, se l'ha de reciclar, se li ha de donar econòmicament que pugui disposar, i això després ja va lligat a altres temes com poden ser doncs, que no tingui l'habitatge, que pugui estar vivint a prop, que no tingui que desplaçar-se. És a dir, són moltes coses les que poden ajudar que no tinguem que dependre tant de la manca de persones.
1: És un tema, claro, que també és, com dius, no? Durant tot l'any és problemàtica, però clar, parlant ara d'això, sempre la sonada desestacionalització que es diu que els ajuntaments porten implantant, perquè clar, al final el que vols és que no només l'acumula l'estiu, sinó que et vingui gent durant tot l'any. S'està avançant prou en este tema?
2: A veure, aquí tots els municipis estan treballant amb intentar desestacionalització. És un dels reptes que té el sector turístic, perquè no podem viure de 3 mesos o 4 mesos, però la resta de l'any es concentren tots els turistes, es concentren tots els treballadors, i la resta de l'any desapareixen. No, el que hem d'intentar és esponjar tot aquest tema. Tenim la sort de vivir al Delta el tipus de turisme, hi ha turisme tot l'any, el que passa que el tipus de turista varia en funció del que s'està oferint o de la pròpia natura. És a dir, quan tenim el tema d'observació d'aus, és perquè hi ha una determinada època de l'any i tots aquells turistes, que són gent que li agrada el tema de l'observació d'ocells, etc., vindran per les d'aquestes èpoques. És a dir, la desestacionalització per aquí sí que s'està treballant, però s'està treballant amb altres temes, aprofitant doncs, que la cega, aprofitant que s'estan fent activitats quan és l'època de aprofitar jornades gastronòmiques, és a dir, tot el que s'ha treballat als municipis creant jornades gastronòmiques, jornades de treball, festes, el que estem fent és intentant desestacionalitzar. Una altra cosa és que això costarà, però clarament és una aposta del municipi, del sector desestacionalitzar i no tenir de dependre només de determinats mesos l'any.
1: I ja, Daniel, per acabar, i en resum, no? Si haguessis de posar una prioritat urgent per millorar la temporada del Delta, quina seria? Que igual ja mos l'has avançat abans en tema de mobilitat.
2: Mobilitat. Jo crec que és bàsic. No poder... És a dir, disposar... Aquí, al final, el que són les flotes d'autobusos es multipliquen perquè, com no funcionen els trens, és complicat. És complicat poder desplaçar. Llavors, l'única manera... Per ser sostenibles, que sempre ens hem posat la bandera aquí al Delta, que intentem i volem ser més sostenibles que altres llocs, la gent que treballa per ser-hi, però jo crec que tenir una mobilitat, tenir una via, uns transports adients, i tot una via fèrria, ajudaria moltíssim a que aquests desplaçaments no fossin tan contaminants i fossin més sostenibles. I també portaria un tipus de turista que arribant a les seves estacions des d'allí podria haver-hi llançadores per desplaçar-los, parcs de bicicletes, és a dir, no caldria dependre tant de vehicle propi, que és un dels grans handicaps que tenim per els problemes que tenim de mobilitat.
1: Doncs mos quedem en això, Daniel, moltíssimes gràcies per atendre-mos la trucada d'avui al programa i no res, que vaig molt bé, Daniel, gràcies.
2: A tu, Cel, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres. Bon estiu.
1: Igualment. Doncs, Marina, ja sabem que per aquest estiu aquí al Delta mos esperem molt bones dades d'ocupació, tot i que ja sabem quines són les nostres problemàtiques. La més gran de totes, la mobilitat.
0: Doncs un problema que afecta a molts territoris. Moltes gràcies, Cel. I les temperatures extremes estan afectant a tot el país i cadascú busca les seves estratègies per intentar portar-ho de la millor manera possible. Un exemple l'hem trobat a Sant Pere de Ribes, al Garraf, on la Carla ha estat avui sondejant una mica els carrers del municipi per veure com s'ho fa la gent per aguantar la calor, Carla.
3: Doncs sí, mira, avui he sortit al carrer per veure com està portant la gent del Garraf això de la calor. En concret, ens hem apropat fins a la piscina municipal de Sant Pere de Ribes, que durant tot el dia d'avui obrirà de forma completament gratuïta, juntament també amb la de les Roquetes, per intentar fer una miqueta més suportable aquesta calor. Recordem que aquí al Garraf ahir es van fregar els 40 graus en diverses poblacions, com dèiem abans, i avui més o menys anem pel mateix camí. Doncs bé, ja només arribar a la porta de la piscina ens hem trobat a dos operaris municipals justament muntant-se una carpa per fer-se un petit refugi d'ombra i que bé, ens han volgut explicar com s'ho fan ells per suportar aquesta calor treballant al bell mig del carrer. Y escoltem a Rafael, un dels operaris.
4: En el ayuntamiento hemos hecho el horario de verano. En vez de entrar a las 7, entramos a las 6 para pregar a la 1, que es la hora más fuerte, de 1 a 2. Pero de todas maneras hace mucha calor, una cosa insoportable. Entonces el encargado nos ha dejado que nos llevemos esta carpa, que por lo menos el golpe más fuerte nos lo quita. Y vamos tirando a base de la carpa y mucha agua. Vamos al almacén y cogemos agua y todo eso.
3: Claro, se tiene que combatir como se puede, ¿no?
4: Sí, como se puede, ya nos ha dicho. Dice, cuando veáis que hace mucha calor, os ponéis un ratito a la sombra, al sol, y vamos bebiendo agua y aquí aguantando. Ya luego ni menos hará frío.
3: ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo combatís?
4: Con agua, agua. Gracias que en la nave hay agua fresquita, tenemos la máquina esta del agua y tenemos siempre la botella de agua fresquita, o si no entramos en la piscina, como es municipal, y también nos la refrescamos un poco la cara y la carpa, y eso es como estamos luchando.
3: Claro, porque al final estar en la calle no os da mucho margen.
4: Claro que es lo malo, claro, la oficina se está muy bien con el aire acondicionado, pero aquí no hay otro remedio. Dice la gente, déjalo para invierno, pero tenemos que trabajar todo el año. Y entonces el horario va más bien, muy bien, porque al acortar la hora de la 1 a las 2, que es la más fuerte, pues a la 1 ya nos vamos para casa.
3: Bé, com a mínim l'excursió ja ens ha servit per tenir un exemple de responsabilitat laboral, no? Podríem dir, amb eines per evitar el sol directe, marge pels descansos, aigua freda, horaris adaptats... Un exemple, segurament, de com ens podem protegir treballant a l'aire lliure amb aquesta calorassa que ens està caient a sobre. Però a la vorera del davant hi teníem el nostre objectiu principal, que era aquesta piscina municipal, la gloriosa piscina d'aigua fresqueta que a tots ens ressuscita amb aquestes temperatures i que avui ja tenia cua des de primera hora, abans fins i tot d'obrir les portes. Gent de tot tipus, de totes les edats, però no tothom que n'estigués al tanto de les mesures d'avui. El que sí tenien era les seves estratègies per suportar la calor. Com en Teo, que s'ha apropat avui a la piscina amb el seu fill petit.
5: No ho sabíem. I, bueno, quan hem entrat, pues, ens han dit que és gratis, suposo, per la onada de calor. I res, pues, ara estic trucant a la gent que vingui. Que... Però hi ha aforo limitat, sí, el primero que llegue...
3: Bé, no ho sabíeu, però heu vingut igualment a la piscina. Entenc que amb l'onada de calor no es pot estar a casa, no? Com us ho feu?
5: No, a granizado, hem esmorzat granizado, perquè no es pot fer una altra cosa. I res, pues aquí passant el dia. I ell ara se'm anirà de càmping, però aquí arribes, hem d'estar a la piscina, si no, no es pot estar.
3: I més enllà dels granitzats, com us ho esteu fent a casa?
5: Bueno, con el pingüino, tot el dia abraçat. Ahí amb l'aire condicionat i bueno, intentar sortir més tard, no? Avançar pel matí i deixar la tarda i al migdia pues descansar, siesta.
3: I ara quanta estona penseu estar per aquí, per la piscina?
5: Bueno, un parell d'horetes, després a dinar a casa la iaia.
3: Mireu, tant de bo jo pogués prendre amb la calor, amb la positivitat d'aquest noi, perquè la veritat que a mi em deu faltar molta paciència, perquè jo reconec que em té desesperada. Però bé, més enllà de les anècdotes, amb qui hem parlat ha estat amb la Marga Gras, directora de l'Espai Blau i de la piscina municipal d'aquí de Sant Pere de Ribes, que ens ha explicat una mica el perquè d'aquesta iniciativa. Bé, Marga, estem parlant d'una piscina oberta, una piscina gratuïta, però que ja ve sent una cosa habitual dels darrers estius, no? Davant de les temperatures i les onades de calor que estem tenint.
6: Sí, sí, ara ja fa uns quants anys que malauradament tenim aquestes temperatures tan elevades i l'Ajuntament o els ajuntaments municipals el que intenten és ajudar la ciutadania perquè tinguin punts, d'una banda, refugis climàtics, però d'altra banda, doncs, aquestes piscines exteriors que tenim aquí en els dos nuclis, doncs poder-les aprofitar de forma gratuïta, sempre i quan l'aforament ho permeti. Hi haurà un aforament de 220 persones durant tot el dia, hi haurà dos socorristes en tot l'horari, des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit, que n'arribes com a les Roquetes, i d'entrada intentarem poder acollir a tota la ciutadania possible.
3: Això ho remarques perquè ha passat amb anterioritat el ple total d'aforament?
6: Sí, sí. Generalment per les... quan hi ha onades de calor, ja no entenc que no és pel fet de que sigui gratuïta la piscina, sinó perquè realment la gent necessita refrescar-se i hi ha molta afluència. Aleshores, per molt que vulguem encabir a tothom, hi ha uns temes de seguretat i i estableix que amb dos socorristes l'aforament màxim per la mina d'aigua a les dues instal·lacions és de 220 persones i això s'ha de fer respectar. Aleshores, els socorristes en aquest cas porten un control de l'aforament i en el moment en què ja estem arribant en aquest aforament, això sí que es controla molt rigorosament i a partir d'aquí doncs, hi ha un moment on s'ha d'establir que no poden entrar més persones fins que hi hagi persones que surtin.
3: Per tant, la conclusió és que la gent ho fa servir, no? Que els agrada.
6: Sí, sí, sí. És una, jo penso que és una mesura encertada perquè realment té molta rebuda per part de tothom.
3: I a nivell d'instal·lacions no hi ha cap canvi? Segueixen sent les mateixes que coneixem?
6: Wow. No, es fa ús de la instal·lació amb normalitat. Al final, la piscina està preparada per assumir aquest volum de públic. O sigui que d'entrada no hi ha més problema que en tot el dia probablement l'aforament estigui ple. Sí que els hi demanem a ciutadans i ciutadanes que provin, que intentin no estar durant tot el dia perquè fem una miqueta de rotació i tingui més opcions, més gent per venir a la piscina.
3: I això de moment, en principi, només és avui?
6: Sí, d'entrada és avui.
3: I demà ja no, fins a nou avís, que pot ser que es repeteixi durant l'estiu, però de moment encara no està confirmat?
6: Tot pinta que és probable que es repeteixi durant tot l'estiu en algun altre moment, però ara per ara només tenim la directriu d'avui obrir en tot l'horari.
3: Doncs ja ho sabeu, fins a les 9 del vespre encara teniu temps d'aprofitar i passar-vos per qualsevol de les dues piscines, de Ribes i les Roquetes, completament gratis, i ni que sigui refrescar una miqueta el cos abans d'anar a dormir, que les nits, com a mínim per mi, estan sent el pitjor d'aquesta calor que tot apunta ha vingut per quedar-se.

0: I així arribem al punt final del penúltim Arran de Mar d'aquest dijous 9 de juliol del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem demà en l'últim Arran de Mar. Aquí tindrem alguna coseta especial per acomiadar-nos després d'aquests anys de programa. I tornarem, com sempre, a partir de les 4 de la tarda i fins les 6. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
1: Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.

0: terra. L'estan intentant aturar treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També en aquests moments s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58 a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
1: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
0: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea autoritza les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta prorrogada de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.
2: Sants Anon ens uneix i Ràdio Arenys t'ho explica. Festa Major, tradició i emoció.

Bona tarda, oients de Ràdio Arenys. Avui us donem la benvinguda a un programa molt especial. I no només perquè estem immersos a la Festa Major, sinó perquè aquest any celebrarem una efemèride que ens fa especial il·lusió. Els 25 anys de Barraques. I no hem volgut començar, doncs, sonant Escafesta, d'Escafam, un grup que va passar per l'escenari de Barraques fins a 3 vegades, l'any 2001, 2004 i 2007. Una manera ben festiva d'encertar aquest viatge per als 25 anys d'història. Perquè, sí, dit així, sembla que sigui re o poc, però estem parlant de 25 anys, i això es diu molt ràpid, però darrere de 25 anys hi ha

0: Organització de concerts, muntar i desmuntar, fer reunions, buscar grups, fer servei a la barra, resoldre imprevistos d'últim moment i, sobretot, fer poble. Per això avui hem decidit entrar a la ràdio i dir-ho ben alt i ben clar, perquè arribar als 25 anys no passa cada dia. Durant aquest temps han canviat persones, entitats, grups i fins i tot la manera d'organitzar barraques. Però hi ha una cosa que s'ha mantingut intacta, les ganes de tirar endavant el projecte fet des del jovent del poble i amb suport de la regidoria de joventut, perquè cada festa major puguem tornar a gaudir d'aquest espai. I precisament això és el que avui volem celebrar. I per aquest viatge a la història de barraques, avui no ho faig sola. M'acompanyen tres persones que, des de diferents moments i responsabilitats, han format part d'aquesta història i que avui representen les tres entitats que actualment lideren l'organització de barraques. Avui tenim amb nosaltres en Vicent Josep, o com molts el coneixeu, com en Vini Cairós, partícip de barraques en l'Esplai Sant Francesc i posteriorment en el CAU, Flors i Calcat. Què tal estàs?
1: Jo estic molt bé, Laia, molt content d'estar aquí escoltant Escafam, sobretot.
0: També tenim a la Jana Grau Pere, que va ser vocal del Patronat de Sant Roc. Com estem?
2: Hola, és molt bé.
0: I per últim, però no més important, teniu l'Arnau Akhtar, que evidentment jo crec que tothom sap qui és, perquè està a tots els moviments del poble i que, en especial, ens ve a representar l'Associació de Poviatge, perquè va ser hereu el 2013.
3: Amb aquesta presentació ja no cal que digui res més, no? Bueno, molt content.
0: Com farem aquesta tertúlia, us estareu preguntant, oients? Doncs durarà aproximadament unes dues horetes i repassarem aquests 25 anys de barraques a través dels seus cartells, escoltarem algunes cançons de grups que han anat passant en els escenaris, recordarem anècdotes, algunes de ben subrealistes, i parlarem de tota la feina que hi ha darrere d'un projecte com aquest. I també mirarem una mica cap al futur. En definitiva, avui volem fer memòria, posar en valor tota la gent que ha fet possible aquests 25 anys i entendre per què les barraques continuen sent una de les cites esperades de la Festa Major d'Arenys. Així que poseu-vos còmodes perquè comencem aquest especial de 25 anys de barraques.

0: Doncs bueno, arrima't, de la senyora Tomasa, amb Compota de Manà. Senyora Tomasa, que vam tenir el 2015 i 2018. I també Compota de Manà, que va venir el 2024. M'estaves comentant per aquí, Vicent.
1: Era èpic, increïble, vaig flipar. Un viatge ancestral.
0: Sí?
1: Ho vaig passar molt bé. Per començar la nit vaig dir, hòstia, quant de temps feia que no escoltava un grup de música de veritat i no comercial així, en plan a barraques, tio. Increïble.
0: Doncs mira, ens apuntem. Quan parlem dels inicis de Barraques, també és important recordar que no és un projecte que el paregués del no-re, no? Avui celebrem 25 anys de Barraques, però abans existien altres cosetes, no?, que el jovent d'Arenys ja s'organitzava i ja feia el seu propi espai dintre de la Festa Major. De fet, potser hi ha algun oient que no ho sap, però el nom de Barraques no ha estat sempre així. Fins al 2011 es coneixia com les Nits Joves. I no només ha canviat el nom, també ha canviat una mica els espais. Les primeres edicions es van fer al port, més endavant es van traslladar a la pista de futbol i des de fa uns quants anys les Barraques es troben a la platja de la Picòrdia i, com és tradició, el dia 8 la festa continua a la placeta de l'Església, on ja tenim com a persona de referència a Miquel del Roig, no?
1: Hauríem d'obrir un concurs públic per Miquel del Roig. No? Allò que no es pot contractar més de 3 anys, doncs hauríem de fer-ho.
0: És un mite, ja. 18 anys, amb Miquel del Roig.
1: Miquel del Roig, t'estimem.
0: És molt fort. Els que són més veteranos, segur que només sentir això ja us han vingut algunes anècdotes o records. Ara també estàvem aquí generant una mica de debat perquè en Vicenç potser encara era una mica petit, però sí que tenia, no?, família que participava en aquestes primeres nits joves.
1: Sí, tio, jo vaig anar... Me'n recordo les meves primeres barraques al port, devia tenir uns 9-10 anys, que em va portar el meu tiet. De fet, el concert de les barraques que vaig anar va ser el primer concert que vaig anar a la meva vida, així de nit, de festa, sense els meus pares, i va tocar Escafam, que era un grup que jo a mi em flipava des que era un nen, tots ells ho saben. I sí, va ser amb el meu tiet, amb l'Ivà, que des dels maulets i des de diferents associacions, sobretot antifeixistes, anticapitalistes, pues, generaven espais alliberats, molt poc gestionats des de l'Ajuntament, quasi repudiats per l'Ajuntament, on generaven festes de la gent i per la gent, o sigui, totalment autogestionades i molava molt. Jo recordo viure-ho amb molta autenticitat, la veritat.
0: Quin ambient se respirava? Què és això de fer-ho en el port? Alguna
1: era
0: anècdota?
1: Guai, era èpic, la penya ja, no sé què, la gent es tirava l'aigua a primera hora del matí, es veu, bueno, era més salvatge, passaven coses, però no les mateixes que ara, l'únic que ara se'n fa més soroll de tot, jo penso. Així que molt guai, un ambient molt, sobretot molt alternatiu, bastant polititzat, com han de ser els espais públics i alliberats, i així, estava guai, molt guai.
0: Els altres, recordeu, o us han explicat alguna coseta d'aquelles nits de joves?
2: Tu, Jana, què recordes?
3: Jo encara no havia nascut. I no, la veritat és que no en tinc massa idea. O sigui, ja els 25 anys de barraques, o sigui, ja molt de temps, ja ho vaig enganxar més cap al tard. El que ve més enrere ja...
2: Jo que el nom sí que no el coneixia, però sí que havia sentit les anècdotes que diu en Vicenç d'haver acabat a l'aigua molta gent i tot plegat.
1: Per això els van portar al camp de futbol, perquè la gent es tirava a l'aigua i no volien problemes als deports de la Generalitat i es van portar al camp de futbol.
2: Ho portàvem, jo devia tenir, perquè clar, és que barraques són molts anys, on teníem 5 anys. Pues això, segurament el primer record de concert també deu ser de barraques, però el tinc difús, no ho sé. Però bueno, havia de ser per aquí, també.
1: Sí, sí, segur. Brutal, tio.
0: No sabem tampoc per què va canviar el nom. No som nosaltres que ho sabem. Si algú sap, doncs, canvi un missatge a la Ràdio Arenys, així ens ho fa saber nosaltres. Però, bueno, dit això, són ja molts anys que en portem darrere, molts anys que seguirem. No sabem com aniran, a on ens posaran, si seguirem per sempre a la platja o no, però... Però ha estat bé, no?, això d'anar canviant i anar fent coses.
1: Suposo que sí. Jo tornaria a fer-les al port, de manera autogestionada.
0: Sí, eh?
1: Però clar, semblaria més una rave que una altra cosa, i això no els agradaria, però...
0: I potser no, tampoc ens deixarien.
1: No, home, no, al port no, sí, que s'ofegaria la gent. I això forma part del passat.
0: Doncs nosaltres continuem fent memòria amb un dels grups que més vegades ha passat per l'escenari d'Arenys, Every Night, que va actuar l'any 2012, 2013, 2014 i 2018. Així que deixem que soni Campesino i de seguida tornem per continuar repassant els 25 anys.

0: I seguim aquí. Quan pensem en barraques, una de les coses que més m'agrada veure són els cartells. No només perquè ens recorden quins grups van passar per barraques, sinó perquè també expliquen una mica com ha evolucionat el projecte. De fet, hi ha un detall que potser molta gent no sap. Durant molts anys els cartells mantenien pràcticament el mateix disseny. Anaven canviant els colors, els grups i alguns elements, però la imatge era molt continuista i ja formava part de la identitat de barraques. Fins al 2015, que hi ha un punt d'inflexió. Es crea el concurs del cartell de barraques, una iniciativa oberta perquè qualsevol persona pugui presentar la seva proposta, i el cartell guanyador és el que acaba representant aquella edició i té un premi de 600 euros. Des d'aleshores, cada edició té una personalitat pròpia, cada cartell és diferent, però tots mantenen aquesta essència de barraques. La pregunta una mica neix de com és que es fa el concurs i es canvia, diguéssim, aquest format?
1: Bueno, jo que potser sóc el que estava parlant en aquell moment, jo recordo que sí que portàvem com això, una sèrie de repeticions, no?, del cartell amb el logo, que bàsicament és l'inspiració de l'etiqueta del Calinsai, i que es va fer servir molts anys, i malgrat que ens agradava, doncs es va voler obrir la porta, doncs, que hi haguessin gent que tingués una mica d'iniciativa artística, diguéssim, que volgués presentar-ne, doncs, opcions, i també, doncs, perquè, doncs, això, es volia celebrar els 15 anys, em sembla que va ser 2015, això.
0: Sí, 2015 va ser.
1: Doncs va ser per fer els 15 anys que es va decidir, doncs, també canviar una mica la imatge i jugar amb aquest aniversari. I crec que, bueno, està donant cert, s'obre la porta a molta gent que té creativitat per intentar, doncs, que despuntin. Ara comentàvem així per sobre la taula qui havia fet què, i al final també, doncs, són gent d'Arenys, molts d'ells, que tenen aquesta gràcia que molts cops acaba plasmada en aquests cartells.
0: Totalment. Creieu que ha portat tenir un cartell cada any algo distintiu i algo de qualitat, podríem dir?
2: Home, jo crec que genera una expectativa, no? Perquè al final la gent està pendent també de a veure quan treuen el cartell per veure els grups, però també mola veure quina és la imatge de les barraques d'aquest any i, per exemple, per als de l'organització, doncs quines samarretes hi hauran, com seran els gots i tot. Jo crec que és divertit perquè dona joc als dissenys diferents, que no pas sempre el mateix any, que al final és un símbol molt emblemàtic, l'etiqueta de Calisai, però també tots la tenim a la memòria i està bé també canviar una mica de tant en tant. I no sé, per exemple, que als 20 anys la tornéssim a recuperar, la imatge del cartell de barraques també ho trobo guai, que es pugui anar recuperant de tant en tant, però que alhora hi hagi una mica de canvi.
1: Bé, que també té la gràcia que el cartell a la vegada és el got, que és el que deia la Jana ara, el got i s'aplica a les samarretes que porta la gent de la barra, vull dir que també és com que com una mica imatge corporativa, per dir-ho així, dins la barra, que també es fa, doncs, una mica de germanor entre tots, no?
2: Sí, i tens un record diferent per cada any.
0: Exacte, cada any no repeteix el mateix got, no? A part d'això, recordeu algun any que a causa de que us vinguin tants cartells, no?, i tantes propostes, hagueu sentit de uah, no sé quin decidir, tinc quatre i no sé quin és el millor o quin ens representaria millor. Han passat?
2: Jo la veritat és que no puc parlar perquè he tingut la mala sort de que els anys que vaig estar a barraques em sembla que no vaig estar no vaig poder ser a cap tria de cartell per motius varios, i excepte l'any dels 20 anys que vam decidir fer-lo de l'etiqueta del Calisai un altre cop.
1: Jo sí que recordo reunions molt llargues decidint a veure qui es podia, perquè clar, no hi ha gent que tenia una proposta artística, el que dèiem, no?, molt bona per fer un cartell, però com ho havies de traslladar en un got o havies de traslladar en una samarreta, la cosa es complicava. Okay. Llavors, al final, doncs, i al final, el jurat, no deixen de ser gent jove, que triem un criteri que és molt subjectiu al final, i bueno, doncs això fa que sigui llargues les discussions. Jo n'he recordat sempre bastant llargues, però bueno, són, tot sigui això, poder triar davant de moltes opcions, no?
0: Totalment. Hi ha algun cartell que us hagi sorprès, que la tingueu molta estima, que digueu, aquest cartell per mi, doncs, és essencial o és pur barraques?
2: A mi el del 2018, per exemple, m'agrada molt. No estava a l'organització ni res encara, però és un cartell que sempre que el miro penso que és molt guai.
0: Total, la samarreta aquella que la va fer l'Andrea Espinola és brutal com queda, no?, en tot el conjunt en si.
1: Clar, a mi em passa que tinc un got que m'agrada més, una samarreta que m'agrada més i un cartell que m'agrada més.
0: Pues a veure, cuéntanos, il·lustra-nos.
1: Perquè, per exemple, el del 2015, el de les escates que és un fons, perquè els oients tenen unes escates blaves com amb sorroses, no?
0: Total.
1: Sobre un fons groc, clar, el got, era, a mi m'agrada molt com quedava el got aquell. Però, per exemple, el logo del 2017, que és una sardina així sobre un fons així de fusta,
0: total.
1: El cartell m'agrada, però la samarreta, amb el color de la samarreta i tot, és que la portaria sempre.
0: Clar.
1: Vull dir que, clar, té
0: el joc
1: més enllà del cartell, clar.
3: A mi m'agraden les de sempre, les de l'etiqueta del Calisai. Perquè és com quan jo era jove, no?
1: Escola.
0: No,
3: i de cartell el de la Clàudia. El de la Clàudia em va agradar molt i em va fer molta il·lusió que el fes ella i també l'Andrea, perquè són amigues, però quan es va fer el primer concurs aquest i va sortir això, em va fer molta il·lu, la veritat. Va ser molt cuqui.
0: A mi, ja que estic també, em puc opinar, no? El de 2024...
3: No,
0: el de 2024 em té el cor robat. Crec que té moltes cosetes que, si les mires amb els petits, doncs trobes moltes referències a la cua, doncs, l'església, entre d'altres, i crec que és un... Doncs
2: és
0: un cartell.
2: El d'en Borja, no?
0: Exacte, el Borja en el bany, i crec que és això, un cartell que a mi m'agrada per tot el que té. Però bueno, tots els cartells en si, jo crec que tenen alguna cosa molt especial. I abans de seguir xerrant, fem una petita varada per escoltar el nostre desitjat Miquel del Roig, que probablement és l'artista més fidel de les Barraques d'Arenys. Va venir per primer cop a 2008, i des de llavors no ha fallat mai a la cita a la placeta de l'Església. Aquest any farà 18 anys que ve a la placeta, així que escoltem-lo, el mític.

0: Però els cartells... I a part dels cartells també pues, tenim tot el que tema dels grups de música que han passat pues, per l'escenari de Barraques. Si comparem els primers cartells amb els actuals, també veiem que han anat canviant tant els gustos musicals, el pressupost i fins i tot la manera de programar. Com ha evolucionat aquesta programació musical al llarg d'aquests 25 anys i quins criteris creieu que han seguit o són ara mateix presents?
1: Els criteris. Home, jo crec que és més que res doncs, el que ens posem d'acord entre totes les entitats del poble que organitzem les barraques. Al final, pues, és una tria democràtica i així s'intenta com que agradi una mica també a tothom. I sí que sempre es fa potser alguna nit una mica com més temàtica, però sí que es mira que sigui alguna mica per tots els gustos, almenys els anys que havia estat jo a barraques.
2: I també crec que s'ha fet sempre una aposta com... per a grups que podien tenir projecció en mesura que es poguessin pagar, perquè també és un altre tema aquest, però sempre s'han portat grups que tinguessin projecció i la veritat és que si tu mires els grups que han portat barraques
0: cartellons,
2: molts anys,
0: total.
2: Després, posteriorment, han sigut cartells que si dos anys més tard del que van ser barraques eren cartells de festival, pràcticament, del que avui seria
0: total.
2: Un festival. I llavors crec que... pues, doncs aquesta mena d'assemblea, no?, d'entitats que sí. Joves que estem allà i que intentem posar en comú tots els grups, que a vegades és difícil perquè has de quadrar pressupost i gustos i també no passar-te de comercial, que és una cosa que molts cops s'ha intentat, que no, a vegades s'aconsegueix i a vegades no, perquè també s'ha de contentar... O sigui, és un equilibri complicat, no?
0: Totalment.
3: Buscar jo crec que aquí hi ha com una espècie de dilema com de com la gent entén la cultura actualment. Jo dic, jo com a intent de músic que soc, o com jo he treballat a l'Ajuntament de Girona, pues, portant la part de cultura i joventut i organitzant concerts, en festivals i tal, i crec que hi ha com una mena de malaltia estesa per tot Catalunya on les barraques esdevenen com una espècie de competició de microfestivals.
0: Exacte.
3: I que ja s'ha perdut una mica l'essència popular de portar projectes culturals del poble o coses de proximitat perquè a la festa major s'hi va perquè soc del poble i milito, no? I llavors la gent ha agafat com una espècie d'idiosincràsia estranya on les festes majors són els festivals gratis als que poden accedir perquè malauradament els macrofestivals estan cargant la indústria musical i nosaltres també ens veiem esclavitzats a pensar en aquesta clau, no? Llavors jo aquí, o sigui, és una mica, el meu punt de vista és aquest, de dir, hòstia, està guai que ho fem d'aquesta manera i ho hem fet, però molaria com generar un gir, no?, una mica de psicològic, que educar la gent musicalment i culturalment amb propostes més locals, més alternatives, com ja es ve fent, de manera mica, però no perdre aquest fil per la por que la gent no vingui si no portes l'equips de turno i començar a ser una mica punky en aquest sentit. Això és el que... I una altra cosa que vull dir també és com... Han estat també tants anys treballant a l'Ajuntament de Girona. Allà hi havia una comissió, que era la comissió musical, que ho porta una persona que és excel·lent, que és en Nacho, que és un tio que sap un munt de música, i és una persona que està com desvinculada de totes les entitats del poble, és una figura de l'Ajuntament que es dedica com a triar amb un criteri musical, va a totes les fires musicals i tal, i fa un cartell que realment, si no, Barraques de Girona, hi ha de tot i molt bo, i no hi ha res. Sí que hi ha algun petardazo, però sí que jo d'alguna manera reivindico això, que des de la poble, no la gent de les entitats que té prou feina, saps tothom muntant les barres, muntant-ho tot, penya del poble que li agrada molt parlar, queixar-se i estar al Port Blanc allà on sigui fotent birres i de les barraques no sé què, pues que s'animin i que si tenen interès per la música generar una espècie de comissió popular on la gent que realment li interessa i li agrada la música puguin opinar i dir la seva veu a la penya que ho organitza, que ja tenim prou feina, no? O què, nois? Puto sí, aquí a la torre, perdoneu, eh?
1: No, però... no. Al final, o sigui, sí, és molt cert i molaria molt que fos així, però alhora també ens trobem amb un límit, que és el pressupost que tenen les entitats per fer-ho, perquè al final és el que parlàvem abans, de que som... Si t'hi fixes, pràcticament el jovent que està en una entitat organitzant una cosa és el mateix jovent que després està organitzant una altra. Per tant, tampoc no se'ls pot exigir que estiguin a tot arreu, que aportin el millor per als joves o el que està de moda ara pels joves o el que els agradaria mm-hmm. per fer-ho atractiu perquè vinguin a les barraques, però alhora no haver actualitzat tampoc el pressupost de barraques perquè okay. seguim tenint el mateix des de fa, què, 15 anys, potser?
2: Bueno, hi ha hagut petits augments, però no són suficients en comparació com costen a dia d'avui.
1: Exacte.
3: Això no és una cosa... No és culpa de la gent, és una culpa de com funciona el sistema capitalista i com agafa directament a la indústria musical. O sigui, això és una crisi de catxets, que se'n diu, que això no és culpa de la gent que tria els grups perquè tothom fa el que pot, saps?
1: Exacte.
3: Vull dir, o sigui, que
1: però
3: no.
1: Això és algo que també costa costa molt d'entendre a la gent que no hi està posada de, vale, sí, potser aquests grups no hi ha cap grup que conegui, que algú el conegui, perquè abans era com un, doncs, portaves un grup més o menys fort, potent, que la gent coneixia, i després et podies permetre, doncs, tenir altres grups que o fossin o més locals o, doncs, això, amb més perspectiva de futur. I en canvi ara et trobes de que no pots ni portar un grup fort perquè sacrifiques tot el pressupost de les barraques en un sol grup i òbviament has de muntar mínim dues nits i el DJ de, o el concert que hi hagi després claro. De Miquel del Roig i el pressupost no dona per tot.
2: I també hi ha un tema aquí, que jo a vegades dono voltes perquè què vol dir una festa popular o un concert popular? Quan parlem de popular, entenem del poble, qui és el poble, quin és el públic objectiu...
3: és un dilema moral absolut.
2: Vull dir que sí, a vegades sí. És com... Vale, si el públic objectiu és tot el poble, és molt complicat. És a dir, un grup de versions, més o menys, et funcionarà a moltes franges d'edat. Sí. Però pensant en el públic jove, perquè al final són barraques joves, no? Però també quan intentes fer una festa popular, és a dir, el que, per exemple, ens trobem a la plaça d'Església és una festa popular...
1: Total.
2: O sigui, 100%, perquè ja va des de la gent que hi ha de rodes fins al nen que té 3 mesos.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però llavors, a l'hora de configurar aquest cartell i buscar com aquesta transversalitat, a l'hora de donar un punt més alternatiu a grups això, doncs, que puguin estar sortint emergents, que potser o estan més als marges, és una mica... És complex. Clar, i a vegades tampoc no és tema de pressupost, O sigui, el tema de pressupost, reivindicar-lo al màxim que pugi, però a vegades també és què funcionarà, què no, com encaixem, la qualitat que deies tu abans, la qualitat musical, no, a vegades perquè també, per ser més alternatiu, no vol dir que tingui menys qualitat, i per ser més popular no vol dir que tingui més qualitat. Hi ha directes que acaben sent un desastre de grups teòricament bons.
3: I que has gastat una pasta i has dit, vaya mare.
2: I els directes estan molt malament, que no vull ara remenar aquí això, però vull dir que configurar un cartell de festa major és tenir una perspectiva que és complexa, perquè si és per tothom, alguns dies són més per joves, no sé què, i les franges horàries, no és el mateix el grup que toca a les 12, que potser tens tota la gent d'una franja més àmplia, que el que està a 5 del matí el dijòquei, perquè a 5 del matí que és que tinguin més energia, i a mesura que passen els anys, l'energia està perdent. I, ostres, és complex, però jo crec que en el fons està a fer això, una festa popular, en el sentit ampli pel poble, doncs... Aquí és on estem, jo crec.
3: Jo simplement volia dir això, com animar la penya, que en comptes de queixar-se tant i de no sé què, que sàpiga, i està molt bé que parlem d'això, perquè així tothom és conscient de lo que costa tot això i dels problemes que hi ha.
1: Totalment.
3: Perquè no és el que... És que los de siempre los de los mismos, no sé què, és en plan, tio, mou el cul, tio. Monta coses, ofereix coses, i si no, monta-t'ho tu, que és com va començar això. Gent que s'ho volia muntar diferent, no volien estar l'embalat, i van començar a portar els seus grups que els imulaven i s'ho van començar a fer. O sigui, quan les coses s'institucionalitzen molt, també perden una mica aquesta essència, i llavors jo... És com, si no t'agraden les barraques, monta't el teu tinglado, tio. Saps? Total. És el que hi ha. Jo... Hazlo, do it yourself.
4: I vine i participa, al final claro, també tío. Les barraques, no? Pot venir tothom i pot accedir en aquest sentit, i també és molt fàcil entrar a una de les entitats o fer
2: una
4: entitat...
2: Som
4: una
2: de les poques barraques que ara mateix està oberta a tothom. És a dir, per dir-ho literalment, no hi ha ni barreres d'accés. Que claro. Últimament, per normativa, que per mi és errònia, però bé, depèn de quina normativa i com l'interpretis, s'haurien de fer unes limitacions d'aforament i coses aquestes, que en altres barraques estan limitant-les tant que moren.
4: Total.
2: Que també és una altra pel·lícula, això.
4: Total.
2: Que crec que justament les barraques d'Arenys encara, doncs això també és una responsabilitat que entenc que a nivell institucional en aquest cas sí s'assumeix, però també doncs, tenen aquesta part d'obertura que també és el fet de poder consumir música de forma gratuïta i per tothom.
4: Total.
2: Que la majoria de municipis estan tendint a minifestivals, que és el que comentaves tu abans.
3: És una crisi de la indústria, i això és molt guai. Vas veient els cartells i vas veient Cop, vas veient Every Night, vas veient Niño de la Hipoteca, vas veient Pirats un Sistema, vas veient coses guais amb sentit i amb missatge crític, que això és el que mola. I al final, puc dir una altra cosa, Laia, ja em callo?
4: No, jo vull que parlis del que vulguis.
3: Bàsicament, és que del que jo puc parlar més, perquè l'altre ells són ells, els Warriors, jo només he estat a la barra bevent cerveses, ¿vale? Però al final és com que... O sigui, una de les coses que jo crec que pot funcionar i que funciona a aquest nivell de quan la gent vol participar però ho sent massa arcaic, ho sent massa tancat, al final estem d'acord que el model associatiu en una societat doncs, com que tenim superindividualista és un model molt arranci i molt caduc que no els atreuen els joves. Llavors, una de les alternatives guais que hi ha, que jo vaig intentar funcionar o que he vist que funcionaven en ciutats i tal, és intentar generar que les associacions paraigües per col·lectius de joves no institucionalitzats. És a dir, tots aquests joves que no... quiero la barraca, però no sé què. Pues des de l'Ajuntament o des de Joventut, que aquí la Laia està fotent una feina increïble, l'Helena, la Susana, des de fa mil anys que agrupaven els grups amb Morell, tots aquests de 3A, va ser perquè els van agafar i els va dir, ajunteu-vos, punquis, fem coses, saps? Total. I ho van fer, i els van ajudar, i és una mica les feines dels ajuntaments és aquesta, agafar gent que està en un limbo, que volen fer coses i generar associacions paraigües o espais paraigües perquè tota aquesta gent puguin tenir un espai on t'ha dit la seva i conviure amb entitats que estan actives i generar teixit. No sé què en penseu. Jo he vist que és un model que funciona, però bueno.
1: Sí, o sigui, la teoria és molt maca i el plantejament és molt maco, però després et trobes que cada cop, no ho sé, que no vull tampoc composar i senyalar algú, però sí que es nota que últimament, els últims anys, cada cop és més difícil que la gent s'involucri a fer les coses. O sigui, és molt maco disfrutar-les, és molt maco disfrutar de les barraques, en el nostre cas doncs és molt maco disfrutar de Sant Roc i sortir de Massip, però que hi ha una feina darrere i que molta gent dona aquesta feina per suposada o simplement per desconeixença, que no sap què hi és, però perquè tampoc...
3: Claro.
1: Falta com una mica com aquest interès de com es fan les coses o com funcionen i puc ajudar o no en la mesura del possible. No demanem tampoc que la gent estigui allà a peu de carrer cada dia per muntar les barraques, però que si es demana cops d'ajuda des de les entitats o tens algun amic o així, doncs, hòstia, que potser no passa res per anar a provar un dia i ajudes i potser t'agrada i potser no, però ja està, i has aportat el teu petit granet de sorra. Bueno. I trobo que això... costa una mica.
2: També perquè ja estem fent molta volta ja i la Laia ens matarà perquè...
4: No, m'encanta que estiguem parlant d'això, vull dir...
2: No,
4: crec
2: perquè
4: que és clar,
2: perquè els oients que sabien que la Laia s'ha estructurat mil preguntes i estem rebentant el guió de dalt a baix. Però sí que també és perquè la gent també s'ha acostumat a anar a un tipus de festes que és festivals. Per tant, tu
4: total.
2: Arribes, consumeixes, pagues i t'oblides.
4: Por consum.
2: I en aquest tipus de festes com barraques, el que fas és muntes, descarregues camions, sí. Fas tota la feina... i comences la festa perquè la resta de gent gaudeixi. Llavors, clar, és un model que últimament, doncs, això, el que dèiem abans.
4: No? Bueno, jo crec que s'està perdent, o sigui, com estàvem dient, no? Hi ha molt d'individualisme, estem en una etapa o en un moment doncs, que, a més, des del Covid, jo crec que també se'ns ha aprofundit més i crec que tu, Arnau, estàs dient molt bé. Vull dir, les barraques és algo popular i és algo que organitza el jovent per als joves. I, a part de que per als joves, és com hem ampliat a que es faci, diguéssim, com a algo per tots els públics. Llavors, crec que és superimportant pensant en l'aplicació real, que és unes entitats que estan compromeses durant tot l'any en el poble fent activitats com el cau que fa l'escudella de recapte, patronat que organitzeu la festa petita del poble, pubillatge que esteu a tot i arreu de Catalunya i que ens esteu donant doncs, visibilitat també com a municipi, no? I són persones, al final, que estan dintre d'aquestes entitats que tenen el compromís com algo essencial i que senten que per ser ells han de donar, no, una mica aquesta cosa en el poble. Per tant, hi ha algú intrínsec que és la identitat i crec que aquí és on hem d'anar en el sentit de que crec que hem de tornar a fer que tots els joves es sentin seu al poble, que es puguin sortir a les places, com dius tu, a ocupar-les, no? I que sentin que realment se'ls escolta i que es fan coses per ells, com dius tu, no? Sortint a buscar doncs, aquestes persones que potser queden a l'extraradi o no saben com entrar-hi perquè potser no han estat mai implicats des d'aquesta part més voluntària i fer-los també partícips i que sentin que realment poden participar en totes les coses que es fan al poble, no només en barraques, sinó...
3: És que Arenys té molt de tipus de penya. Hi ha els col·legues del carrer Barcelona, la penya dels Pesques, la penya d'aquí tota la vida, hi ha molta penya, i tota aquesta penya d'alguna manera els hem de donar un espai perquè es puguin expressar i fer la seva pel·lícula,
4: total.
3: Saps? I que puguin conviure, perquè Arenys no som només els de sempre, saps? Hi ha molta penya. Mm. I això és... Però s'han de donar formes culturals i formes associatives que combreguin amb la idiosincràsia que té la penya actualment, i a la penya se'ls ha de fotre la puta bronca, a la penya espavileu, mou el cul de la cadira, deixeu de queixar-vos i feu coses, tio. Sobretot això és una bronca, espavileu-vos.
4: Doncs amb aquesta bronca, alguna anècdota, algun artista, algun cartell en especial que digueu, a mi això em va tocar la fibra. Jo puc començar. A mi, realment, un dels anys que... Bueno, que potser eren els meus inicis de barraques i que recordaré tota la meva vida és... A mi mare li agrada molt el reggae.
3: Sí.
4: I vam descobrir Adala, juntes.
3: Oh, que mones!
4: Quan va venir Adala a les barraques, vaig baixar amb mi mare, que mi mare és la típica que no ha sortit mai de barraques, no ha sortit mai de festa perquè li agrada la gent. I va venir amb mi, ens ho vam gaudir, Adala, les dues. Llavors...
0: és un any que recordo, doncs, amb especial carinyo, perquè vaig veure un dels artistes que m'acompanyarà tota la meva vida i vaig fer, doncs, al costat d'una persona que també m'acompanyarà tota la vida. Així que, bueno, aquest és un record que sempre m'acompanyarà. Vosaltres, alguna cosa així que digueu, em toca la patata?
2: Clar, a mi em passa una cosa molt curiosa, que és que des de la barra molts cops no assisteixo als concerts.
0: Clar.
2: Llavors, és curiós perquè el sento de lluny. Llavors, alguns sí que me'n recordo, o haver-me escapat, per exemple, recordo haver-me escapat de la barra, diguéssim així, a la senyora Tomassa, perquè en aquell moment m'agradava moltíssim, i a Miquel de Roig currar com un de sonsis, però estar dins la barra ballant.
0: Clar.
2: Perquè també tens ganes de passar-t'ho bé. Però clar, molts cops quan estàs dins la barra és com que ho sents des d'allà lluny.
0: Clar,
2: i tinc records difusos, no? Perquè, o sigui, i tinc records molt també, o sigui, de Every Night, per exemple, me'n recordo perfectament, perquè m'ho passava a VIP. Però clar, és curiós, perquè dins la barra es veu diferent que la gent que està gaudint del concert.
0: Total.
1: A mi, per exemple, jo vaig descobrir el Pony Pissador amb les barraques que van ser precisament les del Covid. I...
3: Buah, brutal! Millor grup, Pony Pissador.
0: És que, un moment, que, favor, podríem rememorar perquè aquell any de...
2: Viatges el
1: és que,
2: cartell...
1: Que anéssim a fer el concert que vam fer en època Covid
2: ara
1: i
2: seria...
1: aquest any, o sigui, ens muntaríem un festival a Arenys que no s'hi cabria la gent. Perquè aquell any era el dia 8 Miquel del Roig, que no pot faltar, llavors va ser la Ludwig Band, que ara últimament ho està petant.
0: Total.
1: I en el seu moment, quan els van portar, em sembla que començaven a fer cançons pròpies, perquè fins llavors, sí. Si no, em sembla que era un grup de versions,
2: sí, sí.
1: I que van venir a l'època Covid, que pobres, ens vam haver de posar els de l'organització, em sembla, per tot escampats per a... d'esto, perquè no va venir gairebé ningú, perquè clar, es feien a les 7 i mitja de la tarda.
0: No, no, tot s'ha de dir.
2: No va venir ningú.
1: No va venir ningú, estàvem només els de l'organització, pobra, i ells en allà, però...
2: Imagina't, també.
3: Però pas el band dels millors que hi ha.
2: La pedra que has de picar del 2021-2026 per omplir un...
1: I que els portéssim ara i que no cabríem en el pati de la cinera. Van venir The Tietz, també, que en aquell moment també va ser quan van treure, just van treure el nou CD que els va catapultar. Andana, que ara ja em sembla que ja no em
2: sembla.
0: És un grup que
1: a mi m'agrada, però...
3: Són col·legues, encara estan actius, eh?
1: Sí, però em sembla que
3: com bueno, la meitat toquen amb Boom Boom Fighters, bueno, són col·legues, tio, shout out Andana.
1: Sí, sí. I això, el Pony Pissador, i va venir ja Bons Xico, i Ginestà, que Ginestà també, déu-n'hi-do el renom que té a nivell català. Com
3: però veia cartelazo, no? Sembla el Canet Groc, això.
0: Sí, 2021, estem parlant, vull dir... Han passat anys, però seguim veient la majoria d'aquests en escena i ara mateix el que dieu vosaltres, lo peten. Vull dir que... Però és que n'en podem trobar tants i tants més.
3: Jo me'n recordo
0: dir...
3: de Doctor Calypso, tio, veure Doctor Calypso, barraques amb en Robert, tio, però increïble.
0: Doctor
3: veure...
0: Calypso ha vingut més d'una vegada, també.
3: I veure Cop, i veure...
2: Sí, i Auxili, també.
0: I Auxili, també.
1: Sí, sí.
3: Jo recordo amb els de Tres, amb en Bola, en Morer, el Marc... Uf, allà a la barra, tio, eren el Brahms també, és veritat. Eren els meus putos ídols de petit i els veia allà i veia Cop i era com... Això és brutal, és un somni. Ai, cago en Déu, ens estem fent grans, eh?
0: I mentre continuem aquest viatge pels 25 anys de barraca, recuperem una altra de les cançons que també ha sonat a l'escenari de la Picòria. El Pony Pissador.
3: Buf.
5: Esta que borre ver esta que engabre basal
6: Maritana now we are somebody oh
5: Esta que borre

0: quan anem a barraques, arribem, demanem a la barra, escoltem el concert, fem unes ballaruques, saludem a mig poble i després cap a casa. Però darrere de tot això no només i això, sinó que hi ha molta feina, i més de la que més us imagineu. I avui volíem fer una petita parada per mirar tot allò que no es veu, però que fa possible que les barraques existeixin. Primer de tot, quan comença una edició? Com comencem a organitzar les barraques? Des de quan diem, vale, va, hem de començar a tirar?
1: Això jo crec que passat l'estiu i ja es comença a dir, hauríem de quedar algun dia. Sí. I llavors es va accelerant, és com una mena de pujada cap amunt, i llavors és, potser al setembre no quedes, però a l'octubre quedes un dia, al novembre 2, al desembre 3 o 4, i ja està. I et veus al final ja cada dia.
0: Si parlem d'una mica el que va més enllà de barraques, sempre tenim una pregunta que és quina gent ho fa i qui ho organitza com a tal. Al llarg dels anys ja han passat moltes entitats, ja hem dit algunes com són Sang i Fetge, Maulet, Geganters, el Club de Rem, Areny Solidari, Associació de Vòlei, el CAFA, la Teresa, els Esbojarrats, Entitat Tropical Aranyenca, l'Esplai Sant Francesc, Jovent Dissident, entre d'altres. I d'alguna manera tots ells han fet possible que avui les barraques siguin el que són. I dins d'aquesta evolució hi ha tres entitats que han mantingut el relleu durant molts anys i que aquest any, que ho he comprovat, fa 10 anys que esteu com a tal organitzant les barraques, siguent aquests tres elements i que han anat afegint o sortint d'altres entitats, però vosaltres us heu sentit i ha estat intacte. Són entitats que han anat passant el testimoni de generació en generació, perquè al final sou entitats també que porteu molts anys en el poble, vull dir, que sou part essencial i viva d'aquest projecte i també de l'essència del que és Arenys. I ara sí, tornant al dia de la festa, que per vosaltres el fet de muntar les barraques, el fet d'haver d'anar a gestió amb tot el tema de la barra, com us organitza tot això, el tema dels gots, les samarretes, no?
1: És feina.
2: És molta feina. Bueno, al final, amb les reunions i sobretot amb les tres entitats, doncs això, que portem més continuïtat, ens anem repartint, doncs, cada any li toca una tasca diferent a cada entitat. Hi ha algú que s'encarrega de la beguda, algú que s'encarrega de les samarretes, hi ha algú que s'encarrega dels gots. L'enramada es mira de fer també, em sembla que li toca, ara ja li toca a l'entitat que porti els gots, diríem?
1: Sí, exacte. Ara
2: però, crec, bueno,
1: per exemple,
2: que és bastant...
0: Sí, a tu t'ha tocat, eh?
1: I a nosaltres ens ha tocat fer les comandes.
0: Que vaya tela, molt bé.
1: Sí, aquest any ha sigut complicat. Avui que som dia 9 de juliol, pues, ahir la nit va ser complicat, el dilluns també vam fer el vespret. Que...
0: No parem, si és que això passa cada any, però aquest any que som 25 anys de barraques encara ho hem volgut fer més gran, després n'en parlarem una mica del que va ser el vespret. Però alguna anècdota que digueu... que expliqueu, de dir, uah, recordo això...
1: Jo en tinc una, la puc dir. Però és que jo la recordo... O sigui, jo abans treballava els estius al Cafè Zuric de Barcelona, vale? Llavors feia torn de tarda. Treballava, entrava a les 2:30, alguna cosa així, i plegava a les 12:01. Vale? Llavors, quan era festa major, tornava amb nit bus o en moto, jo no me'n recordo si tenia la moto, no? I venia a fer de cambrer un altre cop de la barra des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí. I recordo un d'aquells cops, que era l'últim dia de barraques... que el camió de recollir el material no venia. I a vegades passa que a les 6 del matí, bueno, perquè ho entenguin els oients també, és que a l'últim dia que acaba la platja ve un camió, s'ho endú tot, s'ha endut gran part del material, begudes,
0: etc. És a dir,
1: etcètera.
0: El dissabte, que aquest que ve vindran a la platja.
1: A les 6 del matí vindrà un camió a endur-se coses. Doncs el camió no va venir a les 6 del matí, ni a les 7, ni a les 8, ni a les 9. I això és algun dia, que és un tema logístic una mica complicat, però jo recordo l'any aquest treballant, que no sé què, que jo em tenia ganes de plorar. I recordo pensar, no puc més. O sigui, porto no sé quantes hores, és l'últim dia de barraques, he treballat totes les tardes i totes les nits. O sigui, i era aquell moment de dir, vale, penso dormir 3 dies seguits, o sigui, que ningú em vingui a buscar. I et recordo, brutal. I també els moments, a mi també em recordo molt simpàtic els moments entre les entitats que estan dins de barra, perquè hi ha hagut anys a tot, però és veritat que també quan et portes bé amb les entitats que tens al cantó, doncs és divertit també.
0: Total, la germanor, no?, que fa.
2: Sí, sí. De, quan organitzaves, doncs, algun dia així com la festa del barril o així que feies prèvia a les barraques amb... nosaltres ja ho vam com recuperar i ja potser va ser una mica més light, però al final que també estava guai, no? Que veies com jovent del poble, que veies igual d'implicat que tu i així, que tens coses en comú al final i que estàs compartint coses, però que potser en un altre espai no t'hi relacionaries i al final t'hi acabes portant bé i t'acabes portant bé amb tothom i estàs aquelles tres nits a la barra que al final estàs amb gent que potser, pues això, no són del teu entorn habitualment, però acaba venint un bon rotllo que és molt guai treballar així. Jo sí. Em sembla que d'anècdotes un dia va ser, crec que va tocar Miquel del Roig, o sigui, el dia de Placeta, l'últim dia de Barraques, després de dos dies seguits, i estava tan cansada que tothom em veia la cara de morta, era la tarda, estàvem fent vigilància de barra abans de començar els concerts, i tothom em va veure tan cara de morta que em va dir, vés-te'n a dormir a casa, i jo mirant l'hora i dic, és que si pujo a casa tardo mitja hora, dormiré 10 minuts i hauré de tornar a baixar. I vaig dir, doncs me'n vaig aquí al casalet, al local del patronat, dic, em vaig posar unes faixes a sobre d'una taula i a dormir sobre de la taula en allà per intentar recuperar el mínim d'hores de son possible abans de tornar les barraques aquella nit. Sí, va ser, crec que les més dures que he viscut.
1: També recordo un cop que em van tirar dins d'una banyera.
0: Què?
1: Això la Jana no sé si era tu.
3: Però això em sona a mi, això.
1: Això devia ser al principi. Les banyeres són uns cubells gegants que quan fiquem la beguda perquè amb gel, perquè estigui fresca, no? I l'últim dia, l'última hora també, que ja és com ja no quedava res, estàvem buidant les banyeres, algú va tenir la brillant idea de tirar-me dins d'una banyera.
0: Oh,
1: oblidant-se que jo dins portava les claus de tot. O sigui, les claus del barracó, les claus de les cadenes, que perquè a més estàvem... Era un any que coincidia amb Castell de Focs, llavors estàvem a l'altre cantó de la Riera, diguéssim, al costat de la Guingueta Vallbona. I de cop, les claus, que em va caure una bronca de la Lena, pobra, amb tota la raó. Però no pot ser que sents el responsable, perquè, clar, també hi ha responsables que hem d'anar a reunions de seguretat, que hem d'estar al loro de qualsevol incidència que pugui haver-hi en el concert i prendre decisions en conseqüència. I no pot ser, jo, en plan, Helena, que no ha fet res. Que,
3: sí,
1: t'ho prometo que no ha begut gaire. I resulta que estaven al fons de la banyera, clar, perquè havien caigut. I fins que no van tombar la banyera sencera per buidar-la, dir, les claus, hòstia.
2: Hòstia, també quines ganes, de banyar-se sí, en l'aigua bueno, de la banyera després de dos nits de barraques.
1: Una il·lusió, bueno, un bany termal, que li diria jo.
2: Volia sortir més enganxifós.
0: Vaya tela.
3: Jo que recordo, jo és que clar, jo recordo com vigilàncies de tarda. És que a veure, jo sempre em ficava a vigilar a la tarda, a la barra.
0: És el pitjor, la insolació que tenies.
3: O sigui, si li dones la volta...
0: Clar, bueno, també,
3: Jo recordo, la primera edició del Correbars, jo vaig ser-hi. Que érem, feien amb Morell i tots aquests, i era increïble, érem 30 persones. La segona, també, però la tercera, que ja es va començar a massificar, vaig començar a agobiar, li vaig dir en Xavier Mendoza, que era un company meu del Cau Sant Francesc. Pillem la vigilància de barra a la tarda i ens fem el Correbars a la barra. I vam pillar tal una, que clar, després ja no servien per res. I aquella nit, pobra l'Helena, que això sí que li he demanat perdó, que no... És que vaig començar, vam anar a la plaça i vaig començar com a robar les banderes aquelles de...
0: La mala.
3: Que baixis d'aquí, que no sé què. I jo, que no sé què. I pobra l'Helena, quina paciència que va tenir aquell dia amb mi. I cremar-me la cara, fent botifarra.
1: És que les banderes aquelles són molt temptadores.
3: No, que baixis. El pitjor que he fet és cremar-me la cara fent les botifarres, amb en Miquel.
0: Sí, eh?
3: Sí, perquè amb tota la por allà, pues, fent les botifarres, cremar-me tota la cara, literal.
0: Jo una insolació que vaig pillar també un any de fent... Pues això, vigilància per la tarda. I sort que me'n vaig poder anar a l'aigua i dir... Però, clar, no vaig ser tan bona
3: és
0: com tu.
3: És que la vigilància per la tarda li has de donar la volta.
0: Clar,
3: o sigui,
0: ningú vol...
3: I és com, bueno, has d'estar allà.
1: Això també perquè es veja que hi ha moltes hores que,
0: clar,
1: que
0: no
1: són només les barres.
0: Exacte, sí. No només...
1: Sí, és descarregar camions, és muntar coses, és vigilar, és... O sigui, déu-n'hi-do, és muntar l'enramada, és en el cas de cau la botifarrada, ara fan el
0: bingo
1: musical...
2: I després, quan tothom li fa mandra, desmuntar-ho tot.
1: Ahir vam fer el sorteig.
2: Perquè això és que acaben les barraques, tu acabes rebentat i t'has d'esperar que vingui el camió. Serà que no ens havia passat vegades d'aconseguir tancar el barracó amb les begudes d'aquell dia i al cap de dues hores arribar a casa i que t'estiguin trucant els de la beguda que et porten lo d'aquesta nit
1: sí,
2: i que has de baixar cagant llets cap a la platja després d'haver dormit dues hores i m'acau.
1: Sí, espera, espera.
3: I els col·legues, gestió emocional, no? Amb els col·legues que són de la teva barra i tal, però que van tot passaos i que no
1: també, sé també. Què.
3: I tu també algun dia que has sigut al passao i l'altre dia que dius, hòstia, ara ve a fotre a recollir. Bueno, una gestió bueno, emocional divertida.
1: I també ser responsable de la gent que ve a la barra i que saps que potser no tenen l'edat i que has demanat DNIs i que no sé què. I és aquell punt de dir, bueno, clar, tots hem sigut joves, però has de complir. Perquè, sí. Si no, malament. Però que també és com multifunció constantment, no?
3: Sí.
1: I també, fins i tot, coses més desagradables, com poden ser discussions, exacte, problemes d'aquests, sí. Donar la cara, rotllos. També.
3: I atenció amb el rotllo, sort, a vegades.
1: Clar,
3: no passa res.
1: No, però ja no parlo dins la barra, que per sort jo crec que fa molts anys que no tenim aquestes coses, però potser amb algun client, diguem-ne així, un que ve a la barra que no està en el seu millor moment de la vida...
3: O que et fot la mà dintre i et fot la birra, exacte. I l'has de fotre la bronca, saps?
1: O quan ja has tancat, diguéssim,
0: la barra i de cop et diuen una més, i tu, no, és que ja he tancat. Bueno, però sí, veig que estàs recollint, és que estic recollint, però és que... Va, una. No, home, no.
1: Jo fa un parell d'anys que he adoptat la tècnica de ficar música clàssica molt suau a l'hora de tancar.
3: Uah,
1: i està funcionant força. Jo el deixo aquí, vale? La gent, llavors, una es fica a ballar, l'altra ja se relaxa... I la
3: vindré
1: gent,
3: a veure aquest any a primera hora. A veure.
1: Li vaig dir a l'Helena un any, em va dir, sí, prova-ho, i va funcionar. Llavors, ara, després la gent de barra que se dorm... Exacte.
3: No, això xarauta en el meu cas, jo vull donar shout-out als grans que ens van instruir i ens van ensenyar l'art de portar-se bé perquè nosaltres érem uns perles i vam saber conviure amb la penya.
0: Doncs bueno, ara posarem la cançó de Xavier, el tècnic de so de Ludwig Van.
3: Temazo!
0: Que, bueno, van estar a l'actuació especial que ja han dit del 2021 a l'Escola Cinera i que era una plena etapa de Covid que si hagués passat ara mateix, doncs, es rebentaria.

I si hi ha una cosa que ha quedat clara fins ara és que Barraques no només són 3 dies de concerts. Al llarg d'aquests 25 anys s'han convertit en un punt de trobada per moltes generacions. Hi ha gent que hi ha anat a les primeres edicions, d'altres que hi han anat descobert, grups que avui escolten habitualment. I fins i tot hi ha que han fet amistats o han conegut a la seva parella. En definitiva, les Barraques formen part de la memòria col·lectiva d'Arenys. I us llenço una pregunta molt oberta. Què aporten a la Festa Major? Què és per vosaltres el que aporten de diferent entre els festivals o concerts al que és

0: diguéssim, les barraques d'Arenys.
1: Per mi, sí que és veritat que és el que dèiem ara, que cada cop hi ha menys diferència entre el que la gent s'espera en uns concerts d'unes barraques amb un festival, però tot i així trobo que les barraques mola perquè al final l'essència és això, que ho munta la pròpia gent del poble, estàs amb la gent del poble i vas a fer la festa major del teu poble. O sigui, al final és més l'ambient que es generen allà que ja no només els grups que vindran, sinó que trobo que la gent s'hauria d'aprendre una mica més així. Vaig a la festa perquè vaig a fer festa del meu poble on estic, no perquè vingui tal grup i llavors aniré i si no em quedo tancat a casa. Sí, està molt bé poder... O jo què sé, prens la festa més tranquil·lament i no fa falta ni beure alcohol ni sortir, però almenys fer poble, no sé, fer una mica d'ambient. Mm-hmm. Trobo que és una mica l'essència al final, que és l'excusa per sortir de casa, per reunir-te amb gent del teu poble i que és alguna mica més identitari.
2: Jo crec que és que ho has dit perfecte. O sigui, al final és això, no és agafar i buscar tres peus al gat, ni entrar en una guerra política al voltant entre governs de, oh, el meu poble ha portat aquest, doncs jo porto l'altre, no? Com una espècie de medició de coses, perquè al final passa això i...
1: Sí, de competició.
2: I jo ho sé, i aquestes coses ningú les diu, i jo les dic, i em canejaran, però és així. Llavors, al final, hi ha com una espècie de falta de comprensió del que és una festa major. Una festa major és el dia que tu vas a veure el teu col·lega que toca la guitarra, que li donen un escenari i li donen una oportunitat per exhibir-se. El teu col·lega que rapeja i ho fa, el teu col·lega que punxa tecno, el Javi Rubiés, el Rupi de Turno, el que estigui punxant, que punxin, saps? El teu col·lega que toca la guitarra i canta, el teu col·lega que rapeja del poble, que rapegi. El grup de versions guapo que hem de contractar, el contractem per tothom, però les festes majors han de ser un espai per crear cultura popular del poble, de gent del poble o de prop que està fent música. Víctor Infiestas, que podria dir milers de noms de penya que està fent música de puta mare i que per culpa del que he dit abans, el preu abusiu dels catxers, els ajuntaments es queden sense recursos per poder donar oportunitats a aquesta gent. I aquí algú ha de fer un canvi en aquest sentit. Jo és el que penso. Jo anava a la festa major a passar-m'ho bé, a descobrir grups del poble, a descobrir grups alternatius, sobretot. Clar. Però no només això, a cantar els goig de Sant Zenon, a fer la baixada de carretons, a liar-me la manta al cap amb els meus amics per aprendre a tirar una cervesa. A mi em va ensenyar en Mendo, el que deies tu, a la festa de la cervesa. A mi tirar una cervesa em va donar feina després, a la cova. Em van dir, saps tirar cervesa? Sí, he pres a barraques. M'ha donat recursos per poder viure i per poder treballar al poble, no? El que dèiem, solo el pueblo salva el pueblo.
3: I que al final també és un punt de música en directe, que crec que també s'està perdent, o sempre que vas a buscar música en directe l'has de pagar i, per tant, sempre és aquest consum.
1: Llavors... I que sembla que vagi a la carta.
3: Exacte, poder accedir de forma gratuïta crec que és un punt molt important i, a més, que es faci en llocs del poble on també crec que tenen el seu encant, com pot ser la platja, no? Que després pues, pots anar-te a fer un banyito a les 5 del matí, no? O et pots trobar doncs, a tot el poble allà posat, és una cosa també molt xula. I crec que també, que abans ho estàvem comentant quan estava escoltant música, no per aquí, era el fet de que al final a les barraques tu hi vas perquè saps què són les festes del poble, siguin de Canet, siguin de Sant Pol, siguin d'on siguin. Però crec que abans no es mirava tant, diguéssim, què hi havia en el cartell, quins grups de música, sinó que anàvem a barraques perquè t'anaves a trobar gent, hi havia ambient i tenies ganes d'interaccionar i ara potser sí que s'ha quedat més en algo més consumista en el sentit de vaig si m'interessa vaig des d'aquest individualisme pur de no ho faig per fer poble, no ho faig com una acció i potser és això el que venim a reivindicar també, no? Avui aquí a la taula de dir crec que és superimportant 25 anys dempeus de barraques i crec que perquè puguin continuar 25 mm-hmm. anys més, també és important aquesta essència i que no es perdi mai el que dius tu de, doncs a mi m'han ensenyat a servir a la barra a mi,
2: o a tocar, tio, vaig tocar barraques amb Nescote fa mil anys
3: això ho parlarem després.
2: Vaig tornar a tocar i va ser increïble, he conegut, o sigui, m'he vinculat amb la meva parella a barraques, a tu Laia, vas passar a ser la meva nena del cau a algun que em trobava de barraques i total. Sortíem de festa, o sigui, això són barraques, l'altre dona igual, per tant l'oferta cultural i musical ha de anar acord amb l'essència d'això. Per mi, és la meva opinió, eh? Jo poder no tinc ni idea, però és el que penso.
1: I bueno, i és això, i que també potser fa una reflexió una mica com a consumidors de realment anem a les barraques, o sigui, perquè volem un concert gratis, però volem un concert gratis del nostre grup que ens agrada, i si no, no penso ni acostar-me a la platja, o tio. Puc donar-li com a mínim una oportunitat al grup que no conec, i estar-me encara que sigui mitja hora allà a veure si m'agrada o si no. I si no m'agrada, doncs passo del grup i me'n vaig a fer ambientillo amb els amics amb qui he quedat per anar-hi. O sigui, no és tan complicat.
2: Això és metafòricament, jo sempre ho explico amb el menjar. Tu vas a provar, m'agrada viatjar perquè m'agrada menjar coses diferents, no sé què, i va, vaig a provar coses a Japó, i dius, uah, que guai, no sé què. És com, evidentment, menjar coses diferents o veure coses diferents et fa el cervell gran. Escoltar música diferent, tio, també et fa el cervell gran. O sigui, si no escoltes música diferent i t'obres culturalment, tindràs el cervell com un cacauet, saps? O sigui, no, és impossible. Saps? Per tant, què li passa a la penya amb la música? Obriu el cervell? És lo que hay.
3: Les barraques són un projecte que passa d'una generació en l'altra. Hi ha primer qui va amb els pares o amb els tiets, en el cas d'en Vicenç. Yeah. Després comença a sortir amb els amics. Més endavant potser entra una entitat i acaba servint darrere la banda a barra o ajudant a organitzar-les. Hi ha d'altres que la veuen d'una altra forma, no? Com a públic. Però continuen sent-les i sentint-les com seves. Algun record que digueu, mira, aquestes barraques les sento, doncs, amb especial anhel per alguna coseta, en si?
1: Jo, més que anhel, em va quedar l'espineta les barraques del Covid, perquè a més van ser les primeres que organitzàvem. Nosaltres va coincidir just que havíem fet el canvi de junta del patronat i van ser era el nostre primer any com a junta, el nostre primer Sant Roc i així, i també eren les primeres barraques. I em va quedar una mica l'espineta, perquè a més jo vaig agafar Covid entre mig, llavors no vaig poder ni anar tots els dies i així, i és les barraques que m'ha quedat més l'espineta de, hòstia, podria haver sigut diferent. I també crec que hi ha un moment a les barraques entre abans i després del Covid. Jo a les barraques hi havia anat els anys anteriors com a
3: usuària,
1: nena, sí, com a públic, i m'ho havia passat molt bé. I després, i la gent que venia d'organitzar-les també se les veia com molt motivades. I després del Covid va semblar com que se'ns desinflava una mica tot i com que va... Ara sembla com que més o menys ja tornem a revifar, però com que havia costat tornar a agafar el ritme que portàvem abans. Però sempre, cada any, al final, acabes content de la feina que fas. Sí que hi ha alguns que saps que ha anat millor o ha anat pitjor, però tots acabes satisfet de, bueno, s'han fet les barraques i això és el que importa, no?, que segueixin fent. I hi haurà anys millors i hi haurà anys pitjors, però la satisfacció d'haver aconseguit portar a terme les barraques i que hagi anat tot més o menys bé... pues ja sempre et queda.
2: A mi em genera felicitat. Jo fa molts anys que no estic ficat com a ésser actiu de les barraques. Encara sabeixo rebent el privilegi d'alguna birra gratis, però en el sentit de que fa molts anys que no estic ficat, però a mi em mola veure com que segueix actiu, que la penya jove segueix encarregant-se, perquè això és un motor i la gent diu... Oh, és que la gente joven, la gent jove ja no sé què. És mentida, tio. Hi ha molta penya fent coses guais, tio, i l'esperança... mai ha portat res de bo en aquesta vida. O sigui, perdre l'esperança mai ha portat res de bo, perdó. Així que és una mica la història, tio, que està guai. Jo estic content de veure com segueix i de com a mi em van ensenyar i jo d'alguna manera vaig fer el que vaig poder i els que van venir després també ho van agafar. I haver estat als dos caus també és una cosa guai, que he conegut a molta penya i que m'ha fet molt feliç. I espero que a la gent li segueixi donant les mateixes alegries que m'ha donat a mi el fet de participar i saber què és formar part d'alguna cosa més gran que tu mateix.
3: Totalment. Crec que això és molt essencial. I abans d'acabar aquest bloc, us proposo una última ronda. Imagineu que hàgim passat aquests 20 anys més de barraques i algú us preguntés per què les barraques han estat importants per Arenys. Què diríeu?
1: Home, jo crec que és un focus de trobada de tot el jovent aranyenc, i ja no només del jovent, sinó com que trobo que, per exemple, els meus pares pues, segueixen anant a treure el cap a barraques, saps? Perquè al final és una de les essències de la festa major, vulguem o no, però els concerts i tot l'ambient que es fa al voltant i que veus un cop a la platja, sí que predominen joves, però que la platja no només és dels joves i que hi participa tot el poble i que tothom va a veure també les barraques a veure què es cou. Després decideixen si es queden o no, si tenen energia suficient per quedar-se fins al final o no, però que és un punt de trobada, al final trobo per tot Arenys.
2: Jo crec que és increïble, és que ho has dit perfecte. O sigui, és el que ha de ser. O sigui, un lloc on la gent visqui, estimi, disfruti i descobreixi, sobretot. Jo, o sigui, és el primer... jo com a músic o com a... Això et dic, o sigui, és el primer accés que vaig tenir a un concert i poder tocar-hi, poder ser-hi, poder viure-ho, poder pujar, no?, trepitjar allò, aquell escenari i veure la platja, per mi és molt... La sensació ha sigut molt més gran que tocar qualsevol festival enorme que he tocat o tocar qualsevol barraques d'altre lloc que he tocat, que és superagraït. I, però bueno, jo desitjo i vull tornar a tocar Barraques Arenys.
3: No ens ho apuntem, sí. Ens ho apuntem.
1: Crida aquí el organitzador.
2: No, no és en plan una cosa de lloriqueo, és una cosa de dir hòstia, m'encantaria tocar un altre... O sigui, és una sensació que m'encanta, perquè té sentit, és el que jo més estimo en el lloc on m'ha vist créixer.
3: Total,
2: no? O sigui, és una espècie de comunió increïble. I jo crec que tota la gent d'Arenys, per això reivindico molt la participació de la penya local a les barraques de músics, perquè és un sentiment superior.
3: Bueno, l'essència, més enllà dels concerts, els cartells o els artistes, les barraques són les persones que conviuen i consoliden aquest acte com a tal, no? I el fet de que sigui possible i que passi 25 anys, doncs també diu molt, no?, de com a societat arenyenca estem fent alguna cosa doncs, realment positiu. I nosaltres continuem aquest viatge amb Scrip, que és una banda que, bueno, forma part de la història de Barraques i d'Arenys de Mar.
2: Strip clàssics.
3: I que va tenir el plaer de tocar el 2012 i el 2014. Així que anem amb moments.

0: ara estàvem aquí comentant, no, el que, bueno, Arenys de Mar ha tingut molts artistes, segueix tenint molts artistes, però va haver una època, potser, Vicenç, i això tu podràs parlar-ho més, no, que potser era més fàcil emergir o era més fàcil trobar-te amb l'altre, potser?
1: Hi havia una idiosincràsia molt heavy a nivell de grups, hi havia molts grups, estàvem nosaltres d'Escote, amb el Didac, l'Àlvaro, en Guima, tota la penya, que molts de nosaltres ens hem acabat dedicant a la música. De fet, crec que la meitat del grup ens dediquem a la música actualment, i això ens va donar una oportunitat laboral, i amb en Peye, l'Àlvaro, i tots també compartíem, teníem diversos grups amb diferents penyes, els d'Strip que acaben de sonar, era la Mireia, el Chacón, el Pol Martín, érem tots amics, assajàvem al mateix puesto, i érem una colla d'amics enorme, que estava el seu germà també, i anàvem tots junts a robar naps, érem 25 o 30, i ens unien als grups de música, i la gent de Arenys de Munt, en Ferran d'Exceso, en Guillem Vila, que era el compositor, ens feia classes, ens ajudava, ens donàvem oportunitats, no? Però tot això ja venia d'una herència molt guai aquí a Arenys, amb tota la penya de jugos, d'addictes a la barra, que jo me'n recordo la meva primera festa de l'Insti, a primer d'ESO, aquí al Calissai, que tocava addictes a la barra. Per mi això era com anar, us ho juro, era com anar a Tomorrowland. O sigui, els referents culturals o el que tenia, jo era la gent del meu poble, era la gent que jo podia tocar i veure, no eren quatre flipats, era gent que treballava, gent de classe obrera que feia música per la penya. Res d'Instagram, res de paranoies rares. Total. I jo això ho he viscut, i jo crec que la gent de la meva generació, que tenim uns 30, 35, ho hem agafat, però és que venim de la generació d'abans que ens van donar aquest passadís, no? Nosaltres poder no ho hem sabut donar, o el que sigui, o el temps ha canviat, però sí, hi havia una tradició molt guapa a Arenys, i tocàvem a les barraques, tocàvem nosaltres, i ens fèiem les festes al Calissai, i la festa al Pigràs d'Arenys damunt, i hi havia molt, no sé, ara em posaré aquí de iaio, però era brutal. A mi m'ha donat la puta vida, m'ha fet com a persona tota aquesta escena cultural local, literal.
0: I parlant d'escena cultural, ara també volia parlar que a part dels concerts hi ha molt més de l'organització. Hi ha tota una sèrie de tradicions i activitats que any rere any han anat construint l'ambient de la Festa Major i que molta gent doncs recordarà o té moments i records d'aquests dies. Segurament tot comença en un moment molt concret, que és l'enramada. Uns dies abans, en aquest cas ha sigut el dia 6, el passat dilluns, es fa l'enramada, que és el moment on es transforma la plaça de l'Església, es guarneix i d'alguna manera també s'anuncia que les barraques ja són a tocar. Aquest any, doncs, el motiu d'aquest 25è aniversari d'en Peus, l'enramada va acompanyar d'un vespreig amb DJs, que també va servir també per començar a escalfar motors d'aquesta Festa Major. I aquí és on comença tot aquest ambient previ. Per vosaltres, que hi participeu, com és això de l'enramada? Quin és aquest acte com a tal?
2: Home, jo crec que és una mica el que dona la sortida de perquè la gent del poble vegi de s'acosta Sant Zenon, o sigui, està aquí a tocar. I sí que s'ha de dir que a mi personalment era una de les coses que potser em costava una mica més, perquè al final és un dia a les 6 de la tarda a la placeta de l'Església amb la Solana, posar-te a buscar les cadenes a on te lligar-ho, després que comptar que estiguin totes les garlandes que toquen, posar-ho i tot, però alhora també era molt xulo i a sobre sempre teníem la possibilitat llavors de pujar una estona al campanar, que sempre
1: això,
2: està
1: això
2: també molt guai.
1: Això era el millor, això és el millor de l'enramada, és
2: poder
1: pujar.
2: És la recompensa més gran de l'enramada, em sembla que és poder disfrutar de les vistes des de dalt del campanar. I bé, i és guai, al final tornes, ja comences a fer una mica de contacte també amb la gent amb la que estaràs a la barra, perquè al final durant les setmanes d'organització prèvia pues, us veieu amb els representants de cada entitat, però després ja comences a veure més o menys pues, el gruix de gent que hi haurà després de cara a barraques, i està bé començar a posar cares i començar a xerrar també amb la gent i fer una mica de colla.
1: Jo és que ja ho he dit, a mi el que més em molava era pujar el campanar, sempre em deien, tu què vens, només per pujar el campanar o què?
3: Sí.
1: I jo deia, sí, no, és molt guai, és un moment molt màgic. És com, no, la gent que fa l'enramada amb les guirnaldes i tot, és com que et dona com una espècie de sentiment de pertinença a la Festa Major,
0: total,
1: saps? És com que estàs com batejant la Festa Major, no? Jo trobo a faltar ara, en veritat, l'únic que ja m'he fet gran, però que el tema és com que dona com una espècie de
0: d'aura, tio.
1: Sí, és màgic.
0: És transformador.
1: És com que estàs connectat amb les putes arrels de lo que estàs fent, saps? És com que té sentit fer-ho. I la penya ho veu com quatre banderoles, però realment és com una cosa, és un ritual.
0: Sí, és un ritual de pas cap a, pues, això, no? Cap a començar un inici de Festa Major realment com toca. I al final vestiu el que és la plaça de l'Església, que és com el lloc també, un dels jocs essencials on passa doncs, tota la Festa Major, i fer-ho nosaltres, jo crec que també és algo com de posar en valor, que no és allò de que ho posen els de la brigada,
1: no,
0: saps?
1: Tio, i mola que ho faci gent jove, tio. Jo me'n recordo fer-ho dels 16 als, jo què sé, les últimes barraques que vaig estar més present van ser els 22, 23 o així, dels 16 als 23, fer-ho o dir-me no sé què, i al final, tio, és que animo a tota la penya jove del poble que ho faci, tio, perquè al final és que ho acabarà fent la penya que no ho vulgui fer i perdrà com aquesta essència, com... Sí. Saps el que et vull dir?
0: D'identitat.
1: D'identitat, sí, tio, que la festa major és dels joves, tio, que és del poble, igual que el tema dels massips i tot això, és dels joves, tio, s'ha
2: bueno,
1: acabat.
2: Sí,
1: és
2: el que hi ha. Alentar a tots els joves que provin el que és participar en la cultura popular real, el sentiment de pertinença que et dona i la perspectiva que et dona de que no només fa les coses una persona, que si ens organitzem podem fer moltes coses, tothom.
1: Clar, tio, i que és molt, i que els joves que els hi mola tant dir, oh, això és bacano, és gangsta, no sé què, és molt més gangsta formar part d'una festa major i formar part d'algú que no està el puto YouTube mirant aliados a gay dels collons, o sigui, m'entens? O sigui, és molt més enriquidor i és molt més revolucionari parlar català i fer festa major que no ser un puto NPC, saps el que et vull dir? Okay. O sigui, al final és que és això, ens hem d'ajuntar i t'ajuntes i coneixes gent jove més gran que tu, que t'ensenyen coses, joder, a mi m'han ajudat a estudiar pedagogia, la música, a tot, o sigui, i a mi el poble, el cau, m'ha ajudat a ser qui sóc, literal, saps? Sí.
2: I jo crec que al final tots ens hem d'agafar una mica la mentalitat de si no ho faig jo, si no ajudo jo, qui ho farà? Perquè si tothom té la mateixa mentalitat de ja ho faran els altres, ningú ho farà.
0: I també el fet de... O sigui, no carregar-te el si no ho faig jo, no ho fa ningú, sinó que és essencial que hi hagi tothom. O sigui, que crec que el que mola
2: no
0: realment... Exacte, no és només soc jo, sinó que gràcies a que tu, jo, l'altre i tota una xarxa de gent puguem fer coses perquè també ens agrada compartir moments junts i perquè ens agrada realment gaudir de tota l'essència que ens porta el fet de fer barraques, d'organitzar-les, d'estar presents al dia a dia i de ser partícips i decidir realment el que volem o el que no volem dintre d'una festa.
1: Tio, fes-t'ho tu, do it yourself. Do the right thing, o sigui, fes-lo correcte, fes-ho.
0: Total.
1: Deixa't de queixar-te i fes-ho. S'ha de fer. I ja està.
0: Si parlem d'activitats, també hi ha algunes que són mítiques, o que a mínim en el meu imaginari les recordo doncs, amb molt de carinyo, com són, per exemple, la ruleta o la baixada de carretons. Per qui no les va viure, eren unes activitats que organitzava el CAU els dies de la festa major. Mm-hmm. La ruleta, per una banda, es feia en el moment del canvi a la placeta entre Miquel del Roig i el grup que posteriorment toqués, i en aquell moment es feia coses bàrbares, ¿vale? Perquè ho entengueu la gent que no hi ha pogut viure-ho, perquè... De veritat, que us heu perdut algo molt gran. Es feien proves de tot tipus, des de passar-se el gel d'una persona a l'altra, fins a preguntes de cultura general, reptes d'habilitat i autèntiques animalades, com us dic, que potser avui no es deixarien fer, o bé les recordem amb molt de riure.
1: Hòstia, l'Òlex trencant la xíndria amb el cap, tio. Grande Òlex, històrica, ja fotent-li cates a la xíndria i partint-la, tio.
2: Jo recordo, jo era petita i a mi el que em feia més gràcia de totes les barraques del dia de concert de Miquel del Roig era a l'entremig i veure el concurs de pataxindres amb el cap, perquè jo recordo el meu germà inclús participar.
1: Uau, el teu germà també, t'has de quedar vermell un any.
2: I emportar-se els trossos de xíndria després per la riera anar menjant xíndria de cap i a obert.
1: Això ho vau inventar vosaltres, això no és de la meva quinta, Laia. La ruleta la vau començar a fer vosaltres.
0: Jo vaig... O sigui, nosaltres van ser els últims anys que la vam fer.
1: Però aquí la Òria, no? La feia, la Òria, la Udi...
0: Jo recordo molt, exacte, tot el que vindria a ser la colla de les Megas Fuet, per mi, mítica, i elles eren les que portaven la batuta de tot això, que realment, doncs, mínim jo els agraeixo, perquè la veritat és el que dius tu, Jana, no? Recordo amb molta il·lusió el fet d'avançar, vale, s'ha acabat Miquel del Roig, vinga, quan comença la ruleta, no? Quan comença la gent a liar-la aquí.
1: Aquesta penya són reals, van començar a fer també allò dels massips noies, que no els deixaven fer, i van ser les primeres que van dir... aquesta història arcaica, tio, a xupar-la, saps? Van començar a fer això i va ser increïble, tio. I lo dels carretons.
0: Això ara anava, la baixada de carretons al parc de Lourdes, perquè tothom ho situa en la carretera, diguéssim, de Lourdes, doncs allà es podia agafar, tu podies fer amb la teva colla, la família, amb qui volguessis, construir el teu carretó, i baixaven per les corbes, doncs com pogués
1: que no estava asfaltat encara com està ara. Estava amb l'asfalt antic aquell, que això sí que ho vam començar a fer nosaltres un any, fem això, no sé què, no sé qui va anar, no sé, un poble, en Robert o en Xera, no sé qui, ho van veure i van dir, ho hem de fer, no sé què, vam començar a fer-ho, i em vaig fotre una, en Mario Oretes, vaig fotre una hòstia, va volar 4 metres, va ser brutal, era divertidíssim. De fet, va venir un amic meu de Girona i va flipar, va venir 2 dies a Arenys i va dir, vosaltres aquí, plan, què esteu fent? O sigui, en plan, això és mega hardcore, va molar molt això. Tu havies viscut la baixada de Carles?
0: Jo la vaig viure més de petiteta.
1: Més peca, no?
0: Sí, jo me'n recordo molt el que et dic també, a les Megas Fuet, que anaven amb els seus carretons que els hi penjaven els fuets per darrere. Recordo també molt de tota la gent com sentada, diguéssim, per tot el Parc de Lourdes i a l'altre costat, que no sabria com...
2: Sí, com la part aquella de Busquet.
0: Exacte, però que tothom jo crec que sigui d'Arenys sap on és, sentats per allà, i recordo també molt que la policia havia d'anar abans, els últims anys treien els bots... que sí, ja els bots aquells els havien de treure perquè era perillós, i me'n recordo també que hi posaven...
1: Bales de paia.
2: Bales de paia i rodes, i així per amortiguar.
1: És que
0: si algú... És que si no giraven, dos curves bastant agressives.
1: I que els fèiem nosaltres, els carretons, amb 4 claus, era amb coixinets, o jo què sé. No sé.
0: El que un any vam proposar de fer-ho, finalment no ho vam fer, dono gràcies,
1: ja no
0: perquè
1: fa,
0: no
1: això?
0: Crec...
1: No. Joder, tio, però si això era supergangsta, tio.
0: Clar, com tampoc es fa el concurs de talents, una altra cosa que també, bueno, que aquest any tornarem a reprendre, no com a concurs de talents, sinó ja l'any que ve, 2027, farem una cosa que se'n dirà l'escena jove, i on començarem a agafar un altre cop, diguéssim, tot el que es feia en el concurs de talents. I aquesta activitat es feia a la tarda, també, d'un dels dies de barraques, aprofitant doncs, que hi havia ja l'escenari a la plaça de l'Església. I d'aquí van sortir doncs, grups com Scott, com Cinera Razmataz, com Entrolemant i l'Esmail, no? Que posteriorment van poder accedir a tocar a l'escenari de barraques. Aquí tenim en Vicenç, que ja ens ho ha mig dit, però... Com és això de tocar en un escenari de barraques, fer-ho com a grup emergent del poble autòcton? Com ho vas poder viure tu dintre del CACAP amb 2 concerts diferents i a diferents anys?
1: Mira, Laia, és increïble perquè o sigui, són com 2 èpoques de la meva vida. O sigui, jo sempre m'he volgut dedicar a la música. No, dedicar no. O sigui, sempre he volgut fer música. A mi dedicar a la música és com una espècie de fal·làcia. És com jo faig música perquè sento que l'he de fer. I de més petit la feia des d'un lloc i de més gran l'he fet des d'un altre, no?
0: Total.
1: I llavors, quan vaig començar a tocar més cote, era com l'adolescència, 16, 17 anys, 18, que estàs allà a tope, et mola ser l'estrella del rock, tocàvem allà... És que és un somni. És un somni, era un somni fet realitat. I després, quan vaig tornar a tocar amb Cineres Matas, que va ser un grup que vam organitzar i muntar exclusivament pel concurs de talents.
0: Brutal. Perdona que t'ho digui, jo estava allà i em vaig quedar amb la cara de moniato.
1: Era un grup que vam dir, volem tocar, som tot de gent d'Arenys que volem tocar barraques, i som tot de gent d'Arenys amb interessos, que això va néixer d'un projecte que es va fer a l'Espai Jove, que vaig dinamitzar jo amb en Juan, que es deia la 350, que era un espai obert on la gent podia anar a fer jams, i a través dels valors del hip-hop pues, treballàvem una miqueta el tema de la comunitat, l'autogestió, l'organització, i bueno, fèiem jams, i la gent venia i rapejava, i era guai. I ens vam començar a juntar amb Puig, Villó, l'Infiesta, en Jere, que està ara a l'Espai Jove de Dinamitzador. O sigui, sí, fixeu-vos que tot té sentit.
0: Tot quadra.
1: En Juan, que era el dinamitzador. I ens vam juntar un munt i vam fer com aquest grup d'una espècie de rock, fusió, jazz, progressiu,
0: brutal,
1: raro, per fer algunes lletres que ja teníem barrejades i fer un show que després poguéssim tocar barraques perquè ens feia il·lusió. I vam dir, no, volem tocar barraques? Doncs farem un grup per fer-ho. Vam fer el concurs de talents, vam guanyar el concurs de talents i vam tocar barraques. I jo en aquell moment ja m'estava dedicant una miqueta la meva força de treball a lo que és la música i a la pedagogia i ja vaig fer-ho des d'un lloc més adult. Jo vaig viure amb una il·lusió diferent i avui ho pensava... Perquè venint cap aquí, ahir vaig quedar amb un col·lega de Quirens per fer-li classes de DJ, de techno i tal, que a mi m'agrada molt punxar electrònica. I avui pensar, dic, hòstia, em faria tanta il·lusió punxar barraques un altre cop. I jo ara no és amb una intenció de professionalitzar-me o d'una mena de trampolí estrany, perquè al final jo tinc la sort, gràcies a Déu, que ja he vist això i vist molt, molt tranquil, no? És com des de la il·lusió pura. O sigui, si tornés a tocar barraques ho faria com un nen petit. Disfrutaria com un nen petit.
2: Pel gust de fer-ho.
1: Pel gust de fer-ho. I si em paguen, igual, o sigui, és com unes coses... És una cosa...
0: L'any que ve el teniu gratis.
1: No, si voleu que toqui barraques, ja ho dic, parleu amb mi, estic superobert. Però que és una mica, el rotllo, que jo ho faig des de la il·lusió i des del sentit social que té la música, i de sentir-me connectat amb el poble, segurament des del llenguatge que jo em sento a gust comunicant-me amb el món, que és la música, i ja està.
0: Ahir, el dia 8 de juliol, va ser un dels dies amb més activitats i més emoció durant tota la sortida de barraques, ja que el CAU organitza la tradicional ja botifarrada popular. I des de fa uns anys, també, el bingo musical. Dues activitats que han agafat un relleu, un pes important dins d'aquest esperit viu participatiu de la festa. Què representa per vosaltres la botifarrada en el fet de que es faci a la placeta abans de Miquel del Roig, diguéssim, i abans de cantar el pregó, vull dir, com tot l'acte com a tal, no? En si?
2: És l'escalfament, és anar fent ambient ja i escalfament allà amb tota la gent del poble, ja saps el que és bé i, pues, això, si ja som amb la botifarrada i sumes el bingo musical, que és molt divertit de veure, jo sempre l'he experimentat des de la barra, o sigui, vigilant la barra, però igualment mola molt veure tothom. Pues això, és que és el que dèiem abans, un punt més de trobada, que veus a tothom pues menjant-se una botifarra a la placeta de l'església i estan pendent de la música que està sonant per a veure si fa bingo o no.
1: És un escalfament literal, eh? Perquè també escalfa molt.
2: Saps que estan allà cuinant, sí?
1: Sí, escalfa. Jo sempre era com, jo faig això, saps? Ja està. Després ja em lliuro, saps? Però, uf, brutal. No, no, mola molt. Aquestes coses populars són les que hem de mantenir, tio.
0: Total. I si seguim amb aquest ambient de carrer, de festa i de trobada, no ens podem deixar el Correbars. Tot i que no formi bar com a tal de barraques, molta gent ja la viu com una peça essencial i dins d'aquesta festa major. Aquest any, a més, es celebra el 15è aniversari.
1: Dios.
0: Sí, sí.
1: Estic heavy, gran, eh?
0: Aquest dissabte. Vosaltres, com recordeu també el Correbars? Què és per vosaltres? Què aporta, diguéssim, aquest ambient de festa major? Com ho viviu?
1: A mi, clar, jo tinc el record de la primera, segona, o sigui, les primeres edicions que van dir farem això, no sé què. A més, el Marc i el Moré estaven començant a fer Cinera, que de fet Cinera, Marc Rodríguez, gran persona culturalment activa i increïblement compromès amb el poble, que ens organitza la Fira de la Cervesa, que jo dic que és total les barraques de veritat, no? Per mi és una mica el rotllo de que el tio, a part de fer una Fira de Cervesa, també munta concerts i apoya sempre la gent del poble sobre superben retribuïts, superben cuidats, i shout-out a ell, que també va començar a fer això amb en Moré, i va ser una experiència brutal. Jo recordo la primera edició de ser quatre penjats bevent quintos pel carrer, als bars del poble, donant-nos, i al carrer dels Pixaners la gent allà amb mangueres. O sigui, va ser increïble. A sobre que li sumen la comparsa. Ara s'ha fet més gran. Jo, de veritat, fa 3 o 4 anys que no hi vaig, perquè m'agobio amb la gent, o perquè també he estat fora o he tingut concerts. Però aquest any segurament hi aniré una altra vegada. Perquè, no sé, és un lloc, és molt maco. Tot i que és una cosa en plan que fomenta un munt, pues, que veus i no sé què i tal, genera un caliu brutal. I és el moment on, això ho vam parlar amb en Peig, amb en Pol, el meu col·lega, que és com, el poble és teu. ¿Vale? I la gent jove, ara ens tenim el problema que el poble no ens el sentim nostre. I el dia del Correbors és com, el poble és meu. I no hi ha mai cap aldarull?
2: No.
1: No. No es lia? La gent no trenca res?
2: O sigui, més enllà de fets puntuals, però que això t'ho trobes a qualsevol festa, vagis on vagis, perquè gent imbècil n'hi ha a tot arreu.
1: Vas pel carrer avui...
2: I gent que no sap comportar, n'hi ha a tot arreu.
1: Vas pel carrer avui, un capullo li fot una patada d'una senyal, m'entens? I la trenca, doncs bueno, però no... Saps? També és això, tio. El poble és nostre en aquell moment. I això és el que a la gent també li agrada, a part de la birra o el que sigui, és això.
0: Al final...
2: És això, és un espai més on et trobes amb tothom i és que és això, i vas passejant pel carrer i tens la xaranga i vas animat i estàs amb qualsevol del costat que tens, saps que és del poble o que ha vingut perquè és amic d'algú del poble i estàs allà que t'acabes relacionant amb gent que ni creuries possible relacionar-te a vegades.
1: Joder, generen vincles, tio.
0: Sí, sí.
1: És el que mola.
0: Són espais de participació, de convivència i de fer poble, com esteu dient vosaltres. Igual que a barraques, no seria possible sense també la implicació de desenes de persones voluntàries que hi posen tant hores i ganes perquè tot tiri endavant. Continuem amb Pirata Sound System. Digues què faràs.

0: Pirata Sound System, que va venir el 2014 i també el 2017. I després de tot aquest viatge pels 25 anys de Barraques Dempeus, ara sí que ens fa com mirar una mica cap endavant. Perquè si una cosa tenen les barraques és que no només són passats, sinó que són present, però també, sobretot, són futur. Quins diries que són el repte de barraques d'avui en dia?
1: Hòstia.
2: Jo diria, doncs, el que parlàvem ara, no?, de recuperar una mica l'essència de que les barraques siguin algo per fer una mica de teixit de poble, no de només un concert gratis que està molt bé, perquè en el món en què vivim ara poques coses tenim gratis. Però valorar una mica, doncs, que moltes vegades la gent que participa i que fa les coses gratuïtament se li ha de donar una oportunitat perquè també pugui créixer i no tindran el mateix, no tindran segurament la mateixa qualitat que si portes un grup que porta anys tocant a altres grups. Llavors potser també pues això, aconseguir com trobar una mica la línia entre rebaixar una mica expectatives de la gent i que alhora donar també oportunitat a que altra pugui millorar a dins de les barraques.
1: Jo també, jo penso, és que penso bastant similar. Al final és trobar un equilibri. O sigui, al final, quan tu estàs, poses grups locals que toquen amb grups que mai s'haurien imaginat que compartirien cartells. Jo vaig tocar amb Homes Júdriga. I a mi Homes Júdriga m'agradava molt. Al final he acabat treballant amb el Santi, també ara tenim col·laboracions amb Homes Júdriga. O sigui, que gent que t'hi vas acostant. Però el primer pas va ser tocar amb ells. Per mi va ser uau. No? Pues generar aquest equilibri entre generar oportunitats i crear espais perquè la penya del poble es pugui desenvolupar. I sobretot jo penso que un dels reptes superguapos de barraques és el que ja he dit abans, és que representi Arenys de veritat, no només l'Arenys de tota la vida, sinó Arenys de tota la gent que viu a Arenys, saps? La gent que viu a dalt, la gent que viu a baix, la gent que viu a la dreta i la gent que viu a l'esquerra. I que tota aquesta penya també agafin, intentin trobar espais on te puguin dir la seva. Perquè hi ha gent fent música de puta mare, hi ha gent punxant de puta mare, repassant de puta mare, amb interessos musicals guais, i que l'oferta musical sigui realment diversa. Sempre amb un punt de vista crític, evidentment, però que hi hagi com una representació total del poble. Total. I que tothom estigui content. I si cal generar més espais, es generen més espais. No passa res, saps? Però una miqueta aquest rotllo. Més espais més petits és millor que un espai gran que no acabi de fer feliç a tothom.
0: Exacte. Total.
1: Jo penso això, no sé, eh?
0: Què és el que vosaltres penseu que no hauria de canviar mai? En plan, que això és essència, barraques, per tant, això s'ha de mantenir per sempre i tenir sòlid.
1: Uau.
2: Que organitzi el jovent del poble.
1: Exacte. Diria.
2: Que no... O sigui, està molt bé que ara es faci amb el suport de l'Ajuntament, però que al final com... qui acaba tenint veu sobre els grups que venen o les activitats o així, sempre es fa d'acord amb l'Ajuntament, però que són els joves realment. No que passi a ser algo purament burocràtic i que es faci la decisió des de l'Ajuntament amb els pressupost i facin una tria i ja està, sinó que doncs això, els joves tinguin veu a l'hora de triar què volen escoltar i què no.
1: I que no es deixi de cantar mai els Goig de Sant Zenon, no? O què, a l'Església?
0: Home, això esperem que no. Alguna cosa que us faria il·lusió, així, com a Carta de Reis, d'incorporar, que es tornés a fer...
1: Sí.
0: De dir...
1: Escenaris de música electrònica, tio, per la penya que li mola la música electrònica. La gent va haver-hi un any que van muntar una penya, una associació, que van muntar uns Function One a la platja... I va estar guapíssim, tio, perquè tota la penya que ens molava la música electrònica... Música electrònica no vol dir drogadictes i penya feta caldo, al contrari, segurament és penya molt més malòmana que la majoria de penya que només va beure alcohol a la platja. I no vol dir problemes, vol dir diversitat i vol dir obertura. Jo anhelo espais de diferents tipus de música, més diversitat musical, perquè tothom tingui el seu espai on te poder conviure i convergir. Ja tenim la placeta per convergir, però també falta que tothom estigui representat.
0: Total. Quin grup artista portaríeu a barraques que dius... A mi, literalment, fer la Carta als Reis m'encantaria que doncs això, que Arenys de Mar pogués gaudir d'aquest grup o mínim sentir-lo conèixer.
1: Gent del poble, tio. Torno a la suda, la gent de fora. Víctor, Infiesta, en Rupi, en Javi, la gent que rapegem, no sé, okay. Penya, en Puigbi, que té un grup de puta mare, la Memi... Saps? O sigui, penya al poble. Jo vull penya al poble. Si vull escoltar penya, ja me'n vaig por ahí. Jo vull gent del poble.
2: Jo, per exemple, ara, aquestes dues últimes setmanes, he començat a escoltar un grup que es diu Fetus, i trobo que seria en un grup que quadraria molt bé amb barraques i no sé, recuperar una mica també la música una mica reivindicativa, que al final tot sembla que ara s'ha tornat tot música, que, vale, sí, hem acabat tots molt cremats de la política i volem també la música com una manera d'escape, però també necessitem alguna cosa que ens polititzi i ens recordi una mica en les situacions en les que estem i cap a on mirar i de què ens hem de queixar. I ara he descobert Fetus fa poc i trobo que seria un grup molt guai per venir, per venir a Barraques.
1: O Remei de Calafresca, grups així bastant guais, tio. Al final, si no t'atreveixes a dir alguna cosa, ho has de cantar, saps? Al final és una mica, la música ha de servir per això i les festes populars han de servir per això.
2: Sí, i que trobo que venim de, no sé, venim de grups molt potents de, jo què sé, pues, Obrim Pas, hi ha La Raïd, hi ha Auxili, total, que m'han marcat amb Escape, ja per tirar sí, més enrere total, encara, que han marcat moltes generacions i que sembla que ara de cop i volta tota la música hagi de ser comercial i hagi de poder sonar a la ràdio. Sí o sí, no sé, a la ràdio i a la discoteca i que tot sigui com el gust de tothom i no, hi ha missatges incòmodes que la gent ha d'escoltar encara que no t'agradi.
1: Clar que sí, tio, igual que venia abans el que deia Cop, venia Doctor Calypso, venia Penya que cantava coses de les Brigades Internacionals, m'entens? O sigui, missatges crítics, i això és el que ha de ser, o sigui, en una festa popular. Jo penso això, estic super d'acord també.
0: Doncs ara ens anem amb una cançó que té una mica d'aquest tarannà, Siglo XXI, de Juanjo Escalari i la Rudevan, que, bueno, també han participat a les Barraques.
1: Juanjo Escalari!

0: I abans d'acomiadar-nos, volem donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquests 25 anys. A tots els que han servit una cervesa, han muntat un escenari, han fet reunions, han quedat per recollir l'últim dia, o simplement han vingut a gaudir de les barraques. Perquè les barraques no només són uns concerts, són un projecte col·lectiu que durant 25 anys ha demostrat que quan un poble s'organitza és capaç de crear alguna cosa que acaba formant part de la seva identitat. Per molts anys, barraques, i que podem celebrar, com a mínim, 25 anys més.
1: Adéu!
2: Adéu, guapos!

0: més festa major a Ràdio Arenys. La música i la tradició sonen aquí. Ràdio Arenys amb la festa major. Carrers plens, cors oberts, alegria per tot arreu. Connecta't.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com a actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra.

0: que no ens espantessin que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
1: Els veïns també demanen explicacions al respecte, també volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. Aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
4: Un projecte cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
3: Aplec i Drames, amb Rubén Anaya.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis una setmana més a Plec i Drames. Aquí som com cada dijous de 8 a 9 del vespre en rigorós directe per parlar de qui som i què ens passa quan ens mirem als ulls. Avui farem un plec amb un, bueno, amb un músic, amb un cantautor maresmenc d'aquí, d'Arenys de Mar, que el dissabte 28 de març tocarà al Teatre Seràfics. Però abans presento els col·laboradors i col·laboradores d'aquest nou programa, en Fran Coca i l'Aina Joan. Nois, com esteu?
1: Bona tarda. Jo vinc amb moltes ganes, la veritat. Aquesta setmana han passat moltes coses, o sigui, passa la vida molt ràpid, Rubén.
0: Exacte.
2: Bon vespre. Jo també avui amb moltes ganes.
0: Doncs m'encanten aquestes ganes, ja se m'estan contagiant i, de fet, hem de comentar moltíssimes coses, des de la ressaca dels Òscar fins també altres esdeveniments com la victòria de Laporta, no?, a la presidència del Barça.
2: No som de futbol.
1: Jo tampoc soc de futbol.
0: I dels Òscar podríem comentar que, bueno, el Timothy no s'ha emportat el desitjat premi, no?
2: Mm. No haver fet aquestes declaracions.
0: Ah! Algú li han trencat el cor, aquí, aquestes declaracions del Timothy?
1: A mi no, em sembla molt guapo, però no m'han trencat el cor. Jo penso que la meva companya poder sí.
2: A mi és que abans m'agradava més, però ja fa temps que no. Fa temps que em va decebre.
0: Des que es porta amb les Kardashian Jenner, aquí hi ha hagut un canvi. Bé, nosaltres, abans de començar l'aplec, volem trobar la paraula justa.

Abans d'entrar en conversa, ens aturem un moment perquè abans de parlar cal trobar la paraula justa. La paraula d'avui és una paraula d'aquelles que bateguen, que tenen sang i que a vegades ens fa por pronunciar perquè sembla massa salvatge. La paraula és vivó. El vivó és la qualitat d'allò que és viu, sí, però és alguna cosa més. És la força de la vida quan s'expressa sense filtres. És la llum intensa que surt de la mirada d'algú quan no té res a amagar. En la música, el vivó és la taca. A la gravació, podríem dir. És el soroll de la corda que frega el dit. És la respiració abans d'una nota alta. És la imperfecció que ens recorda què hi ha al darrere d'un algoritme.

Avui dia, en un món que prefereix el plàstic, la postproducció i el retoc infinit, un món que té por del vivó, perquè la vida, quan és de veritat, a vegades és punyent i desafiant, el nostre convidat encarna totes aquestes característiques. El Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans recull una segona excepció del terme quan s'empra per una dita popular que s'aplica quan algú pot tenir la vivó de l'estornell. Ja sentiu aquí l'ocell, l'ocell de l'estornell, que ens anuncia l'arribada de l'hivern, no? Any rere any, i que va volant amb un camp mòrfic amb tots els seus companys i companyes pel cel. És a dir, que està ben viu, però potser està una mica mancat de reflexió i de càlcul, aquesta persona que és com un ocell que va fent el seu vol de manera inquieta i improvisada. I potser és precisament això el que necessitem avui. Menys ponderació i més impuls. Menys pensar en el mercat i més estornells que volin lliures, encara que a vegades xoquen contra el vidre. Gent que pren el risc de fer les coses. En el cas del convidat d'avui, el seu vivó no és falta de percepció, sinó una percepció massa clara de les coses que fan mal i de les que curen. És la taca a la gravació, la ment en blanc per l'actor de teatre, la respiració abans de la nota alta. Avui fem aplec amb algú que s'entén i que entén la música, que no és una altra transacció comercial, sinó una economia sentimental. Bé, oients, entrem en conversa.

0: Avui fem aplec amb en Víctor Infiesta, artista d'Arenys de Mar. En Víctor és cantautor i membre fundador de la banda musical Economia Sentimental. Com a jove creador, segueix la naturalesa d'una flor que brota entre el ciment, desafiant vent, fred i l'absència del sol. La seva veu és un crit suau, però alhora punyent. I la podreu gaudir i acompanyar-la aquest dissabte 28 de març al Teatre Seràfics d'aquí, d'Arenys de Mar, en el marc del circuit de la Mostra de Músics Aranyencs i Aranyenques, que està activa, ja sabeu, des del febrer fins l'abril. Bé, Víctor, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, què tal? Bon vespre.
0: Teníem ganes de veure't perquè tenim moltes coses a parlar. Actues el dia dissabte, 28
1: sí,
0: de març.
1: El 28.
0: El 28.
1: Al Teatre Seràfics.
0: Al Teatre Seràfics.
1: Aquí a Arenys.
0: Aquí a Arenys. Les entrades crec que estan ja en venda a la pàgina web. Per tant, tothom ha d'estar ben atent i ben atenta. Crec que és una bona carta de presentació de tota la teva trajectòria. I amb 15 anys vas començar més o menys a fer música?
1: Jo la primera cançó la faig amb 12 anys. O sigui, realment porto més anys escrivint cançons que sense escriure-les. O sigui, amb 12 anys tinc 27, llavors ja fa
0: la tira, és una trajectòria llarga, podríem dir.
1: De fet, es pot escoltar a YouTube, si busques Víctor Infiesta a la selva.
0: És que espera, perquè t'estàs avançant. T'estàs avançant, perquè...
1: Es pot escoltar. L'heu buscat?
0: L'hem buscat.
1: Quina puta vergonya. Això la gent ho ha de fer a casa seva.
2: Ara la volem escoltar, eh? Jo tinc moltes ganes d'escoltar aquell Víctor, eh?
1: Sí, que estava ja il·luminat, amb rotllo... El món és una selva, no sé què, rotllo...
0: A veure...
1: Vaya un.
0: Millor que explicar-la, la sentirem tots i totes, i així tindrem una opinió al respecte.
3: Bona nit a tothom, em dic Víctor Infiesta, tinc 14 anys i la primera cançó que us tocaré és un tema que he composat jo que es diu La Selva i és un tema protesta que parla de una mica de situació actual i com va el món. Espero que us agradi.

0: Bé, aquí teníem el fragment de la cançó que ha sortit només començar l'entrevista. La Selva.
1: Sí.
0: Que, de fet, la lletra és molt reivindicativa i podria ser molt actual encara avui dia.
1: Sí, no? La presento com la situació actual, però és la situació perenne, sí, crònica, no? De que ens manen uns cabrons i tot el rotllo, i que la vida no val res, i que ens parlen de morts, i ara un altre cop com si no fos res. I,
0: sí,
1: i també parlen de milions d'euros com si fos una merda. I,
0: sí,
1: i tot com en aquesta escala tan deshumanitzada, pues sí, ja... Ja, sí, ja de petit, ja...
0: Sí,
1: ja estava,
0: no?
1: Ja estava molt enfadat.
0: Ja va ser visionari, ja.
1: Ja estava enfadat amb 14 anys.
0: Sí, bé, crida l'atenció.
1: Amb 27 segueix enfadat, però, bueno, no tan ratllat, jo crec.
0: De fet, a la teva trajectòria hi ha un canvi, si és veritat. Però volia començar dient que, bueno, ho hem parlat moltes vegades. Tu a vegades dius que tu mateix reconeixes que molts maresmencs o maresmenques, no? Potser no han pogut o no han seguit el teu rastre des dels començaments, des dels principis.
1: És normal.
0: És normal, per això.
1: No soc ningú, i perquè hi ha molta música a escoltar, de molta qualitat, pensava, no? Avui ho pensava, perquè algú hauria d'escoltar una cançó amateur d'algú que està començant, quan tens, jo què sé, tota la discografia de James Brown o de Miles Davis o de mil pel·lícules d'obres mestres de literatura clàssica i coses com que, no sé, pues, és normal que ningú m'escolti.
0: Bé, jo trobo...
1: Ja ho veig normal.
0: Bueno, potser és normal, però jo voldria dir que en aquesta normalitat, què trobes que et diferencia? És a dir, com definiries aquesta trajectòria que t'ha portat fins aquí i què es trobaran els que vinguin de zero al concert del dissabte? Els que no coneixien ni la cançó que acabem d'escoltar, La Selva, ni tenen gaire idea del nou disc que has preparat.
1: Crec que al final faig les coses molt des de... Intento fer-les des de l'autenticitat i l'espontaneïtat i que siguin genuïnes. I no sé si sóc, tinc un tret diferencial com a tal, simplement, doncs, no sé, crec que puc tenir la meva particularitat com la pot tenir tothom i que les meves emocions que són personals, al final, pues, són emocions molt compartides, molt, molt universals, i crec que, no sé, la música l'he com buscat molt que mantenir com aquesta autenticitat de no, que no sigui un postureo, que no... No sé, i no sé si això em fa especial o em fa com normal o no ho sé. No ho sé, jo què sé, que m'escoltin, és que ho descobreixi la gent. Sí, jo no sé si sóc qui pot dir aquestes coses, no? O sigui, qui em pot identificar com a alguna cosa. Perquè a mi la identitat sempre se m'escapa d'allò que faig. I crec que és la gràcia també de... No sé, o sigui, m'agrada molt no saber què estic fent. I sobretot quan escric, quan d'esto, m'agrada que les frases també surtin una mica de l'inconscient i coses així.
0: De fet, d'aquí ve la Vivor, no? De la paraula que parlaven abans de,
1: sí, m'agrada,
0: del vol dels estornells.
1: Vivor. A més, s'assembla, Víctor, no?
0: Sí. I a més, els ocells tenen molt de protagonista la teva identitat, sí, visual del disc.
1: El disc es diu Cielo Azul y Pájaros. I sí que tot és com la història d'un ocell. Perquè la primera cançó és com que està en el niu, la segona cançó és com que surt del niu, fot una hòstia perquè no sap volar. I la tercera cançó és com un trànsit en allò desconegut. La quarta cançó és com trobar-se amb els altres, com aquest trobar l'amistat, no sé què, i el compartir, que agafa com aquest sentit la vida, que al final l'última cançó és una cançó d'amor, com que per fer el bucle, no?, com rotllo que acaba l'amor, pues, fent un niu també i tornant a començar la història una mica.
0: Doncs, de fet, en aquest trobar-se amb els altres, no? Bueno, veníem d'aquest ocell que surt del niu, amb aquesta, sí, primera cançó dels 12 anys, La Selva, que ja hem sentit. Ara sí que és veritat que potser estàs a l'etapa més de trobar-se amb els altres, perquè aquest projecte, Economia Sentimental, no el fas sol. Has deixat de ser un cantautor, no?, en solitari, sí, per tenir una banda musical, que de fet és una banda musical amb una elevada qualitat, perquè crec que t'acompanyen... Vaig a dir noms, però segur que em deixo algú. Si em deixo algú, em corregeixes. És una banda de múscul que ha tocat amb estrelles mundials com en Candy, no mai em surt el seu nom, Kendrick Lamar.
1: Sí, va gravar.
0: Va gravar amb, sí, la, amb el Kendrick Lamar, i sí, també va
1: però
0: treballar...
1: Però això és molt secret, no es pot dir.
0: Ah, no, doncs... No, ha tocat amb estrelles... ha tocat amb estrelles mundials, i presenteu un nou disc amb ells, no?, conjuntament, que porta per títol Cielo Azul y Pájaros, com has dit. Sí. Tens a l'Enric Peinado a la guitarra, si no m'equivoco.
1: Un gran músic.
0: Gran músic. A l'Adrià Bravo a les cintes.
1: També, sí, vaig molt ben acompanyat.
0: A l'Esteve Martínez al baix.
1: Sí, que és amb qui he fet mama tot el projecte, realment.
0: I en Nil Brivian, ho he dit bé, Brivian?
1: Era un gilipolles, el Nil.
0: A la bateria.
1: Juro, me t'estimo, Nil.
0: Com canvia la teva economia sentimental quan la recolzen aquests altres ocells, aquests altres estorneis?
1: Molt bé, o sigui, primer, bueno, per mi economia sentimental és un concepte irònic, o sigui, perquè és com la moguda que a mi sempre m'ha generat molta dissonància vendre la part com empresarial. I al final és com una petita venjança, aquest nom de... Ah, sí? Doncs pues, haig de vendre la meva música? Doncs pues, el projecte es dirà Economia Sentimental, saps? Com per tocar la polla una mica. I, clar, sí que és veritat que en el moment... O sigui, que jo m'ajunto un altre cop amb l'Esteve, perquè ja havíem fet algun projecte junts, tot agafa sentit. O sigui, crec que inclús... Ara m'estic donant compte que cada vegada com vull apartar més com la part més personal a l'hora d'escriure cançons, i com més que... Jo, que no, sí, quan et juntes amb els amics és per passar-ho bé, no? I rotllo per ballar, per gaudir, no? I crec que els cantautors tenen un punt que són cantautors, no? Que parlen, sí, de la seva vida, que fan les coses una mica des de la ferida que tenen del món, no sé què. I això és una cosa que... segurament, com la meva trajectòria ha anat per aquí, bé se sabe per què, també segurament perquè tenia aquest dolor amb el món, amb el que fos. Però ara, com cada vegada més, és com... Jo què sé, no em fa por la banalitat com de coses així, de perquè tot agafa molt, un altre sentit quan ho comparteixes, quan
0: sí, fas quan, a plec.
1: Sí, quan fas amb gent.
0: Vale.
1: Deixa ser algo tan personal i passa a ser algo més del salt, no sé, com més compartit.
0: Mira, parlant d'aquest aplec, d'aquest caliu que t'has trobat ara que tens una banda musical i que comparteixes l'experiència de composar, de fer temes, d'actuar, com faràs el dissabte 28, et volem posar una sorpresa, a veure què et sembla.
2: Com va això? Ràdio Arenys, aquí Enric Peinado, guitarrista del grup del Víctor Infiesta. Geni dels genis... molt infravalorat, vamos. Té coses ja molt bones, però el que puguem fer en endavant encara serà millor, i no us perdeu el 28 de març. Quedeu-vos-hi. Talents com aquest, i originalitat, i espontaneïtat, i creativitat, pocs n'hi ha molt pocs, i s'ha d'aprofitar, ok? Vinga, una abraçada, vamos Arenys.
1: Increïble, Enric, t'estimo molt, que grande, tio.
0: És el millor, des d'aquí li donem les gràcies perquè ha col·laborat amb el programa i sempre s'agraeix, la veritat, que et volíem fer una sorpresa.
1: Aquí, guai, m'ha fet molta il·lusió.
0: Home, en mode d'agraïment per haver vingut. Doncs
1: pues aprofito per dir que és que l'Enric Peinado és un músic que jo l'escoltava, o sigui, l'he escoltat amb la seva banda, amb Big Menú, i, tio, pèls de punta, escoltant, sí, les seves guitarres, i pensant, uai, és increïble, tio. I per casualitats de la vida, estic tocant amb ell, i és un regal que m'ha fet la vida molt, molt, molt guai. O sigui, estic superagraït. Ja, o sigui, passi el que passi, jo i amb això em puc morir tranquil una mica.
0: Doncs que bé. I espero que la gent vingui també el dissabte per veure't morir en directe, potser. Deixa-ho així per fer morbo,
1: sí,
0: perquè vingui.
1: Sí, no m'heu de venir a veure a mi, heu de venir a veure els músics que porto.
0: I, de fet, també farem una cosa. Si es volen fer una idea, ara que parlaves de pèls de punta, a través d'una pantalla veient un contingut, sembla que les live sessions, les sessions en directe, s'han convertit en una tendència perquè l'oient, quan les veu, busca... l'atac, el sentiment real, la mirada, l'errada, la complicitat entre vosaltres com a artistes. Aquest format és molt més curat i proper que un videoclip convencional. Estarem d'acord, no?
1: Sí.
0: Val, perfecte, perquè resulta que tu farà cosa d'un any, tots sí. els temes que tocaràs dissabte en directe els vas penjar en format de sessions en sí. directe al canal de YouTube d'Economia Sentimental. I ja et volia preguntar, això t'ajuda a connectar millor amb la gent que potser encara no t'ha vist en directe?
1: O sigui, realment el motiu per al qual vaig gravar els live sessions va ser per la incorporació de l'Enric Peinado. Perquè l'EP de Cielo Azul y Pájaros no hi és. El vam gravar sense ell perquè la seva incorporació va ser posterior. Llavors, clar, en el moment en què ja es va participar, jo vaig pensar, això ara mola molt més, pues anem a fer uns vídeos. I sí, com, també com amb aquesta intenció de no sé, de treure capes i filtres i que es vegi una mica més en cru la música i les energies.
0: Mira, de fet, escolteu això, oients, perquè us fareu una idea del que parla ell, d'aquesta sinergia, d'aquesta organicitat.

0: Bé, aquí tenim el tema Mi Balcón, que formarà part també del repertori de l'actuació que tenim, recordem, el 28 de març d'aquest mes, al Teatre Seràfics Arenys de Mar. Et volia preguntar, el títol del disc, Cielo Azul y Pájaros, és molt visual. Què hi trobarem en aquest disc? És una evolució d'aquelles cançons antigues que ara volen amb nous arranjaments? Per tu aquesta actuació suposa una apertura, un punt d'inflexió?
1: Significa un petit final d'aquesta etapa. Ja després d'aquest concert m'agradaria entrar a estudi, gravar nova música i també, no sé, tinc idees de canviar coses. Llavors crec que sí que serà com una mica aquest tancar l'etapa d'aquest disc i començar-ne una altra. I crec que serà una oportunitat com per poder escoltar-me tranquil·lament, no? Perquè hi haurà temps, serà un dia amb temps i tranquil·litat i comoditat que la gent podrà escoltar totes les cançons.
0: Ara et volia preguntar sobre una pregunta una mica personal, i és que aquí a la vila, a Arenys de Mar, la gent et recorda pel teu pas pel pati del Xifré, l'homenatge que es va fer a Pau Riba farà cosa de 4 anys. Què significa per tu passar de l'aire lliure, no?, al recinte tancat del Teatre dels Seràfics, que potser és més íntim, per presentar la teva obra d'economia sentimental, i què va significar per tu tocar el pati del Xifré fent homenatge a un mestre com és Pau Riba?
1: Va ser molt guai perquè després del concert va venir la família del Pau i em va com felicitar, i la Memi, que estava farta d'anar a homenatges, com que li va agradar el que vaig fer, i per mi va ser com un algo molt emocionant. I també que de partir d'aquella nit, o sigui, va ser molt guai que al final de la cançó puja el Llull, que és el fill d'en Pau, a tocar la bateria espontàniament, i clar, jo no sabia qui havia pujat, acabo la cançó, em giro, veig que és ell, i va ser com increïble, i inclús després d'això pues, ens hem fet amics, i ara mateix és un molt bon amic que tinc. O sigui,
0: des d'aquí una abraçada pel Llull.
1: Una abraçada, Llull, també t'estimo a tu.
0: Doncs mira, Víctor, gràcies per l'entrevista. Ara...
1: A vosaltres.
0: Ara t'envio a la Plec Idíl·lic.
1: A merda.
0: No, està bé, està bé. És on tu et vulguis reunir amb qui tu vulguis, d'acord? Farem tres preguntes.
1: Vale. Tanco els ulls, no?
0: Tanca els ulls, exacte. Mira la remor de la gent com se sent, exacte. I et pregunto, a quina plaça o ubicació t'agradaria ser-hi?
1: A la placeta de l'Església.
0: A la placeta de l'Església d'Arenys de Mar.
1: Sí.
0: Què t'emportaries per fer a Plec?
2: Porros. Estem dintre de la Plec.
0: Quin artista programaries perquè actués a la teva plaça amb porros?
1: L'Oriol Sauleda.
0: L'Oriol Sauleda.
1: Negra, cap dubte.
0: Cap dubte, d'acord. Doncs a veure si es passa per aquí, per cert, l'Oriol Sauleda.
1: I tant.
0: Quin cartell faria de promoció per la Plec? Què hi posaria?
1: No ho sé, però el faria el Jerevallo.
0: Jerevallo, perfecte. Doncs amb aquestes preguntes i aquestes respostes acabem l'entrevista. Sobretot, recordem, el dissabte 28 de març al Teatre Seràfics Arenys de Mar. Ja teniu les entrades disponibles. Crec que són 7 euros, 5 sí. euros als socis.
1: Sí, ets soci 5. Sí.
0: Val, perfecte. Doncs veurem, estarem pendents de la rebuda d'aquest disc imbatible, Cielo Azul y Pájaros, i no digueu que no us hem avisat, eh? Ja trigueu en agafar les entrades a preu de 7 euros i als socis 5.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Víctor.
1: Esteu convidats.
0: I tant que sí.
2: Ai, moltes gràcies, la veritat. Jo volia agrair-te perquè m'agraden les persones que utilitzen l'art com altaveu, no? I no tothom ho fa. I tu ho has fet, per lo menos per lo que he escoltat, i no et coneixia de res. Això que és molt bonic i segueixis així, la veritat.
1: Gràcies.
3: A mi m'ha agradat molt. Jo, del disc, el que has explicat, que és cíclic, sí. I al final que reneix, això és molt possimbolista. Sí. I m'ha agradat molt.
1: Molt clàssic, també. Sí. Que és un punt molt romàntic, no? De parella, jo hi torna el niu i tenen fills. Sí. És com, té un punt clàssic, però com que també sona molt clàssic-corro, de rock clàssic, pues ja està bé. Jo crec que té com coherència.
0: I tant.
1: Ara faré coses més postmodernes, no us preocupeu.
2: M'agrada.
0: Bé. A volar com els estornells, no?
1: Sí.
0: Perfecte, doncs ara sí que sí, ja sabeu, et quedes aquí amb nosaltres perquè passem als drames de la Plec, que tenim molts. I d'ells ens parlaran els nostres col·laboradors. L'Aina Joan estrena avui la seva secció Un te de lletres. I ara traiem la música.

0: Bé, Aina Joan, el teu rostre, la teva cara, la teva veu, em recorden a una secció anterior d'algun programa que fa no gaire s'emetia aquí a la casa. Pot ser?
1: Pot ser, pot ser. Hem canviat... Sembla mentida, però ha passat un mes i escaig, no? I han canviat moltes coses. Hem canviat de programa, canviat de secció, jo he canviat de feines.
0: Exacte. Tot bé, tot Parla'ns una mica de la teva nova feina, va.
1: Sí, sí, ara queda repel·lent, Ara sóc investigadora predoctoral.
0: Toma, ja, aplaudiments. Oh!
1: Sí, molt orgullosa.
2: Investigadora predoctoral,
3: no? Vull dir... Amb aquesta carrera podràs comprar un pis, no?
1: Que va. Et paguen si fatal,
3: molt bé. Sona molt bé.
1: No, et
3: pots
1: paguen fatal.
3: Repetir-ho, que m'he oblidat?
1: Investigadora predoctoral.
3: Vale.
1: Però no, és via de misèria.
0: Mira, aplaudiment.
2: És via de misèria, m'encanta. Però sí, en específic, o sigui, de què t'estàs...
1: D'això parlarem. De filologia catalana.
2: Vale.
1: Sí.
0: Molt bé, o sigui que aquesta secció serà potser un espai per la divulgació lingüística
1: i literària. I de fet avui dic ja què farem.
0: Sí, i tant.
1: Bé, la meva tesi, el que serà algun dia, espero...
0: Clar que sí.
1: És sobre l'aplec de rondalles mallorquines d'en
0: Jordi
1: Arrecó.
0: Oh, ensenya la càmera.
2: Ai, que guai.
1: Sí.
3: Que guai.
1: I, clar, he dit, l'aplec de rondalles mallorquines, o sigui, ideal.
0: Sí.
1: Ideal perquè, clar, perquè venim aquí a plec i drames i totes les rondalles, doncs què passa? Doncs que passen moltes coses, o sigui, ens pensem que ara aquí ens ho hem inventat tot, no? Que tot és nou, però és que tot ja s'ha fet, tot ja ve de la cultura popular. O sigui que avui vinc amb uns quants drames que passen en algun dels 24 toms de la plec i els comentarem una mica i vosaltres podeu dir el que vulgueu.
0: M'encanta. Sí? És a dir, que no estem innovant res, que això de la plec ja ho feien fa molt de temps.
1: O sigui, al final era explicar històries i, clar, ara ho tenim aquí en format llibre perquè en un moment, doncs, no sé, vosaltres us explicaven rondalles de petits?
0: Sí, a mi sí. A mi me'n explicaven moltes. La dels Reis encara no m'he recuperat.
3: Meus pares em parlaven de l'IRPF, de petit.
2: Hòstia, aquest tostón, no, això?
3: Sí.
2: A mi també me n'explicava, la veritat.
3: Per això és aquestes cançons de grillat, no?
1: Doncs avui en triarem unes quantes, tot això són rondalles mallorquines, que escriu Antoni Maria Alcover, perquè veu que comencen a caure en l'oblit i llavors decideix escriure-les per conservar-les, i per això avui en dia doncs, tenim aquest aplec. I començarem amb el primer drama, que se m'ha acudit a mi parlar-ne, que podem trobar a l'aplec. I és d'una rondalla que es diu Gregori Papa.
0: Gregori Papa.
1: Sí. Tot això prové de la tradició oral, i en aquest cas és la germana d'Antoni Maria Alcover que li explica. I ella li diu: un germà i una germana fan un pecat molt gros.
0: Ui,
2: ens agrada.
1: Ella... tangué un infant.
0: Oh!
2: Ai, que era un pecat abans, clar.
3: És un
2: clar.
3: Xiste.
0: Incest.
1: És un incest.
3: De... la meva germana està embarassada. Voy a ser padre, no? És un xiste, això.
0: Ah, sí? Potser, bueno, mira, potser...
3: Continua.
0: Potser sí que ho és.
1: Potser es van inspirar d'aquí. Doncs, clar, què passa? Que, clar, és una mica fort, no? Que comença la rondalla, que el nen neix per una relació incestuosa. Què passa? Que qui replega les rondalles era un capellà. I això no ho tolera, i ell ho canvia. I el que diu és que un matrimoni, no de germans, volien tenir un fill i, com que no podien, el tenen per art del diable.
0: Oh?
1: Sí.
2: I com és això?
3: Sense condó, no?
2: Allà el diable.
1: Clar... O sigui, ell canvia la història...
3: Sense estar casats, perdó, sense el matrimoni.
1: No, ells estan casats. El que passa és que no es queda embarassada. I per això li demana al diable...
3: Que hi ha gato encerrado, hay gato encerrado.
1: Però què passa? Que això també és un pecat, clar, que odia el diable. I llavors què fan? Agafen el nen, una vegada neix, i el tiren al riu, com Moisés.
3: Això no és pecat, no?
1: Clar, llavors el que fan és doblar el pecat, perquè és pitjor. I aquí ve tota la història de com... aquest nen, que després el recullen, perquè hi ha un matrimoni que tampoc té fills, però no han anat al diable ni res, i el recullen i el cuiden com a seu. I aquesta rondalla el que acabarà sent és que el Gregori, que és com li diuen, acabarà sent papa de Roma.
2: Ah, mira el Gregori!
1: Així que...
3: Fill de Déu.
1: Exacte. Per molt que et concebin dos germans, doncs mira, pots acabar sent papa. moralitat de la història.
2: Ho tindrem en compte, però no ho reproduirem, la veritat.
1: No, millor que no. Sí. És una
3: Déu
1: mica borbònic.
3: L'incesto. És la moralgia que és... Déu perdona l'incesto.
1: Clar, perquè és bona persona.
3: Qui? Déu o
1: l'incesto? El nen. El nen és bona persona.
3: Clar, sí. No té la culpa, no? De...
1: Clar, exacte. Sí, ho has entès perfectament. És, o sigui, tracta d'això, que els teus actes, al final, doncs, són el que determinen el teu futur.
4: Ah, això està molt bé.
2: Ah, clar, sí, sí.
1: Sí. Passem drama 2.
4: A veure,
2: ens ha agradat aquest molt, eh? La veritat,
1: sí, o sigui, ara potser baixem, sí. Eh? Potser baixem el nivell. Tenim un que es diu un festejador. Val, si tenim 30 anys i estàs solter, no estàs casat, què? És un problema? És bo?
4: Bueno, Fran, aquí potser t'estàs sentint identificat.
2: Jo tinc 31.
1: 31?
2: I estic solter. No sé si és un pecat, però bueno, si no, que vingui algú i poder tinc parella. Doncs, estic buscant, eh?
1: Mira, si fos...
3: Acabeu de deprimir algun oient, jo crec.
1: Clar. Què passa a la rondalla? Que la mare d'aquest noi que es diu Pere, que està solter, l'agafa i li diu, és que no pot ser, perquè clar, tens 30 anys, tu has d'estar casat. Pensem que això també es va fer en una altra època.
2: No, clar.
1: Recordem-ho. Llavors, què passa? Li diu, vés a veure l'Aina Maria. Hi ha moltes Aines, eh?
4: Jo mira com tu.
1: Sí. Vés a veure l'Aina Maria, que era l'antiga veïna, i vés a festejar amb ella. Què passa? Que el Pere hi va i és un desastre. O sigui, cada vegada diu una cosa més inconvenient.
3: Quin eufemisme, no? Festejar.
1: Festejar, no, és festejar.
3: Festejar, no?
1: Passar-se només van a parlar. No, però van a parlar. No, ah, quan no només, passa res més.
4: Quan no passa res més és festejar.
1: Estan sí. Entrant en contacte.
2: Ah, mira.
1: Verbal.
4: Vale. No. A la Illa de les Tentacions no festegen gaire.
2: No festegen. I nosaltres a la discoteca no sé si festegem gaire, però bueno.
1: Però no és un eufemisme, eh? No. Llavors, què passa? Hi arriba un dia i acabava de morir el pare de l'Aina Maria. I ell diu no sé què inconvenient. Llavors se'n va la seva mare i li diu és que clar, ja m'han fet fora perquè ha dit un desastre. I la mare li
3: va dir,
1: diu...
3: Estic mort de fred. Va dir
1: coses
3: algun comentari així.
1: Eh? Sempre no, són coses d'aquestes. I llavors la mare li diu, hauries d'haver dit al cel lo vegem. I el proper cop que hi va, perquè ell hi torna, encara no s'ha donat per vençut, i torna i estan fent matances del porc. Recordem això, Mallorca tradicional, eh? Estan matant el porc i llavors ell diu el que li ha dit la seva mare, arriba i diu al cel lo vegem. I clar... Tots aquests diuen, aquest tio no hi toca, perquè, clar, no, el porc no va al cel. I comencen a fotre'l fora i a donar-li cops i de tot, i el fan fora. I el pobre, al final, no vol festejar més. Pobre. I accepta que es quedarà solter.
2: Ai, no, amb 30 anys, sisplau, sí. No.
3: A mi bueno, em sembla sí. Molt malament que el porc no vagi al cel.
1: Explica'ls-hi, jo sí.
4: Ja, també
3: on
4: és veritat.
3: Va? On va el
4: on
3: porc?
4: Va el porc?
1: Aquí,
3: això li preguntarem al Francesc. Punt de l'interrogant. Això es pregunta pel punt de l'interrogant.
4: De l'interrogant, exacte.
3: Això, missatge pel Francesc. On van les ànimes del porc? Feu un programa, sisplau.
4: No? Sí, el punt de l'interrogant és un programa filosòfic d'aquí de la casa de Radio Arenys, que no sé si estan els dimarts. Quan són ells? No
1: ui,
4: ho sabem.
1: Ui, ho hem de mirar.
4: Ho hem de mirar.
1: Algun més?
4: Sí, va, fem una...
2: Sí, no?
4: Una...
2: A mi m'agrada, la veritat.
1: Val, a veure...
4: Dimarts.
1: Anem a pensar, a vegades alguna tasca de casa que us faci molta mandra de fer?
2: Rentar els plats,
4: a mi m'encanta rentar els plats, sí. T'ho juro. A mi el que em fa mandra són les rentadores.
1: Ah, estendre i recollir-te a l'hivern, això fa mandra. Víctor?
3: No, totes.
1: Totes.
3: No, en veritat, cap. La bé. Mandra te l'has de treure de sobre, no val per res.
1: Doncs els protagonistes d'aquesta rondalla tenen molta mandra i no volen pastar. Els pagesos tal no volen pastar. Llavors, és un matrimoni i decideixen que el primer que parli serà l'encarregat de pastar. Llavors, què fan? Què fer per no parlar? Doncs es queden estirats al llit i cap dels dos vol parlar. Però clar, es queden tan quiets i sense dir res que de sobte, clar, arriba l'hora que haurien d'estar fent feines i tal, i arriben els veïns i pensen, ostres, aquests, què els hi passa? I entren a casa...
3: Estos rojos.
1: I els veuen allà estirats i pensen que són morts. S'han mort. I llavors, doncs clar, ja van a buscar... Clar, el confessor ja han fet tard, o sigui, perquè aquí sempre surten confessors, eh? Jo estic en mentalitat.
4: Molt bé.
1: Sí, llavors van a buscar directament el fosser i ja està, ja fan doncs, la tomba, la caixa, bé, tot... I estan a punt d'enterrar-los, o sigui, ja estan aixecant el marit...
4: Ja els havien fet el llit, ja tot,
1: sí. I clar, ells segueixen amb això, que aviam qui ha de pastar. Però Llavors l'estan a punt de posar a dins de la caixa i ell diu, a poc, no vull estar jo davall.
0: Ostres.
1: I llavors ella diu, idò, tu pastaràs. I llavors...
0: Ella ha guanyat. No,
1: ella ha guanyat, ha estat fins al final.
0: O sigui, abans morta que treballant.
1: Exacte.
0: Molt bé. Això és un lema que portem, exacte, per bandera aquí a Plequidrames, perquè això de treballar està molt idealitzat.
3: Jo ho feia jo per no anar al col·le de petit. M'agafava, no?, em portava el cotxe...
0: Sí, imagina't, final, o et feies que estaves malalt, no?
3: Sí, no? Sí. Al final et pillaven.
0: Bé, doncs, sí. Aina, aquest tastet de les Balears que ens has portat, sí, a partir, sí, del Cuber, moltes gràcies, perquè érem uns complets ignorants.
2: Totalment,
0: sobre, eh? Les rondalles, sí, Balears.
2: Totalment. I al final tenen molt significat amb el que passa ara, també, no?
1: Sí,
2: perquè,
1: sí,
2: jo he vist com coses molt semblants i dic, ah, doncs mira...
1: I amb moltes, eh? I a més, o sigui, moltes coses són molt actuals. Després, clar, veus coses que canvien, la religió, la moralitat, però el significat final... Sí,
0: de totes les rondalles, jo tinc clar que el Fran és el festejador.
2: M'agrada festejar. Però no seré mai el que als 30 estigui solter i sigui una tristor, perquè ara existeixen moltes coses.
1: Ben fet.
0: I jo crec que potser el Víctor, tu ets la darrera, que no volien treballar, la dels passejos, que no volien treballar.
3: Jo vull prendre el sol.
0: Exacte.
3: Tothom. És mentida.
0: I jo em quedo amb la primera, la del Gregori Papa,
1: sí?
0: La de l'incest, sí.
2: Sí, et pega molt, la veritat, sí. Eh? Et pega.
1: Jo és que, clar, hi ha moltes eines a les rondalles, i hi ha una que és la princesa Ineta, i jo sóc aquesta.
0: Tens la princesa Ineta. Bé, doncs, princesa Ineta, moltes gràcies per Te de Lletres, que és aquesta secció meravellosa on cada setmana anirem aprenent noves coses de la nostra llengua, de la nostra cultura i, sobretot, de la nostra literatura. Què ens depararà la setmana vinent?
1: Ja ho veurem.
0: Aquí anem setmana. Des que ets una noia, sí, d'investigadora predoctoral...
1: No hi ha temps.
3: No ho sap, setmana vista.
1: No.
0: És que estàs ben atabalada. Com és l'experiència, així, tres paraules que la defineixin, aquesta nova experiència?
1: No, molt contenta, eh? Molt, molt contenta. O sigui...
3: Content?
1: Sí, perquè a mi m'ha costat molt arribar aquí. I llavors molt contenta i molt orgullosa, però molt estressant. O sigui, ara m'hi estic adaptant i és difícil.
3: Que guai.
0: Doncs et desitgem tots molt bona sort.
2: Sí,
0: i ara sí que sí, passem amb el segon drama d'aquest aplec, que el protagonitza Fran Goca, que ha tornat aquí al programa amb la seva secció L'altra mirada.

0: Qui cuida a les persones que cuiden? A veure, nois, comencem forts avui aquí en aquest aplec, perquè realment aquesta pregunta és molt seriosa. Sí. Què penseu?
1: Doncs jo espero que em cuidi algú, si em quedo sol mai, que jo crec que la veritat és el que pensem tothom, no?
2: Sí, molt bona pregunta. Igual que qui vigila els que ens vigilen, no? És com... també.
0: Després parlarem d'això, jo crec, eh? I és que aquesta setmana els professors i les professores porten de vaga 4 dies, però ja venen d'una vaga molt intensa. I llavors era la pregunta, no?, de qui cuida les persones que cuiden. Perquè no només per un sou millor o per condicions més dignes, sinó també per una cosa molt més profunda, perquè estimen el que fan. I creuen que el que fan val la pena. Per això estan sortint al carrer. I avui m'he trobat una senyora aquí per Arenys, que jo estava escoltant la seva conversa perquè te fan, i ha dit, estic fart de les profes perquè, clar, estan fent vaga i a on deixem els nens? I comencem aquest debat d'avui...
2: Deixem-los en la precarietat que hi ha ara mateix. És una resposta.
0: Perquè jo dic, i senyora, vostè pensa que les professores estan cobrant aquelles vagues que estan fent? I si no fan aquestes vagues, aconseguiran realment valorar-les com a professores i el que estan fent? Llavors, aquí m'ha creuat com aquest dubte de dir... Hem de mirar per totes, perquè si no, on anirem, no? I a més, penso que és una feina molt feminitzada i moltes vegades això també implica un sou més baix. Però després ja entrarem aquí. El sistema sovint es manté gràcies a aquesta vocació, però la vocació no hauria de convertir-se mai en una excusa per a la precarietat. I aquí és on apareix la nostra, l'altra mirada. La mirada que diu si reivindiquem, però també construïm, si denunciem, però també estimem, si hi ha precarietat, però nosaltres som llavor del futur. Per això recolzem tota reivindicació que aposta per l'educació, l'amor i el valor de la feina, que educa i vol que les persones siguin millor persones. Per això estem recolzant a les professores, o sigui, o esa vaga que estan haciendo, sí o no, què penseu?
1: Sí, molt sí, necessària. Sí.
0: I és que...
2: I poques coses esteu cremant. Encara més.
0: Clar, i és que, Víctor, a mi em sorprèn perquè, clar, jo la veritat és que miro bastant a l'Instagram i em sorprèn perquè he vist una imatge que, o sigui, hi ha Mossos d'Esquadra apallissant a professores i a professors que dius, a veure, han vingut aquí a reivindicar-se i a educar.
3: Vull dir,
0: no sé, hem de mirar ben bé què estem fent i aquí tenim davant, perquè al final només estan reclamant coses que pensen que seran bones per ells, però també per les persones que venen, no? I jo penso que això també és molt important. I en aquí ens entrem perquè a l'ESO una professora té 30 alumnes per aula. Una sola professora. Vull dir, 30 personetes, eh?
1: 30 personetes que, a més, ara la majoria... Bueno, ara... La majoria de casos, bueno, s'ha extès que hi ha molta diversitat funcional, molta neurodivergència, que també necessita un tractament personalitzat, atenció, vull dir, una qualitat que no és educar per educar.
0: Totalment. I, clar, o sigui, aquestes persones que són professores diuen jo tinc 30 persones, però amb les seves necessitats, amb el seu trajecte, amb el seu bagatge, i aquí, clar, es veu sola i dius, això ha de ser vocació. Perquè, clar, amb una pissarra jo penso que no te'n fas.
1: No.
0: Perquè, a més, vull dir, estem, no sé, veient l'educació com una altra forma, no?, d'arribar a les persones. I, bueno, és que la setmana passada van sortir i van tallar moltes rondes aquí a Barcelona, però també per tota la resta del país, però sobretot a Catalunya, han aconseguit, a veure com ho veieu vosaltres, una reducció progressiva de les ràtios, que de 30 passaran a 25 alumnes. Però, bueno, ja de cara a l'any que ve o l'altre, perquè encara no ho saben. També un augment salarial del 30% del complement autonòmic, que suposarà uns 3.000 euros anuals el any 2029. Vull dir, normal que segueixin les professores sortint al carrer, perquè al final això el que diu és uns 200 euros mensuals, que ha sortit alguna persona a parlar i a dir, bueno, ara ja no estarem per la cua valorant els professors i les professores de cara de tot Espanya, ara serem els segons que estaran millor pagats. I és com, bueno, 200 euros, jo no ho sé, però a més d'això els han dit que els hi pagaran 50 euros per nit per a colònies, que és com, hombre, gratis, això no ho hauríem de fer, la veritat.
1: No, és que sembla que se'n vagin a les colònies com si fos Gran Hermano a viure l'experiència i tot el que passa a les colònies. No sé si recordeu les vostres, però tela.
0: Hombre,
2: la lien a sacos, nen.
1: Sí.
4: Vacances, bueno, pels profes no són, eh?
1: No. Sí.
0: Totalment, no? I a més estan allà, estan a primera línia, no? I, pues, igual que els monis i les monis, que també reivindiquem, pues, un sou digne per elles, perquè també s'ho estan currant molt i s'ho curren cada estiu i sempre que poden estan allà, no? Llavors, pues, si els monis estan, els profes aplaudiments. Hombre, aplaudiments perquè hi monis, que hi ha molts aquí, eh? Llavors, per això, l'altra mirada diu que tot això és un pas, però no ho és tot. I no és només per nosaltres, és pels infants que volen educar amb amor, amb cura i amb temps. Llavors, la docència és supervivència. Pues hem trobat a la Núria Casas, que és una professora, i bueno, ens ha fet com aquest diàleg, que és bastant divertit.
1: A veure què diu.
5: Hola, sóc profe. I no, no treballo poques hores. És un mite educatiu, com els unicornios o com els recursos suficients. L'educació ens demanen innovació, inclusió, atenció personalitzada... Perfecte. Amb què? Que atendre la diversitat és preciós. Jo atenc 28 diversitats, tots a la vegada, cada nen amb la seva, i amb dos mans i amb una paciència doncs, bueno, una mica limitada. Està la burocràcia, és la meva nova gran vocació. Ensenyar està bé, però omplir documents a mi em dóna vida. Després estan les ràtios, no? Perquè quants més alumnes, més atenció personalitzada. Són matemàtiques. Modernes. Bueno, recursos és un tema delicat, perquè sí que hi ha, però no els veus. Són conceptuals, espirituals, invisibles. El sou, bueno, puc dir que és un sou coherent. Coherent amb el nivell d'exigència emocional. Ah, no, tranquils, perquè sempre ens queda la vocació. Veiem? Ah, era tot mentida, eh? Estem molt felices.
0: Bueno, pues això és una professora que ole per ella perquè sí, va fer bravo. Aquest monòleg que s'ha fet molt viral. És @NuriaCasasC i la veritat que a mi em va agradar molt perquè al final parla de la seva realitat a l'aula, no? I diu, només tinc dos mans i totes les persones que tinc davant. I clar, això se li suma també que on estan les educadores socials perquè ningú aposta per elles. Només la Núria, com diu, té dos mans i necessita persones. I clar, avui reivindico la meva professió, perquè també hem sortit als carrers i aquestes setmanes les educadores socials deien què està passant amb nosaltres? Perquè de totes les educadores socials que hi ha aquí a Catalunya, el 70 o el 80% són dones. I llavors, què passa amb les cures? Estem ben valorades? Què en penseu?
1: Jo crec que no. Sí, crec que no per tota la feina que hi ha al darrere i també la formació que s'exigeix. O sigui, al final és un perfil molt necessari que no s'està valorant ni s'està contractant. I moltes vegades no s'està contractant i se'ls hi requereix als docents d'aula, als tutors, als tutores, o fins i tot a un paio que al final el que té són dues assignatures i un contracte precari, fer de la funció dels educadors socials.
0: Totalment.
4: Sí, jo crec que el que has dit una mica abans, que es compta molt amb la vocació i també amb l'abnegació de la gent, com de... Val, perquè tinc aquesta feina que vull ajudar, que hi crec molt, ja està, doncs que té tot, fes-ho tot, i ja està. I no pot ser.
0: Totalment, totalment. Estic amb totes vosaltres. La veritat que dijous passat vam sortir al carrer. Vam sortir perquè ens vam trobar amb companyes de serveis socials, companyes que treballen a CRAES, companyes que treballen amb persones que han patit violència de gènere, violència masclista, i tot això també recau en un pes d'una professional que t'està acompanyant, no? Perquè al final ells deien, jo porto 40 casos, però 40 casos amb tota la família, no? De persones que poden estar desemparades perquè realment aquella família pues bueno, té les seves mancances, no ha sabut com fer-ho i poder aquells infants pues han de caminar a un altre lloc o no, i aquella família es recupera i treballa amb ella perquè els infants acabin a la seva casa i tinguin cobertes les seves necessitats, no? Però parlo de companyes que porten fins i tot 300 casos. Això vol dir 300 famílies amb tot el complex i germans que això comporta, no? I això ho porta serveis socials. Però sí, nosaltres estem a l'Ajuntament i la gent del tercer sector dirà i nosaltres qui ens mira, no? Les persones que treballen a CRAE, que treballen 24 hores amb nois i noies, xavals i xavales, que estan cobrant, per dir alguna cosa, 1.700 euros i treballen 24 hores, o sigui, normalment caps de setmana, etc. I això és una precarietat molt gran, no? I moltes vegades el sector social no surt a reivindicar-se perquè al final el que no vols és que aquelles persones que ja es queden fora de lo que és la societat les deixin més soles, no? I al final no fas vaga per estar amb elles. I això és molt fort. Perquè tinc companyes que van dir, jo no surto perquè si no aquesta persona qui l'escoltarà? Si la seva casa li estan pagant. Llavors, no fer vaga perquè tot i així vols cuidar, jolín, o sigui, és i diu molt de les persones que tenim en aquest món. Per això penso que les hem de cuidar, les hem de valorar, i sí, creu-me, el sou també és una manera de valorar aquestes persones que transformen vides i que estan allà al peu del canó tots els dies. Per això jo m'he preguntat què reivindicaven les educadores socials, perquè moltes vegades sí que és veritat que a les mestres se'ls escolta molt i jo estic superagraïda que se'ls escolti, però les educadores poder moltes vegades són menys i moltes vegades no hi surten, no? Llavors he portat això perquè això és el que reivindiquen realment.
6: Som treballadores del sector social i aquesta és la nostra situació. Els preus no deixen d'augmentar i els nostres salaris porten congelats 7 anys. El conveni està bloquejat i cada cop és més difícil arribar a final de mes.
7: Treballem amb diners públics, que no veiem que repercuteixin ni en sous dignes ni en recursos suficients. L'administració externalitza els serveis, traient concursos a la baixa, sense garantir cap tipus de qualitat. Això perjudica a les treballadores i a les usuàries.
6: Les ràtios són insuficients. La càrrega de feina no deixa d'augmentar. I, a més, la càrrega emocional és enorme. Aquesta situació d'inestabilitat és insostenible.
7: Un 77% de les treballadores s'han plantejat deixar el sector. Interpel·len a la vocació mentre fan negoci amb la misèria. Estem fartes.
6: Sense nosaltres, els serveis socials no es sostenen. Per això anem a la vaga.
0: Bueno, doncs ja l'haves escoltat. O sigui, van a la vaga perquè el 77% de les persones que es dediquen al món social han pensat en deixar-ho i buscar una altra cosa perquè ara mateix això és molt gran a nivell emocional. Però què volies dir, Víctor?
2: No, que és molt jodido, perquè, o sigui, realment, o vivim en una conspiració de que ens volen a tots subnormals i rotllo per manipular-nos a gran escala, o és que els dona igual que estigui desmantelada l'educació pública als polítics perquè els seus fills van a escoles privades i els dona igual que, o sigui, l'educació... No és com que sembla molt evident a l'hora de construir una societat que el que s'ha de prioritzar més és com l'educació, perquè és com el que ens dona valor com a éssers humans. No sé, però a mi és la prova de que o que els hi dona igual perquè és, aniran a privada o, és una, o que hi ha una conspiració perquè no siguem conscients de res, no ens coneixem a nosaltres mateixos i siguem tots borregos, no?
0: Per això penso que aquests espais culturals i també de comunicació, donar aquesta veu a aquestes persones que estan sempre en allà és superimportant, no? Perquè des de Plec i Drames penso que apostem per una educació inclusiva, des de l'amor, que acompanyi i sobretot que eduqui a totes aquelles ments que venen per endavant, no? I que segurament després es posaran a treballar de la seva vocació, tot i que el salari sigui el que sigui, no? I per tancar, només una reflexió que volia deixar-la aquí, i és educació o vigilància, perquè hem estat buscant dades, Rubén, i tancarem amb aquesta pregunta, i és que un mosso o una mosso, que una mosso hi ha poquetes, però bueno, està cobrant 2.900 euros a un 3.200 euros, i una professora o educadora social està cobrant de 1.600 a 1.700 aproximadament. Per això, què volem en aquest país? I us pregunto a totes les oients que esteu allà darrere, què volem, i de veritat, què volem premiar, no? Perquè al final les persones que estan educant també necessiten el seu espai i també volen un salari digne, així que si les veus, també recolza-les. I amb això acabem.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió sobre què volem, vigilància o educació.
2: Més repressió.
1: Més repressió volem.
2: I menys emancipació.
1: Bueno, no sé què diria la Rosalia, per exemple, que ha tingut una polèmica ara amb això.
0: Amb el Picasso.
1: Amb el Picasso. Bé, acomiadem el programa.
2: Molt, tal com es mostra, és com és.
1: Acomiadem la Plec i Drames d'aquest dijous, però us avisem que la setmana vinent no hi haurà programa perquè es reproduirà el ple municipal, d'acord? Per tant, us deixem unes recomanacions culturals aquí al Maresme, sobretot el diumenge 21 de març a les 8 del vespre teniu l'Espai d'Arts Escèniques que acull el Perro l'Hortelano sota la direcció de Paco Mir a Alella. Després també tenim el Vermuteo, que podeu anar seguint a Vilassar de Mar a partir del dia 22, o si ho preferiu, aquest dissabte 21 a les 11:30 del matí podeu fer un enotast de pansa blanca a Premià de Dalt també. I després també volíem recomanar el cicle de jazz de Mataró, que és la vostra parada obligatòria. Apunteu bé, aquest diumenge 22 de març, que tenim l'energia de la Irene Reig al Cafè Nou a les 7 del vespre. I res, amb aquestes recomanacions tanquem el programa amb aquesta cançó Cara B del nostre convidat Víctor Infiesta. Seguiu molt, molt, molt felices i ens veiem el mes vinent, a l'abril.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 9, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, a la comarca de l'Urgell. El foc té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Masdevòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. Els bombers treballant per protegir una granja al flanc dret i estan repartits en una àrea de treball de 383 hectàrees. Segons les autoritats, aquest foc en els darrers dies ja hauria cremat una superfície de més d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra també han tallat els accessos, la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. En clau política, el Parlament de Catalunya ha acordat aquest dijous instar el govern a revisar i posar al dia l'estratègia dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les tasques de prevenció, detecció i desarticulació de l'ultradreta violenta organitzada a Catalunya i a la resta d'Europa. La moció impulsada pels comuns ha estat aprovada amb el suport de PSC, Units, Esquerra, Junts, Comuns i la CUP, i el rebuig del Partit Popular i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana. La cambra a

0: oficial i ni cap símbol estatal. A aquesta queixa s'hi suma Esquerra, Comuns i la CUP, que demanen vetar en una proposta de resolució la participació oficial d'Israel en el campionat. I destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera de Barcelona, segons han confirmat l'Agència Catalana de Notícies i La Vanguardia. Segons aquests mitjans, el detingut era el líder d'un grup de meditació. Els Mossos el van localitzar a Catalunya i el van arrestar per dues agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes.
4: Tot ens va bé. Amb Jordi Serra Ribugint.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts al Tot ens va bé, el programa dels musicals de Ràdio Arenys. Des d'ara i fins a les 10, en Joan Bosch a les Vies del So i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, rere els micros, us estarem acompanyant aquí al 92.2 de l'FM amb cançons que pertanyen a espectacles de teatre musical. Musicals d'ahir, d'avui i de sempre. En aquesta nova temporada tindrem programes, la temàtica dels quals serà un gènere musical. I, a més, també la relació i la presència d'aquest gènere musical als espectacles de teatre musical. Ja tenim a punt el Ba de Valsos i el Ba de Tangos, però el d'avui no va ni de valsos ni de tangos, sinó d'un gènere musical molt més mogut. El d'avui, Ba de Rock. El rock ha estat present en molts musicals i de tots aquests musicals n'hem escollit 10, 5 dels quals són creacions inèdites i els altres 5 són jukebox. Recordem ràpidament què és un jukebox, perquè avui és una paraula que sonarà en més d'una ocasió. Un jukebox és un musical, les cançons del qual no s'han creat expressament per l'espectacle, sinó que ja existien prèviament. I totes les cançons tenen en comú haver estat creades pel mateix compositor, haver estat interpretades pel mateix artista o banda musical, o pertànyer al mateix gènere musical o a la mateixa època. Dit això, comencem ja amb el programa d'avui, que avui tenim moltes cançons, tantes com 10, i m'agradaria que les poguéssiu escoltar totes. I a més d'escoltar-les, ballar-les, també ballar-les, ni que sigui movent una mica el cos a ritme de rock. I començarem escoltant i ballant amb el rei. El rei del rock, un senyor que movia els malucs com ningú, l'Elvis Presley. Amb les cançons més conegudes de l'Elvis i una història inspirada en la comèdia Nit de Reis d'en William Shakespeare, el dramaturg Joe DiPietro, artífac de grans èxits de Broadway, com per exemple el musical T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, el Joe DiPietro va crear el musical All Shook Up, que és el títol d'una de les cançons més conegudes de l'Elvis. Aquest musical jukebox es va estrenar a Broadway el 2005, però va durar poc temps en cartellera perquè no va tenir l'èxit que els productors s'esperaven. No obstant, d'aquest espectacle, més tard se'n va fer una gira per tot Regne Unit i també se'n van fer dues produccions més enllà de Broadway, una a Holanda i l'altra a Corea del Sud. Del muntatge original del 2005, del de Broadway, ara n'escoltarem una de les cançons més conegudes de l'Elvis, el rock de la presó, The Jailhouse Rock.

A finals dels 60 i durant tota la dècada dels 70, del segle passat, evidentment, van aparèixer alguns àlbums discogràfics que els artistes i les bandes de rock anomenaven àlbums conceptuals. Eren discos que, escoltant-los, una cançó rere una altra, ens explicaven una història global. És a dir, entre totes les cançons ens explicaven una història. Alguns d'aquests àlbums es van convertir, amb el pas del temps, en espectacles de teatre musical, però aquesta no era la seva intenció inicial. Aquest tipus d'àlbums discogràfics és el que coneixem com a òperes rock, però no totes s'han portat als escenaris en forma de teatre musical. Un dels discos pioners va ser Tommy, el quart àlbum d'estudi de la banda rock de rock britànica, The Who, formada per en Roger Daltrey, en John Entwistle, en Keith Moon i en Pete Townshend. Tommy es va publicar primer, doncs, venent al mercat, doncs, singles. I després, al cap d'un temps, doncs, es va vendre, doncs, ja la versió en llarga durada, l'LP. L'LP, i escolta, totes aquestes cançons, una rere l'altra, doncs, formaven una història. Tant els senzills com a llarga durada van ser un gran èxit de vendes, i tan gran va ser l'èxit de Tommy que el 1975 aquest àlbum es va convertir en una pel·lícula musical, avui dia considerada de culte, dirigida per en Ken Russell, i que compta en el seu repartiment amb artistes realment de luxe com l'Elton John, l'Eric Clapton, la Tina Turner o en Jack Nicholson, entre d'altres. Tot i l'èxit i renom del disc d'una banda, dels The Who com a banda i de la pel·lícula, que aviat es va convertir en pel·lícula de culte, com acabo de dir, no va ser fins al 1993 que Tommy es va convertir en un espectacle de teatre musical a Broadway. Tommy ens explica la història d'un nen que, degut a un trauma d'infantesa, de cop i volta es torna sord, sec i mut. Entre tot això i el maltractament i l'abús sexual al que es veu sotmès per part d'uns familiars, el nen s'aïlla completament del món en què viu. Però aviat, gràcies al seu sentit del tacte, descobrirà les màquines de pinball i s'aficionarà a jugar-hi. En poc temps, guanyarà tota mena de campionats i ben aviat es convertirà en tot un heroi al barri. Mica en mica anirà deixant de viure tan aïllat del món que l'envolta fins que succeirà un miracle. Recuperarà la vista, la parla i l'audició. Això succeirà quan ja és una mica més gran. I després d'una sèrie d'esdeveniments que ocorriran, decidirà marxar de casa i del barri per tal d'alliberar-se dels seus pares i de la gent que li ha fet creure que eren amics i realment no ho eren. Precisament aquest moment és el que escoltarem ara a continuació amb la cançó I'm Free, Soc lliure, del muntatge de Broadway de 1993, una de les cançons més conegudes d'aquest musical i també una de les més conegudes i més venudes en forma de single de la discografia dels The Who.

Últimament ens parlen a tot arreu i surt constantment a la televisió un senyor d'edat molt avançada, amb carassa sempre molt ufanosa, que llueix una mena de perrucot amb tupé, de color groc pell de gallina i color carbassa. Un senyor que cada cop que obre la boca és per amenaçar o dir bajanades. Diuen d'ell que és l'home més poderós del món. Jo, en canvi, penso, i em faig ben responsable de les meves opinions, que només és el títol del musical del que ara parlarem. American Idiot. Un idiota americà. Això és el que jo penso d'aquest personatge. Deixem aquest senyor en pau, tant de bo agafés un coet i se n'anés cap a Mart amb algun dels seus amics i no tornés mai més, i centrem-nos en el musical. El musical American Idiot és un musical basat en l'àlbum del mateix títol de la banda de punk rock nord-americana Green Day, formada per en Billy Joe Armstrong, en Mike Dirnt i en Trey Cool. L'àlbum en qüestió, l'àlbum American Idiot, va ser publicat el 2004 i en si l'àlbum ja és una òpera rock i ens explica, cançó rere cançó, la vida d'en Johnny, en Will i en Tani, tres joves de 20 i pocs anys que a principis dels 2000 viuen en un barri de mala mort de Jingletown, Estats Units, i que estan desencantats de la vida Amb les cançons coneixem el seu dia a dia, la seva crua realitat, les seves aspiracions, la relació que tenen amb els seus pares, les seves xicotes i fins i tot amb ells mateixos, la seva addicció a consumir tele i més tele, que els ha acabat convertint en idiotes americans, d'aquí ve el títol de l'àlbum i del musical, i també la manera que tenen per evadir-se d'aquesta vida que els ha tocat viure gràcies a les drogues i al sexe. A partir d'aquest àlbum discogràfic dels Green Day, en Billy Joe Armstrong, que és el vocalista del grup, i en Michael Mayer es van posar mans a l'obra i van crear un musical que l'any 2009 es va posar a prova primer a Berkeley, d'on ells són originaris, i com que va funcionar molt bé, amb molt bona acollida tant per part de públic com de crítica, l'any següent, el 2010, ja s'estrenava a Broadway. D'aquest muntatge de Broadway, ara n'escoltarem la cançó Holiday, Vacances, interpretada per en John Gallagher Jr., l'Start Stans i en Theo Stockman, que eren els actors que donaven vida a en Johnny, en Will i en Tani al musical American Idiot. Anem-los a escoltar.

I ara escoltarem un musical amb molt de rock que parteix de zero, que no està basat en cap àlbum conceptual ni tampoc en cançons de cap banda de rock. Per tant, i repassem una mica el vocabulari, aquest musical del que ara parlarem no és ni un musical jukebox ni tampoc és una òpera rock. És un musical amb rock, amb molt de rock, però també amb alguna balada. Un musical de rock o un musical rock, o rock musical, com ho vulgueu dir. Estic parlant d'un musical que en el seu moment va trencar esquemes i que en pocs anys s'ha convertit en un musical de culte. El seu títol, el següent, Hedwig and the Angry Inch, que en català podríem traduir com, traduir de manera una mica barroera, com a Hedwig i els centímetres cabrejats. I ara entendreu què vol dir això dels centímetres cabrejats d'en Hedwig. En Hedwig Robinson és un noi que va néixer noi però sempre s'ha sentit noia. Es va posar en mans de psicòlegs i de metges per a dur a terme l'operació del canvi de sexe. Però l'operació no va anar bé. No li van acabar d'extreure tot el que li havien d'haver tret i van quedar uns pocs, molt pocs centímetres de pell per allà. Aquests centímetres són els centímetres cabrejats del títol del musical. En Hedwig és artista, té una banda barroc i n'és la cantant. I dic la perquè en Hedwig se sent dona i quan actua es vesteix de manera femenina, molt femenina, i llueix un perrucot ros que, com ell diu en una cançó del musical, és igual que el que llueix la Farrah Fawcett a Los Angeles de Charlie. Aquest musical està ambientat al Berlín Est dels anys 70, quan encara no havia caigut el mur. El musical en si vindria a ser una mena de monòleg musical que requereix d'actors capaços d'estar ells sols damunt d'un escenari amb l'únic acompanyament i suport de la banda barroc, que són músics que, a més, també han de saber actuar perquè interactuen amb el protagonista. Amb música i lletres de l'Stephen Trask i un llibret escrit pel propi actor que donava vida a en Hedwig, en John Cameron Mitchell, Hedwig and the Angry Inch es va estrenar l'any 1998 a l'Off-Broadway, que és on s'estrenen els musicals més experimentals i no tan comercials com aquest. I ben aviat es va convertir en tot un èxit de l'Off-Broadway. Públic i crítica van caure rendits als peus d'en Hedwig. I al cap d'uns anys es va estrenar una versió al West End de Londres. Tant d'èxit van tenir els muntatges de Nova York i de Londres que el 2001 es va adaptar al cinema amb una pel·lícula que va ser escrita, dirigida i protagonitzada pel propi John Cameron Mitchell. L'any 2004 es va poder veure en català a Barcelona durant el Festival Grec i en castellà a Madrid, protagonitzades les dues versions pel mateix actor, en Daniel Anglès. I ara escoltarem la cançó dels centímetres cabrejats, The Angry Inch, d'una reposició que d'aquest musical es va fer l'any 2014, ara ja a Broadway i no a Love, protagonitzada per en Neil Patrick Harris, un actor que de petit va ser molt popular per protagonitzar la sèrie Un médico precoz, i que d'adult l'hem pogut veure a la sèrie Como conocía tu madre, i que a més és un actor que s'ha prodigat força als escenaris de Broadway, on ha participat en musicals com Rent o Assassins, i on també ha protagonitzat musicals com Cabaret, Company i aquest Hedwig and the Angry Inch, que l'any 2014 li va fer guanyar el Premi Tony al millor actor protagonista d'un musical. The Angry Inch, cançó interpretada per en Neil Patrick Harris. Anem a l'escoltar.

No només a Broadway o al West End de Londres hi ha musicals en rock. A casa nostra també s'han creat musicals autòctons a ritme de rock. I un en concret es va convertir en tot un homenatge al rock català d'aquella època tan fructífera i gloriosa que es va viure a finals dels 80 i al llarg de tota la dècada dels 90. Els de Goi de Gom, juntament amb els germans Ten, el Ritme Dansa i la productora 3x3, van produir l'any 2011 el musical Jukebox a cop de rock. A partir de les cançons més famoses i més estimades del rock català. Cançons de Sau, Sopa de Cabra, Sopa de Cabra, que em deixava el cognom, Sopa de Cabra, Els Pets, L'Axambusto, Gossos, Glaucs o Brams, entre d'altres, formaven el repertori d'aquest musical que es va estrenar al Teatre Victòria de Barcelona el dia de la Diada, l'11 de setembre de l'any 2011. Amb una banda de rock i un pianista, en total 5 músics tocant en directe, el musical va estar protagonitzat per en Roger Berruezo i la Mariona Castillo, i va comptar el seu repartiment amb l'Ona Pla, la Paula Vives, en Jaufre Borràs i el veterà roquer Llorenç Santamaria, entre d'altres. Ara escoltarem l'únic tema que es va crear expressament per aquest musical i que no pertany a cap grup dels 90. I que, a més a més, aquest tema és el que dona nom a l'espectacle. A cop de rock, interpretat per en Roger Berruezo, molt ben acompanyat, això sí, de la resta d'actors i d'actrius d'aquest musical.

Acabem d'escoltar A Cop de Rock, del musical A Cop de Rock, que aquest diumenge i el proper cap de setmana el podeu veure, si encara queden entrades, és clar, al Teatre Orfeó de Calella, on l'estan representant des del setembre la colla de teatre aficionat de la Companyia de Joventut Artística de Calella. I continuem amb més musicals i més rock. Sempre he dit, i hi ha qui fins i tot se'n riu o li fa gràcia, que el rock té un rei indiscutible, que és l'Elvis. Però, en canvi, té dues reines, una de nord-americana i una de britànica. La nord-americana l'escoltarem d'aquí una estona. Quedem-nos ara amb la britànica. Si bé la reina del rock nord-americana era una dona que portava els orígens del rock al seu ADN, la britànica no és o era una dona, no. Era una banda formada per quatre homes. Els seus noms, Brian May, John Deacon, Roger Taylor i el gran Freddie Mercury, que ens va deixar massa aviat. Estic parlant, òbviament, dels Queen, que en anglès significa reina. Els Queen també tenen el seu propi musical a ritme de rock, basat en els seus temes musicals més coneguts, alguns dels quals fins i tot s'han convertit en himnes. We Will Rock You és el títol d'aquest musical, que va estar produït i supervisat des del minut zero per en Brian May i en Roger Taylor, i que es va estrenar al West End de Londres l'any 2002. D'aquest muntatge se n'han fet gires pels Estats Units i també per Regne Unit. Diverses reposicions al West End s'ha representat en molts països arreu del món i es calcula que aquest espectacle l'han vist uns, escolteu bé, uns 20 milions d'espectadors en tot el planeta que han cantat i ballat amb les cançons dels Queen. A Madrid, per exemple, es va estrenar al Teatre Calderón l'any 2003, on va estar un parell o tres de temporades. Més tard, se n'han fet reposicions noves, totes elles en castellà, que s'han pogut veure també a Barcelona. I l'última posada en escena d'aquest musical a Madrid va ser el 2021, al Gran Teatro Príncipe Pío, que està al costat de l'estació de trens de Príncipe Pío, i per això es diu així. De l'argument, força interessant i de candent actualitat, tot i tractar-se d'una història distòpica, en parlarem a nous programes, ja que aquest musical de ben segur que tornarà a aparèixer aquí al Tot ens va bé. I ara anem a escoltar la cançó que dona nom al musical, i que, a més, porta la paraula rock al propi títol. We Will Rock You, del muntatge original de Londres del 2002. Escoltem-lo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.

I ara tornem als orígens del rock, concretament als Estats Units de l'època dels anys 50, que és on està ambientat el musical Cry Baby, un musical amb bandes d'adolescents rebels, balls prohibits, relacions amoroses i sexuals no massa ben vistes i una epidèmia contagiosa que porta els governants de la ciutat on passa l'acció a prendre decisions ben dràstiques pel que fa als joves. Tot això i molt més són els ingredients de la pel·lícula Cry Baby en què es basa aquest musical. La pel·lícula va ser dirigida el 1990 pel director iconoclasta John Waters, considerat per alguns rei del trash, que és el cinema de mal gust, per dir-ho així d'alguna manera, i aquesta pel·lícula va estar protagonitzada per el Johnny Depp, la Tracy Lords i en Willem Dafoe, entre d'altres. La versió en teatre musical d'aquesta pel·lícula es va estrenar a Broadway l'any 2008 amb música original de l'Adam Schlesinger, costa, de dir aquest cognom, l'Adam Schlesinger, i lletres d'en David Jaberbaum, que es van inspirar en les cançons de l'Elvis Presley per crear-ne ells de noves. I el llibret de l'espectacle va ser escrit mà a mà per en Mark O'Donnell i en Thomas Meehan, autors que anys abans ja havien convertit la pel·lícula Hairspray, també dirigida per en John Waters, en un musical de gran èxit. Del musical original, del muntatge original de Broadway de l'any 2008, ara n'escoltarem la cançó Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, sí, com ho sentiu, 5 vegades Baby, a ritme de rock and roll que ens transporta a l'època dels inicis de l'Elvis Presley, i que us permetrà ballar una estoneta més, si voleu.

En Dewey Finn és un guitarrista amb deliris de grandesa que, després de ser expulsat de la banda de rock on tocava fins aleshores, decideix guanyar-se la vida fent-se passar per professor suplent en una escola privada de gran prestigi. Allà, amb la seva peculiar i magnètica personalitat, aconseguirà convertir tot una aula d'estudiants de gran excel·lència en una al·lucinant banda de rock a la qual els nens i nenes de l'escola actuaran com autèntiques estrelles de rock. Mentre ensenya aquests futurs prodigis, el veritable sentit del rock i els prepara per a participar a un campionat escolar de bandes musicals, en Dewey s'enamora de l'encisadora, però també molt estricta, directora de l'escola, a qui ajudarà a retrobar aquella nena salvatge que encara porta dins el seu interior. Aquest és l'argument del musical School of Rock, Escola de Rock, un musical basat en la pel·lícula homònima de l'any 2003, dirigida per en Richard Linklater i protagonitzada per l'Adam Black. Una comèdia que no té res de l'altre món, però que també es va adaptar doncs, al teatre musical. L'adaptació del cinema al teatre musical va anar a càrrec d'un dels més grans compositors d'òperes rock, l'Andrew Lloyd Webber, que es va fer càrrec de composar totes les cançons del musical. Les lletres van anar a càrrec d'en Glenn Slater i del llibret se'n va fer càrrec en Julian Fellows. El musical es va estrenar a Broadway l'any 2015, al West End se'n va estrenar un nou muntatge el 2016 i d'aquest musical se n'han fet diverses versions arreu del món. La més propera, a Madrid, en versió castellana com a Escuela de Rock, es va poder veure el 2023 i va estar protagonitzada per en Leo Rivera com a Dewey Finn i diversos repartiments de nens i nenes interpretant tot l'alumnat de l'escola privada. A Madrid va ser una obra que va passar sense pena ni glòria i no perquè fos un mal muntatge. No, sinó perquè aquell any van coincidir en cartellera un bon reguitzell de musicals amb nenes i nens actors com a protagonistes. I la gent va preferir anar a veure d'altres, com per exemple Matilda, Charlie i la fàbrica de xocolata o Los Chicos del Coro, que van tenir molt més públic que Escuela de Rock. De l'original de Broadway, del muntatge del 2015, ara n'escoltarem l'apoteosi final, la cançó amb què acabava School of Rock, un tema musical amb molta dosi de rock i unes gotetes d'òpera. Anem-lo a escoltar.

I amb aquesta cançó, que podríem dir que és una cançó d'òpera rock, perquè té ingredients de l'òpera i té ingredients del rock, doncs posem punt i final al programa d'avui. La reina del rock ens la reservem per un altre programa, que n'estem preparant alguns, la temàtica dels quals també tenen relació d'una manera o altra amb ella. I en alguna o altra ja l'escoltarem, ja l'escoltarem. O potser, qui ho sap, en una altra ocasió fem una nova entrega d'aquesta temàtica, del Bar de Rock. Sí, en Joan Bosch a la part tècnica i qui us parla, en Jordi Serra Ribollent, us donem les gràcies i ens heu estat acompanyant fins ara i esperem que les cançons que han estat sonant hagin estat del vostre gust i us hagin fet passar una bona estona. I si a més heu ballat o bellugat una mica el cos a rima de rock and roll, millor que millor. Us deixem una última cançó perquè l'escolteu, la balleu i la canteu, si us ve de gust, que pertany a un musical que també té molt de rock i del qual ja us n'hem parlat algunes altres vegades, altres programes de la primera temporada, que aprofito per dir que estan a la web de Ràdio Arenys, que si els voleu escoltar, vosaltres mateixos entreu a la pàgina web, els busqueu i els podreu escoltar. Es tracta d'un musical icònic, un musical de culte que barreja la ciència-ficció i el terror fent un homenatge a les pel·lícules de sèrie B que es rodaven a Hollywood a les dècades dels 40, 50 i 60 i que té de protagonista a un científic transsexual de Transilvània, que és una barreja del doctor Frankenstein i el comte Dràcula, això sí, amb mitges de reixeta i sabates de tacó alt. Parlo del The Rocky Horror Show, que a més us dic que aquest musical es podrà veure a Barcelona des del 23 d'octubre al 2 de novembre, concretament al Teatre Coliseum, i el que es podrà veure és un muntatge que ve de Londres, que el fan en anglès, que estarà sobretitulat, haureu de llegir les lletres perquè el faran en anglès, i a més està protagonitzat per un ídol dels 90, el Jason Donovan, aquell actor australià que es va fer molt popular gràcies a la sèrie Neighbors, Veïns, que van emetre per TV3 ja fa unes quantes dècades. I a més també va ser un cantant d'èxit als 90, i també va ser parella de la Kylie Minogue, de la Kylie, amb qui compartia repartiment a la sèrie Veïns. Doncs bé, posem punt i final amb The Time Warp, la dansa del temps, com la van titular en català el musical Memory de l'Àngels Guinyalons, i que és una coreografia icònica del teatre musical, de la que hem parlat en un programa que vam fer dedicat a les coreografies icòniques, i que és una coreografia que molta gent se la sap i que quan va veure l'espectacle s'aixecava la cadira i la balla, seguint les instruccions que donen a la cançó. Nosaltres tornem d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi haurà ple municipal. Hi haurà ple municipal, i quan hi ha ple municipal, nosaltres doncs no fem programa. Amb un programa, i tornarem amb un programa molt, molt, molt sanguinari, amb cançons de musicals on hi ha sang. Molta o poca, però hi ha sang. Un programa que ja us avisem que no serà apte per a tothom i que pot arribar a ferir sensibilitats. I ara sí, que ja no tenim gaire cosa més a afegir, només desitjar-vos que passeu una bona nit, que descanseu i ens trobem de nou al proper programa, d'aquí 15 dies.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930-234-522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar a la nostra manera.
5: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 10, parla Javier Méndez. Els bombers s'han mostrat optimistes amb la represa del foc de Guimerà i confia en poder-lo tornar a estabilitzar les pròximes hores. Ho ha explicat des de Cervera l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, que ha indicat que hi havia un dispositiu preparat per a possibles represes, però que la marinada ha estirat molt el foc i ha provocat el nou incendi en direcció cap a Tàrrega. Actualment l'incendi evoluciona fora de control, però Bellostas explica que la situació és molt millor que al principi de la represa i ha indicat que si no canvia la meteorologia es podria donar per estabilitzat en les properes hores. El cap de l'incendi està de fet força aturat, però falta treballar els dos flancs amb una feina quirúrgica perquè no s'obri de cua i faci noves carreres, principalment crema rostoll i les franges de vegetació que hi ha entre els camps. En aquests moments els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i s'han confinat a la vila Mas de Bondi i els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, aquests territoris englobarien a unes 21.000 persones. L'inspector dels bombers, Joan Josep Bellostas, també ha explicat que aquests confinaments són preventius i que s'aixecaran en el moment en què el foc es consideri estabilitzat. També ha indicat que aquest no ha arribat al canal Segarra-Garrigues. I també a Salàs de Pallars també s'han activat 7 dotacions terrestres i una àrea dels bombers per un incendi de vegetació que afecta una zona arbrada. Segons el cos, de moment tenen l'incendi estabilitzat i segueixen rematant els punts calents. També repassem les conseqüències dels darrers incendis amb diferents talls. Els Mossos d'Esquadra han tallat la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra per l'incendi de Guimerà, i també continua tallada la T244 que va del Montmell fins Querol per l'incendi ja estabilitzat a Montmaneu. Tampoc oblidem la segona onada de calor. El sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat ha atès 200

0: conjuntes de deute. Pierrakakis admet que els estats membres mantenen desacords històrics sobre aquesta idea. Marxem, que vagi tot molt bé. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Areny. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Areny. La primera. La primera en música.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
2: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
2: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
2: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Tancant el mes de maig i pràcticament coincidint amb el centenari de Miles Davis, ens deixava el gran colós del saxo tenor, Sonny Rollins, una figura cabdal del jazz, un dels darrers supervivents de l'edat d'or del bebop i un totterreny vinculant sempre la tradició i la modernitat. Rollins viurà en el gran podi dels saxofonistes eterns i més influents. Rollins, Coltrane, Coleman Hopkins, Dexter Gordon, Wayne Shorter i aquella llista sagrada de la gran música clàssica afroamericana del segle XX i del que vindria. Avui, solemnament, oferim un colossal Rollins. Som-hi, Pops.
2: Sound System, edició 903, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local, avui amb un sistema biosca, que és un homenatge al gran Sonny Rollins, i l'hem titulat, com ha de ser, aquest colossal Rollins.
1: Sistema biosca. Un espai inclassificable del Sound System destinat a la recerca, la investigació i la descoberta de fenòmens sonors musicals de difícil percepció sensorial. Oberts a totes les arestes de...

0: avui, com toca i tal com s'ha de fer, cal rendir tribut a Sonny Rollins. Sonny Rollins, que, com hem dit, doncs el mes de maig ens va deixar i era un dels últims de la gran era del jazz i del bebop. I el Sonny Rollins va travessar doncs, dècades i dècades de gran música i va arribar als 90, si no m'equivoco, 95 anys i fins feia un parell d'anys encara feia les seves gires en directe. I Sonny Rollins, junt amb John Coltrane, per dir uns dos contemporanis, van reinventar tot el que significa el saxofonisme aplicat en el jazz. I avui farem una tria difícil, perquè és una tria que travessarà des de l'any 56 fins a l'any 2006. Travessarà com pugui la seva extensa discografia.
1: Deixa'm dir que sempre fem una promo del programa i busquem una imatge que vagi, que sigui ad hoc al convidat, en aquest cas a Sonny Rollins, i hem triat una imatge, penso que és molt icònica, perquè és ell tocant amb un pont. Això és una història, Àngel, que és molt xula.
0: El Sonny Rollins, que estava evidentment en l'elit de la música del bebop en aquella època, va haver-hi una època que va desaparèixer de la circulació i ell anava a tocar totes les nits en un dels ponts damunt del Hudson, del riu, a Nova York, i com si fos el típic músic de carrer demanant diners, però ho feia perquè li agradava la sonoritat que tenia aquella part i es va aparentment retirar de la música, cosa que no era certa. Hi ha tota una mitologia al voltant d'això, fins i tot hi ha un LP d'ell que es diu On the Bridge, i la fotografia és extraordinària perquè està ell amb una actitud molt habitual amb ell, que és agafar el saxo tenor apuntant cap amunt. Això es nota bastant en els seus discos. Hi ha moments que el so, i avui ho notarem, se'n va del micro, i és que ell constantment feia anar el saxo com si fos un ventilador, allò, pujant i baixant. I bé, doncs aquestes són unes imatges molt allò mítiques del cas Sonny Rollins.
1: Això ho podem comprovar ara mateix en el primer track que escoltarem del 1956, el disc Saxophone Colossus, el tema Stroke Road.
0: Doncs sí, aquest tema és, en aquest disc el tema més conegut era el Calypso Saint Thomas, que avui no el posarem perquè l'hem posat diverses vegades aquí. I aquí està ell tocant el saxo tenor, evidentment el Duke Watkins, el contrabaix, el Tommy Flanagan al piano i el Max Roach a la bateria. Cal dir que el Max Roach, mític en el terreny de la bateria del jazz, sempre va estar en aquesta època, especialment al costat de Sonny Rollins, un jovenet Max Roach, i és un altre dels que van quedar també de l'última fornada. I Sonny Rollins tanca, en certa manera, un capítol i una generació.

0: Doncs aquí tenim la música de fons de Miles Davis amb el seu Beard of the Cool, i justament aquí es va produir aquesta mena de curiositat, i és que l'altre dia van fer un homenatge a Miles Davis perquè hauria arribat als 100 anys, cosa que no va ser així, i acte seguit doncs es deixava a Sonny Rollins, que és el protagonista del programa d'avui. Hem escoltat aquest dos temes, el tema del saxofon Colossus de l'any 56, i ara continuem a l'any 1956.
1: Sí, perquè ens anem cap al seu àlbum Plus Four. Mira, parlant dels músics que hi toquen, repetim amb el gran Max Roach a la bateria, Richie Powell piano, però sobretot aquí és un disc que podríem dir que el que el van fer, no sé si a mitges, però hi ha molta col·laboració entre Sonny Rollins amb el gran Clifford Brown a la trompeta. Anem a escoltar un clàssic del jazz, un tema preciós que es diu Penat House, molt conegut, molt tocat, i que entra com res. És aigua de Sonny Rollins.

0: Doncs continuem amb l'obra de Sonny Rollins, condensada avui en 8 temes. Imagineu-vos quina obra es pot concentrar en 8 temes, però intentarem fer el possible per donar una perspectiva. Hem escoltat un tema pertanyent a Saxophone Colossus, un altre al Plus 4, i ara entrarem en el Wait Out West de l'any 57, un any després. I, clar, aquest disc, que la portada va vestit de pistoler
1: de
0: l'Oest, és una broma que fa, perquè es refereix a que és un disc gravat a la costa oest. I està gravat justament amb el Shelly Manne a la bateria, clàssic, un clàssic del que en diem l'escena del West Coast, i el Ray Brown, que és un altre. I per tot, llavors fa un joc de paraules que, evidentment, allò no és el salvatge oest, sinó que senzillament és la costa oest, on hi havia tota una escena jazzística que a vegades hem tocat aquí el programa. I, per tant, bromes a part que va fer ell, perquè realment és desconcertant la portada del disc, realment això és la costa oest i el so de jazz de la costa oest. I el tema es diu Come Gone, és del 57, i tenim en format trio, molt elemental. Això és una cosa que va practicar més endavant també amb altres formacions, era a dir, suprimir el piano i tenim el saxo que omplia lo suficient com per no necessitar res més, i tenia un contrabaix i un bateria. La rítmica clàssica de la West Coast, que és el Ray Brown i el Shelly Manne.

0: Doncs aquí estem amb aquest sistema biosc especial d'avui, perquè tenim en Sonny Rollins per aquí remenant el saxo tenor. Tenim molta gent que ens segueix i que ens escolta. I entre d'altres l'amic Sergi Fagen, que li diem nosaltres, que recorda que demà passat farà 50 anys del concert dels Rollins a... Crec que va ser la Monumental. Nosaltres no hi vam ser-hi, però, Sergi, gràcies per l'acotació, perquè el Sound és un programa que viu i escolta molt la música.
1: No, i a més, parlant de Rolling Stones, l'altre dia va aparèixer una notícia que és com una metàfora de que es tanca el cercle de la història de la música pop en el sentit, diguem-ne, mainstream. És a dir, el nou disc de Rolling Stones tindrà un tema que el baixista és en Paul McCartney.
0: Hey.
1: És a dir, que evidentment mai va haver-hi mal rotllo entre Stones i Beatles, no. Ni molt menys, això s'ho va inventar la premsa, allò de que els agrada jugar ara amb els Beatles, els Stones, amb Hendrix, amb Clapton, Oasis, Blur, no? I en aquella època, doncs, semblava que fos impossible. I l'altre dia, el Paul McCartney, que entre altres coses no és que el coneguem, però se'l veu molt bon tio, va dir que li havia fet molta il·lusió i molta por al mateix temps ser el baixista dels Rolling Stones. Jo crec que això és una manera de tancar tot un cercle que arrenca als anys 60.
0: Cadascú es creu el que es vol i el que vol escoltar. Seguim al 1957, Àngel, anem cap a l'LP Tenor Madness, i aquí, bueno, només amb el títol de la cançó, és fantàstic.
1: Sí, sí. El títol es diu The Most Beautiful Girl in the World, o sigui, la noia més meravellosa del món. Però el Tenor Madness, el tema estrella, és un que porta per títol Tenor Madness, que no l'hem posat avui perquè és molt llarg, i és que és una batalla, el que es feia bastant en aquelles èpoques, batalla entre dos colossos. És a dir, John Coltrane i Sonny Rollins es contesten amb un solo interminable, amb una, el que és el que serà literalment la bogeria del tenor. Però a l'intre d'aquest disc hi ha meravelles com la que escoltarem ara. En aquí cal dir també que està Philly Joe Jones a la bateria, el Red Garland al piano, el Paul Chambers al contrabaix, o sigui, la típica la rhythming section per excel·lència. En Philly Joe Jones, que es deia Philly perquè, perquè era de Filadèlfia. Una cosa important. I aquí els tenim. Doncs això és justament, ja també, encara és de l'any 57. Penseu que la que hem escoltat abans és del 57 i anteriorment del 56. O sigui, la seva producció no era només molt extensa, sinó que molt variada, canviant de registres constantment. Endavant amb el Sonny Rollins.

0: Som-hi, continuem aquest sound especial dedicat a Sonny Rollins, aquest sound de 903, i ara sí que canviem d'any, ens anem al 1900... No, seguim al 57.
1: Seguim. L'any 57 va fer de tot, aquest home.
0: Vaig massa avançat, jo. No, ens anem al 57 amb el disc Moving Out, i la cançó que escoltarem és la que dona títol a l'àlbum.
1: I aquí tenim una transformació de categoria, evidentment. El Percy Heath, el contrabaix, Art Blackie, a la bateria, Ilmok Hope, el piano, i el Kenny Dorham, a la trompeta. O sigui, és que tota la gent que apareix avui aquí al programa són les espases que lideraven el bebop en la gran època. I de tots ells va sobreviure fins fa poc Sonny Rollins. Aquí els tenim, 1957.

0: Oh, quina velocitat, no? Realment hi estem suant, eh? Estem suant a l'estudi, perquè això és bebop d'allò, bebop. Abans de l'època del hard bop, que consistia més, diguem-ne, en accentuar, aquí hi ha la velocitat d'això.
1: Hem obert les finestres se sent per tot arreu.
0: Doncs sí, sí.
1: Per tot el món.
0: És bestial. Això...
1: Perquè aquesta emissora, des d'on ho retransmetem, és d'àmbit mundial.
0: Sí, no, no, clar, universal.
1: I no cal... A tot el món.
0: A tot el món. Bé, de tant en tant va bé recordar on som i cap on anem. I en aquí cal dir ara doncs, de que ens trobem amb un tema bastant interessant, que serà dels que més diferents del que escoltarem al llarg del programa, de l'LP What's New. L'any 62 el Sonny Rollins es va dedicar també a treballar el que seria la música llatina, i en aquest cas la música brasilera, però també va fer molts calipsos, però els calipsos d'ells són extraordinaris. Però avui hem triat el vessant més brasiler, amb un tema meravellós, amb el Jim Hall, el Jim Hall a la guitarra, el Bob Crenshaw, el contrabaix i el Ben Riley, bateria també del Thelonious Monk, que van fer aquesta meravella, finura total, estil brasileny. També aquí aprofitarem per parlar, abans hem parlat dels Rolling Stones i no podia faltar l'al·lusió directa a que el Sonny Rollins va participar en dos temes concrets dels Rolling Stones, especialment el Waiting of a Friend, un disc amb un solo de saxo, i per tant era de Rollins amb els Rolling Stones, no? Va ser una cosa que després en parlarem més endavant d'altres col·laboracions, perquè el tema que vindrà després del després també no és que sigui música pop, però va ser molt popular. Però ara ens centrem en aquesta incursió en el món de la música brasileña al costat de Jim Hall. Estem a l'any 1962.

0: enfilem la recta final del programa amb dos cançons.
1: Enfilem o el filem?
0: No sé.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, sí, ben anotat, exacte. El filem.
1: El filem.
0: El filem perquè ens anem a l'any 1966 i parlem de la pel·lícula Alfie, un clàssic de l'època, protagonitzada pel gran Michael Caine, amb el seu accent cockney, feia de conductor de cotxes de lloguer i era un gran seductor. La banda sonora la corre a càrrec de Sonny Rollins, però és que, a més, està conduïda pel gran Oliver Nelson i hi ha, bueno, J.J. Johnson trombons, com el Jimmy Cleveland, Phil Woods al saxo alt, Kenny Barrell a la guitarra i Frankie Dunlop a la bateria, entre d'altres. Un tema molt icònic perquè és una escena molt pop.
1: Totalment, sí, sí, sí. Doncs... És una bona intersecció.
0: Quan hem dit pop,
1: abans hem parlat dels Rolling Stones, però que, a més, aquí hi ha tota una part que avui no hem pogut tractar, que és quan ell va començar a electrificar la seva música, com van fer la gent de la seva generació, i fins i tot hi ha un disc en què toca el saxo soprano i versiona a Stevie Wonder. També hi ha un altre format que va fer elèctric, en el qual fins i tot va incorporar en el grup l'Stanley Cowell al piano fent de rodes, però portava un intèrpret de gaita, Rufus Reid.
0: Escoltem aquest Alfie.

0: I acabarem aquest sound especial dedicat al gran Sonny Rollins amb un tema... Fem un salt de 60 anys, si no vaig errat, més o menys. Més o menys, sí.
1: I encara li quedaven...
0: Sí, anem al...
1: Quedaven 20 més, encara.
0: Exacte, anem al... No, 60, no, 40... Bueno, uns 40 i pico d'anys. El 2006, Sonny Rollins grava el disc Sonny, Please. Aquí està acompanyat per Clifton Anderson al trombó, Bobby Broom a la guitarra, Bob Cranshaw al baix, Steve Jordan a la bateria, entre altres.
2: Steve Jordan. És que Steve Jordan va ser l'últim bateria d'aquí, del Rolling Stones.
0: Doncs tot quadra.
2: Justament per substituir el Charlie.
0: I a més, mira si quadra que acabarem amb un calipso. Que abans dèiem que no hem posat el Sant Thomas, perquè ja l'hem posat moltes vegades, etc. Doncs acabarem amb aquest Park Palace Parade.

0: Doncs aquí hem tingut avui un homenatge al Sonny Rollins amb un sound que és el 903, o sigui, com aquell qui diu, cap al 1000. I sí, sí, perquè això va per aquí. La cosa ha estat un especial colossal Rollins.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari amb l'Àngel Solbizarre en un costat, pilotant el sistema sonor el gran Xavier Trait, i que us parla Ramonet 77. Això ha estat colossal i ha sigut molt, molt...
0: Pop!

0: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Pixis, en directe, us recordem que som els DICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que en Pixis. Encara queden 20 minuts de concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixis segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

de Baser, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

0: Doncs ara sembla que sí, perquè fins i tot han passat uns minuts del temps que tenien els Pixies per fer el seu concert. O sigui, aquest és l'últim concert ja que hi ha al recinte, així que s'han permès allargar-se uns 8 minuts per acabar de rematar un repertori realment ple de clàssics. S'obren les llums ja aquí al recinte del Cruïlla, perquè avui és un dia d'aquells que la programació encara és relativament curta, eh? Avui ja s'acaba aquí, tot el Cruïlla, diríem, eh? Només quedava Pixies sobre l'escenari i també Mazzoni en un altre punt. Black Francis enviant petons al públic. I és que, déu-n'hi-do, eh? Aquesta banda és incombustible, perquè les seves cançons ho són, perquè les seves cançons ressonen en un munt de bandes actuals, posteriors als Pixies, i és que tenim un deute, diríem, de qualsevol persona que s'adiqui a l'indi amb els Pixies. És evident. Déu-n'hi-do, quin repertori. Anàvem repassant els clàssics, a veure si ja els havien tocat tots, en quedaven alguns. Doncs al final, Where is my mind? Després, una versió de Neil Young, que van registrar fa molts anys ja, Winter Long, i han acabat amb Into the White. Déu-n'hi-do, quin concert. Encara són sobre l'escenari els quatre músics fent reverències davant d'un públic entregadíssim. Imagino que això els hi passa allà on toquen, perquè aquest és un grup amb un repertori que et desarma totalment. Nosaltres avui ho deixarem aquí, déu-n'hi-do, perquè ens hem posat a les 7 de la tarda amb els Mishima i us hem ofert una bona programació, crec, amb entrevistes, etc, però sobretot amb molta música en directe, amb Mishima, Alosa, també hem escoltat un fragment de Perifèria i, evidentment, aquests concerts íntegres, els de Suede i Pixies, déu-n'hi-do. Demà hi tornem, aquí a ICAT, a partir de les 7 de la tarda. Ens hi tornem a posar per oferir-vos 3 concerts demà. 3 concerts i molt talent català. A més, bastant diferent entre ells, eh? A les 7 serà el torn d'Alice, i després, a partir d'un quart de 9, recuperarem un concert que s'ha fet avui, però que nosaltres us l'emetrem demà, perquè estàvem molt pendents de Suede i han tingut la mala sort del Sidoní de coincidir amb el Suede en aquesta programació, i per tant demà sí que reescoltarem Sidoní. Alice a les 7, a un quart de 9 Sidoní, i ho rematarem tot plegat demà a partir de 2:15 amb la transmissió del concert d'Oc Déu. Aquest és el nostre planning per demà, els d'ICAT. El Cruïlla encara continuarà, no ens l'acabarem. Dissabte encara hi tornarem aquí per oferir-vos únicament un concert, però històric, el dels Pets, que estan celebrant 40 anys de carrera, i llavors sí que ja ho tindrem, però déu-n'hi-do, encara ens queden moltes hores de ràdio per davant. Ens saludem demà, doncs, a partir de les 7 de la tarda, des d'aquí, des del Parc del Fòrum, amb una altra transmissió especial d'ICAT des del Festival Cruïlla. Demà canviarem una miqueta l'equip, però avui hem de donar les gràcies a tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, al Pep Casanovas i al David Mendoza, a la producció, la Rosa Massaguer, però sobretot avui aquí ens ha acompanyat l'Albert Castellví, la Conchi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT, també gràcies als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer. Fins demà a les 7, que us portem un altre tros de Cruïlla. A reveure.
1: Escoltes ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.